0: comença com és una barreja entre l'inici de curs i aquesta commemoració del Dia de la Gent Gran, i ja feu un acte a la plaça de Pau Picasso que comença a ser tradició.
1: Sí, fem com el toc d'inici, a més coincideix que és dia 1 d'octubre i llavors el que farem és una mostra dels tallers que es faran durant tot l'any, a més de llegir el manifest que sempre es prepara per al dia 1 d'octubre.
0: Natàlia, veiem així el temps una mica estrany. Hi ha previsió, hi ha un plan B per si plou el dijous?
1: Sí, estem treballant en un plan B perquè malauradament donen pluges i si no podem fer-ho a la Pau Picasso ho farem al CEM, on fem les classes de gimnàstica, doncs aprofitarem aquell espai que és molt gran perquè la idea és que pugui participar-hi molta gent.
0: Deies que llegireu també el manifest. Hi ha algun aspecte que en destacaria d'aquest any del text?
1: El manifest, com en els últims anys, el que reclama molt són els drets, no? En aquest cas parlen molt dels drets socials i de justícia. Tenen molt clar que les pensions han de continuar a l'alça perquè volen, no?, vides dignes i volen també treballar molt, o sigui, lluiten molt per la sanitat i que hi hagi un bon sistema de salut i de dependència, perquè quan arribes a unes edats ja necessites més del sistema públic i defensen molt. I també una cosa que nosaltres des de l'Ajuntament ho treballem és el dret a decidir, que puguin ser autònoms, que puguin decidir on volen, com volen, no?, viure, i que el tema de les cures sigui una cosa, una decisió pròpia. Nosaltres ho tenim molt clar, que la persona ha d'estar al centre, i és una de les coses que parlen en el seu manifest. I sobretot el tema de l'edatisme, la no discriminació per raó d'edat, que és un maltractament que pateix molt la gent gran, i també remarquen molt aquest aspecte.
0: És a dir, reivindicacions, i sobretot aquesta independència, no?, que a vegades pensem que la gent conforme va creixent va perdent, i no, tot el contrari, es continua i tenen tot aquest poder de decisió. Tornem a aquest programa d'activitats del Dia de la Gent Gran. Ja hem dit que el dijous mateix es farà una exhibició dels tallers de dansa, però hi ha quatre propostes més. Natàlia, què heu preparat?
1: Pues aquest mateix diumenge, dia 4, hem preparat una sessió de cinema, una tarda de cinema, que després ens agradaria fer una mica de forma i comentar, que seria la pel·lícula Vivir dos veces. Està una mica ambientada sempre amb temes de gent gran. En aquest cas parla d'un home que té diagnosticat Alzheimer i tot el que es mou al seu voltant. La veritat és que ja és la tercera projecció que fem relacionada amb pel·lícules que estan amb estereotips de gent gran, i va molt bé perquè ens fa reflexionar i ens fa comprendre, no?, moltes situacions que de vegades les tenim normalitzades però que no hauríem de tenir-ho i hauríem de treballar-les.
0: Potser la mateixa gent gran, no? A vegades, no sé, després en els fòrums que feu, si han sorgit comentaris, reflexions...
1: Sí, la mateixa gent gran treuen reflexions. La pel·li que vam veure al juny, que bueno, una mica es basava en persones grans que les obligaven a ficar-se a residències i s'aprofitaven i li treien els diners i les propietats... Bueno, pues la gent, no?, el dret a decidir, no?, pues la impotència de no poder fer el que volien, i llavors sí que surt un bon debat.
0: Tot i això, que estem parlant de la programació de la gent gran, és una projecció d'aquesta pel·lícula, Vivir dos veces, que no ha de ser només per públic de la gent gran, això que quedi clar.
1: Ha de ser per tothom, perquè tots hem d'agafar consciència, perquè al final la gent gran jo crec que és una part molt valiosa de la nostra societat, igual que altres etapes de la vida, igual que sempre tenim molt clar que la infància s'ha de defensar, doncs la gent gran igual, i jo crec que ha de ser una pel·lícula perquè tothom pugui venir i tothom puguem reflexionar, que és l'única manera de poder avançar.
0: Dèiem que és diumenge a Teatre Margarida Xirgo i que no cal reservar cap tipus d'entrada, només allà...
1: No cal reservar l'entrada, és anar allà i agafar seient.
0: Perfecte, doncs primera proposta d'aquest programa del Dia de la Gent Gran, diumenge, una projecció de la pel·lícula Vivir dos veces al Teatre Margarida Xirgo, però hi han altres propostes, com els passejos que et tornen a la biblioteca del Més que Ciència, aquestes ulleres, no?, passejos virtuals.
1: Sí, és una proposta molt xula, perquè dona oportunitat a gent del municipi que potser té problemes de mobilitat que puguin conèixer part del nostre patrimoni i d'altres indrets. És una proposta que és molt interessant i que la biblioteca torna a portar i faran dos passes. El dia 8 d'octubre, el dijous 8 d'octubre, es podrà anar a la biblioteca i fer aquesta activitat.
0: Mm-hmm. Que és només posar-se ulleres. Hi ha gent que ens ha dit, bueno, és que a mi fa una mica de cosa, no? Això de veure alguna cosa que no estic realment allà. Jo crec que és una experiència, bueno, molt xula.
1: És molt xula, de fet, jo les he provada perquè quan va venir el Dani a explicar-nos les vam provar i pots pujar al castell de Sant Miquel sense moure't i és molt interessant perquè és molt realista i pots veure moltes coses que potser no es podrien veure sense aquestes ulleres.
0: Clar, clar que sí, d'aquí de Montornès, com deia la Natàlia, d'altres indrets d'Espanya, serà la biblioteca, una creació que més ha fet el Dani Ametller també d'aquí, de Montornès, i ja hem tingut algun altre cop, però molt interessant poder comptar amb aquesta proposta. Què més, Natàlia, què més heu pensat per aquest mes d'octubre?
1: Sempre una cosa que fem tots els octubres és una caminada pel municipi, coneixent el patrimoni, i com no, aquest any també tornem a fer aquesta caminada popular. La gent es podrà apuntar perquè hi ha un aforament màxim, vale, perquè si no, no podríem donar la qualitat que volem, i es podrà apuntar a través dels canals de WhatsApp que tenim o bé en el casal a les hores d'atenció que hi ha la Saskia, la nostra dinamitzadora, per poder fer aquestes passejades.
0: Que, a més, és una caminada que crec que la gent repeteix igualment, vull dir que agrada molt.
1: Agrada molt i hi ha gent que de vegades els expliquen coses de Montornès que no coneixien i és molt interessant perquè creiem que coneixem el nostre municipi però hi ha indrets que si no t'explica la seva història no la coneixes i a la gent això li agrada molt.
0: Aquí és el dia 14 d'octubre, ben aviat sortirà per poder-nos apuntar aquesta caminada per conèixer Montornès. I una altra proposta que també sempre té molt bona acollida, Natàlia, són els espectacles que porta entre bambalines, que és de l'Hermandat de Nostra Senyora del Carmen.
1: Pues sí, són un espectacle que com no vagi ràpid a treure entrades, volen perquè la gent els hi agrada molt i ja fa anys que ofereixen la seva obra al mes de la gent gran i nosaltres encantades de que puguin oferir i que la gent del municipi pugui gaudir, no, d'aquesta obra de teatre. Estem molt agraïdes a l'Hermandat perquè sempre més són elles que s'ofereixen i sabem sempre que a l'octubre tenim entre bambalines.
0: Que a més, en aquest cas, també és fet per gent gran, no? Perquè el grup de tres bambalines ja són, jo crec que deuen ser a partir dels 60 anys o per aquí deuen anar.
1: Sí, sí. A més, el perfil de persones que col·laboren i que estan allà fent teatre és un perfil de persones grans. I també és una manera de donar-nos compte que l'edat no té límits i que és un número i que tinguis l'edat que tinguis pots fer moltes coses. Jo crec que és molt important també el missatge que donen, no? Que és, bueno, que perquè siguis gran no vol dir que hagis de deixar de fer coses.
0: Clar, clar que sí. De fet, algunes han començat ja de molt gran a fer aquesta activitat al teatre. Doncs si voleu veure's, com deia la regidora, les entrades s'hauran de reservar ràpid. Serà l'Espai Cultural Montbarri el dia 24 d'octubre, tot en aquest mes, en motiu del Dia de la Gent Gran. Crec que hem fet un repàs per tot el programa.
1: Sí, encara queda per posar data, però estem acabant de treballar per fer un acte de presentació de tot el Servei d'Atenció Integral de la Gent Gran, que s'està treballant i que es posarà en marxa també amb el centre de dia, que ja, bueno, si la gent surt de passejar, ja veu que està molt avançada la seva construcció. Estem acabant de perfilar una mica aquesta presentació, però quan tinguem dades ja la donarem, ho farem al teatre perquè volem que vingui tothom a conèixer, no?, el servei que volem oferir a tota la gent gran del municipi.
0: Molt bé, doncs parlarem llavors un altre dia d'aquest tema. Anem cap als tallers. Comentàvem a l'inici que tenim també ara ja el nou curs dels tallers per la gent gran. Ja les inscripcions ens van obrir. Com ha anat? Hi ha hagut molta gent que s'ha interessat? Hi ha estat totes les places completes? Encara la gent es pot apuntar?
1: Doncs any rere any van millor les inscripcions perquè ara hi ha molta gent que tenim l'opció de fer-les o bé telemàticament o bé presencialment. Hi ha molta gent que ja s'anima i ho fa telemàticament, llavors és molt més àgil. Tenim places limitades en molts tallers, hi ha tallers que sempre tenen molt d'èxit com pot ser els balls en línia o el ioga i que hem de fer sortejos, però ja es van adjudicar. Ara estem fent aquelles que han quedat lliures, doncs que la gent pugui participar, i aquest any hem oferit 890 places de tallers, que déu-n'hi-do, cada any, any rere any, anem augmentant aquestes places perquè la demanda augmenta.
0: Clar, la gent va demanant, no?, que cada cop hi ha més gent. No sé si hi ha més gent gran, que segurament també, però més gent gran activa que vol participar. A partir de quina edat, per això, Natalia, es poden apuntar aquests tallers?
1: El nostre reglament parla de persones pensionistes, però també prejubilats. A partir de 55 anys, si ets pensionista, ja pots començar a fer aquests tallers. El que has de fer és anar a l'Ajuntament i demanar el teu carnet de gent gran, i amb això ja pots accedir-hi als tallers.
0: Mm-hmm. Parlaves que hi ha tallers que agraden moltíssim, que s'han de fer sortejos, no?, els de gimnàstica, els de balls en línia, que són una mica els que precisament podrem veure, recordem, el dijous a la plaça de Pau Picasso, si no plou.
1: Si no plou, sí, són els que més agraden, els del moviment, i dijous podrem veure una mostra de gimnàstica amb la Montse. També veurem balls en línia amb la Magda i sevillanes amb la Toñi. Són els que més agraden. A més, jo crec que també les tres talleristes que tenim tenen com una cosa molt especial amb la gent gran i tenen aquesta connexió, i això també és molt important, que tinguin aquesta connexió i a la gent li agrada molt.
0: Clar que sí. Tot i això, cada cop veiem que s'interessa més la gent gran per altres tallers, de potser més cognitius, més tranquils, més artístics. Quins són també aquesta oferta que s'ofereix?
1: Tenim el taller d'entrenar la ment, que aquest també té molta demanda. A la gent gran li agrada molt perquè és una manera de també tenir activa la ment, i els hi envien exercicis per casa, que això és molt important, no?, perquè per evitar un deteriorament. Informàtica ja fa molts anys que ho fem i a la gent gran li agrada molt el tema de la informàtica, perquè els ensenyen a fer coses molt bàsiques, de vegades escriure un correu o potser passar una foto o guardar o imprimir, i és molt important. I també català. Hi ha molta gent gran que va vindre quan eren joves aquí a Catalunya, no saben català, i ells són gent que volen aprendre català i escriure català. Potser ho parlen, però ho volen escriure, i és molt interessant. I sempre tenen bastant demanda.
0: Genial. A més, hem vist que dins de l'oferta heu posat en marxa un curs de fotografia digital. Això és nou.
1: És nou perquè no volíem que fos algo relacionat no ben bé amb la informàtica, però sí amb el mòbil, i de vegades dius un curs de mòbil i la gent diu, ja sé utilitzar el mòbil, i vam dir, fotografia digital, una mica com fer les fotos, si l'has de, no?, de retocar una mica, una mica de, com diem, de Photoshop, després passar-la a l'ordinador, imprimir, també per donar-li eines perquè puguin fer. I tot això que sigui relacionat amb el món digital els hi agrada molt.
0: Clar, això anava a dir, ha sigut algo que us ha sorgit des del departament, o ja hi ha gent que us ha dit, escolta, que m'agradaria aprendre a fer això?
1: Sorgeix del departament, sobretot la Sàskia, que és la que té més contacte amb la gent gran i està molt als casals, ella va detectant necessitats i escolta i parla amb la gent, i llavors ella proposa aquests tallers i nosaltres encantades.
0: Al final podrem veure també una exposició, és a dir, aprendran a fer alguna fotografia, també entenc.
1: Sí, la idea és poder fer una exposició. Nosaltres al departament prepararem per aquest Nadal un dinar, que ja el vam fer l'any passat. Mm-hmm. Aquest any volem tornar a repetir aquest dinar de Nadal, i la idea és poder fer una exposició i posar-la aquell dia. L'any passat vam posar l'exposició de l'edatisme, i aquest any voldríem fer com una exposició de fotos de que han fet en aquests tallers.
0: Clar, feu dinars, amb l'exhibició ara que tenim dijous, els tallers durant tot l'any, després també per Sant Joan hi ha activitats. Al final, no és només anar una horeta a fer un taller i tornar a casa. És tot un espai, no?, de socialitzar i de trobar-se amb altra gent en què comparteixes aquella estoneta, aquell moment.
1: Sí, el més important és el que tu dius, la socialització, perquè els tallers els obliguen a sortir de casa, tenen un horari, ja han de sortir, s'han d'arreglar, ja parlen, ara anem a prendre un cafè, comencen a fer una vida i una comunitat, que és molt important. Jo crec que els tallers tenen aquesta funció social molt important. I a més, les activitats que fem extres, que no són de tallers, ara, per exemple, hem fet el dinar a Festa Major, sí, el dinar homenatge, i eren 550 persones. està molt bé, perquè això vol dir que la gent gran té ganes de trobar-se i a més les veus que estan supercontentes, van en grups, i això és molt important. La socialització és molt important per treballar molts aspectes, no, que hi ha dins de la gent gran.
0: Segur que hi ha grupets que s'han anat creant, no, a través d'aquesta. I és clar, hi ha gent que porta... Quants anys pot portar una persona que fent un taller, jo que sé, de dansa o de gimnàstica?
1: Hi ha gent que porta més de 10 anys fent tallers, hi ha més de 100 persones que fa molts anys que fan tallers, i aquest any, per exemple, en noves s'han presentat 51 persones noves aquest curs, però la previsió és que vagin augment, perquè la piràmide demogràfica està canviant, cada cop hi haurà més gent gran, i clar, ens hem d'adaptar. Totes les activitats que fem des de l'Ajuntament les hem d'adaptar a aquesta, no, aquesta nova... aquest nou perfil de població que tindrem a Montornès.
0: Sí, sí. Doncs, Natàlia, no sé si com a regidora de Gent Gran vols destacar algun altre aspecte dels tallers o alguna dada que ens haguem deixat.
1: No, jo crec que ho hem dit tot, no? Que l'Ajuntament té una aposta clara pels tallers. Aquest any ja gairebé arribem a 900 places i ara estem treballant ja per tornar a licitar els tallers, que ara ja fa 4 anys que estem amb aquest contracte, i la idea és ampliar. I com sempre dic, tenim a la Sàskia, que és la dinamitzadora, que és la que està als casals, i també una mica fem l'oferta a el que ens demana la gent i ens anem adaptant. Llavors, les necessitats que anem detectant, doncs les anem treballant. Jo crec que el que cal destacar, que aquí, ara avui, aquest any, i aquest mes, al ple d'octubre, portarem un pla local de gent gran, un pla d'acció, que és un pla que s'ha treballat amb els usuaris dels casals, amb les juntes, amb altres entitats que tenen gent gran, i una mica l'aprovarem al ple amb la idea de tenir un pla clar, no? Una mirada clara cap a la gent gran, i jo crec que és molt interessant. Quan tinguem aquest pla ja aprovat, el portarem als casals perquè la gent pugui veure el que s'ha treballat, amb la idea de dur a terme, sobretot treballar la part de cures, amb el servei d'atenció integral, la part d'activitats, també la part de mobilitat, que és una cosa que també ens comencen a demanar molt. Bueno, mm-hmm. Doncs una mica estem en aquestes treballant-ho.
0: Podrem seguir el ple el dia 8 d'octubre.
1: Sí.
0: Recordar que el dia 1 és el dia de la gent gran, que tindrem aquesta exhibició de dansa, de gimnàstica a la plaça de Pau Picasso, i en cas de previsió de pluja us mourem al pavelló municipal del CEM Les Vernedes. També hi ha tota aquesta proposta d'activitats, a més la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces el diumenge dia 4, els passejos virtuals amb Més que Ciència a la biblioteca el dia 8, després la caminada cultural el dia 14, i el dia 24 podem gaudir de la companyia Entre Bambalines, que torna a l'Espai Cultural Montbarri. Avui hem repassat tota aquesta programació amb la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura. Natàlia, moltes gràcies per haver-te uns minuts.
1: A vosaltres.
0: Ens anirem veient aquesta setmana, aquest mes d'octubre, i tornarem a parlar ja sigui per aquest pla i també del centre de dia. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
8: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
9: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
10: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
9: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
10: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
9: El teu gest ho canvia tot.
10: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
9: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Qué cabrito eres.
1: Bon dia i benvingut de nou, Miqui.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Miqui, i bon moltes dia, felicitats.
0: Igualment, Miquel, moltes felicitats. Avui Sant Miquel, Gabriel i Rafael, tots sí. Els arcàngeles.
1: Sí, sí, sí, sí. Tu notes la lluita aquesta contra el dimoni o no?
0: Jo sí, a vegades te'l tinc molt... A vegades el tinc molt a prop, el dimoni de lluita.
1: Bueno, escolta, quin plaer tornar a rebre aquí a les mañanes. Sí. Quants mesos portava sense venir?
0: Jo diria que 5.
1: L'hem tingut per telèfon.
2: Com a mínim, jo crec que porta mig any ja fora de motornet. Sí.
1: Està més guapo, eh?
0: Ah, que sí. És que el frío curte muchísimo.
2: El tipus el té... Sí, sí, t'has mantingut, eh?
0: Home, mira que allà és difícil, perquè només fotem que menjar, nano.
1: Ai,
0: entre el Jaume que ens fa paelles. Mira, ens hem guanyat quasi tots els concursos dels que ens hem presentat amb les paelles, el Jaume hem guanyat. Ha guanyat ell. L'altre dia ens en va fer una de morro, orella, gírgoles i mandonguilles.
2: Buf.
0: Boníssima.
1: Però el concurs no serà entre els 34 veïns.
0: Sí, bueno, no, però per la fiesta somos 150 o 200.
1: Vale. Bueno, perquè dic, no sé, si tiene mucho mérito, clar.
0: No. I ara passa a Miquel, que també són les festes d'allà d'hivern, diguéssim, jo no hi he pogut estar. Però el primer dia ja es fan migues, també, oi, gatxes i totes aquestes coses.
1: Gana no passeu.
0: No. Adéu, i si no, pa, carn a l'arbres, i si no, pan con tomate i el que sigui, vas a fotre els esmorzars, et posen un bocadillo com si haguessis d'anar a la Societat de la Nieve a passar fam 6 mesos. Però molt bé, allà s'està molt, massa bé.
1: Que guai, que guai.
0: Bueno, suposo que s'està massa bé perquè ja tinc l'edat que tinc, eh?
1: Bueno, jo m'aniria també, sí? Potser una temporadeta només. Clar. Ui, que se'n va la luz.
0: Mira que ja li he dit al Miquel, dic, no us ha fet el tonto la llum? Sí,
1: una mica. Vull, és que ara plou bastant, eh? Sí. I ja hi ha llamps i trons i així.
0: Però a mi m'agrada aquesta foscor de la pluja, a mi me da buen... Bueno, m'agrada.
1: Sí, però a casa amb una manta millor.
0: També, però goita, aquí que estem a cobert, vull dir,
1: sí.
0: Com a mínim no ens mullem.
1: Sí.
0: Que com a mínim... Bueno, vosaltres com us ha anat l'estiu?
1: Molt bé,
0: sí?
1: Super.
0: Tu has anat per ahí, mire.
1: Jo no he parat a casa meva.
0: Que guai. Estàs aprenent.
1: Jo no he parat a casa meva.
2: Ens ha de donar lliçons.
0: Sí?
1: Jo no he parat. Tres dies, de 20... D'un mes he estat tres dies a casa
0: meva.
1: Imagina't,
0: com se nota los teenagers, com suben, la juventud de listos.
1: I ha fet 30, Miqui.
0: Sí, però segueixes en la
1: pequeña. L'altre dia em van dir que semblava que tenia 24. I tant.
2: Sí, és la més jove.
0: És la més jove, és la nostra teenager d'aquí.
1: Per mucho que a José Luis le duela, así es.
0: Exacte.
1: Pues molt bé.
0: Pues sí, ja està l'estiu, ja ha passat tot, ja estem
1: immersos en la rutina.
0: Sí, gràcies a Déu, també les rutines que van molt bé per a les famílies, sobretot, per posar una mica de tranquil·litat.
1: A mi setembre m'encanta.
0: A mi també. Em sembla un molt bon mes, tenim la festa major, és mi cumple, tot. En setembre nace mucha gente porque en Navidad, pues, el alcohol... desinhibe mucho
1: estas cosas.
0: Los bajos,
1: ¿eh? És veritat que l'altre no sé quin parlava, que setembre era un mes de molts, molts cumples.
0: Clar, està Nadal.
1: I l'abril. Bueno, doncs, Miqui torna amb la seva secció de la tele, de coses sí. Vàries. Què tens en aquesta llista?
0: Mira, ahir, ja sabeu que ja ho he dit algun cop a la Núria, seré sincer. Si fa 6 mesos que no vinc aquí, potser fa 5... Després de 5 mesos que només he obert la tele per veure una competició de natació sincronitzada quan van fer la coreografia d'Albert Hain de Rosalía. Ahir vaig a la tele una altra vegada.
1: Ja està, ara tornes a enganxar un altre cop.
0: Ostres, és que és cert que ja no tinc... Veus, aquí penso, ai, vale, doncs em poso la tele, però és que allà Torrijas, la veritat és que quan arribo em poso un podcast per dormir. I això, bueno, vaig estar veient el Masterchef Celebrity Legend.
1: Sí, ja no és Celebrity, ara és
0: Celebrity
1: Legend.
0: Legend, que després serà Celebrity Legend, que no ha muerto durant esta dècada.
1: Uau, és que... Tela.
0: Clar,
1: bueno, no. I què tal?
0: Bé, em va semblar... Bueno, ja han posat els perfils una mica que més rotllo donen, no? L'Edu Soto, el Florentino Fernández...
1: Entenc que és gent que ja havia estat,
0: És gent que havia estat a Masterchef Celebrity. La Maria Escoté, el Juan Betancourt, la Ruth Lorenzo, bueno, el Bustamante, la Viviana Fernández i l'Anabel Alonso, bueno, gent com bastant, que han donat bastant de joc en el Masterchef Celebrity, i prou bé, em va fer gràcia, perquè a l'última prova els hi donaven a... tenien uns quants productes però havien d'aconseguir els altres amb un strip poker. I tanto Santiago Segura, que se quedó en boles, la Paz Vega se quedó també en, només amb la camisa, es va treure hasta les calces.
1: Déu-n'hi-do.
0: I pensant, mare, Déu, quin joc de calces i calçotets. Aquí a Televisió Espanyola,
1: ja, potser no?
0: No
1: calia, no? En un
0: bueno, ells volien... No, bueno... Clar, jo el que els deia, ostres, calçotets, que no els deixin a sobre la taula, que els deixin a terra, no?
1: Perquè, després clar, desinfecten.
0: Ja, suposo que sí. Bueno, doncs bé, la veritat és que al final van expulsar la Ruth Lorenzo, que és la que no va voler col·laborar amb això del... Diu que és molt poderós i no va voler col·laborar. Clar, aleshores li faltaven productes i això. I no, sí que és cert que potser les proves, suposo que aquesta gent, com que ja ha estat, es flipen un pèl més. Trobo que hi ha un pèl més de dificultat. Però, ostres, com saben cuinar, eh? Mm. Es nota que passen hores treballant per poder fer aquest programa. Bueno, doncs això, vaig veure aquest trosset, recomanable. I després també ara seguirem amb la tele, però com que ho tinc aquí per dos, voldria dir que ja està estrenada la pel·li de la Bola Negra, no sé si n'heu parlat.
1: Bueno, José Luis, no? La setmana passada en el repàs de cinema va dir que s'estrenava. No l'hem vist, jo m'estic esperant a la Festa del Cine, soc catalana.
0: Sí, jo també estic esperant poder-hi anar, perquè fins ara no he pogut. Però sí que bueno, a través de TikTok i a través de molta gent que l'ha anat a veure i tal, jo em fa una mica de cosa perquè penso que vas a sofrir lo más grande, eh? Perquè penses, ¿quién va a ir a ver la Bola Negra? ¿Tú con 52 o aquel niño al que se la sacaron sin que tuviera ni puta idea que se la sacaban porque jugaba con las niñas y saltaba la goma, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, no ho sé, ja us, quan hi vagi ja us explicaré.
1: Home, ens ho has d'explicar.
0: I, bueno, el que sí que vull comentar-vos és que ha guanyat la millor direcció de Cannes aquest any, el Premi del Públic tant a Sant Sebastián com a Toronto, i de moment estan dient que es perfila com a... no tan sols com a pel·lícula de parla no anglesa als Oscars, sinó que diuen que nominaran els Javis com a directors i potser la pel·lícula com a millor pel·lícula.
1: Ah, Déu-n'hi-do, em comenta el Miquel. Posem una miqueta el tràiler,
0: sí.
1: Anem a ficar-nos en ambient, Miquel.
0: Vinga.
3: Bola Negra.
4: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
5: No quiero saber nada de ese señor, y tú tampoco. Vamos a dejar las cosas así, ¿eh? Guardo el
6: deseo. Nunca nos explicó nada. No hablaba mucho del pasado, ¿eh?
7: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapún.
4: Hola. Entre las obras de teatro que Federico García Lorca no pudo terminar de escribir, hay una en concreto que habla de un joven.
8: Sí, eso es la Bola Negra. There are only four pages that exist from this play.
9: Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
10: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
11: Llego el primero.
12: I think the most important questions for you to ask are, ¿quién fue tu empleado? ¿Y por qué escondió por toda su vida?
13: Eres.
14: Vamos, méteme, no te muevas.
13: Métemelo.
14: Vete quieto,
13: vamos. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Vamos, dispara.
15: A mí me da igual lo que sea. Yo solo quiero vivir.
16: Te juro que llevo toda la vida intentándolo, pero es que no te entiendo.
15: Prométeme que harás lo que te he dicho.
4: ¿Por qué sería importante?
15: Se lo prometí.
1: És intens, eh?
0: És que el tràiler ja és punky, eh?
1: Sí.
0: Bueno, també, no us he dit, també es parla molt de la nominació del Guitarrica de la Fuente com a millor cançó.
1: Sí.
0: La cançó és espectacular. Jo la tinc un poc en bucle. Bueno, jo he de reconèixer que des del dia que va sortir el Confessions a Dance Floor de Madonna no he escoltat res més. Porto mesos
1: sí, més,
0: només escoltant això.
1: Va treure després com una nova versió,
0: com uns
1: no?
0: remix i tal, que ara parlarem en els NBAs, si ho digo bien. Us parlaré una mica de la d'això. Bueno, ja que ens la posa el Miquel, anem-nos-en als NBAs. El diumenge, a la nit de diumenge, dilluns, em vaig quedar despert. Van ser els NBAs, que aquest cop la... que són uns premis de la MTV que donen els millors videoclips i això. Hi havia, no sé si hi havia 11 nominacions per la Madonna. Em va sobtar que no hi haguessin nominacions pel Wertheim de Rosalía.
1: Ah?
0: El vídeo em semblava també prou bé i tal. Bueno, suposo que deuen haver-hi diverses coses. La Madonna. Primer que us he de dir, sabeu que jo quiero a Madonna com si fos mi mare, que les quiero igual, les dos. Tengo el mismo nivel de cariño per ambas. No, vull gira, vull una gira i tal, però ostres, és que no pot moure la cama, tio. És que no pot caminar, és que té, bueno, té, sabem que té un genoll rebentat i no pot caminar, és que no se li veu tant, que no pot ballar, que no, pobra.
1: Bueno, és que té una edat, aquesta dona.
0: Té 60 i pico d'anys, però no, 68. I el que sí que, ostres, l'espectacle va obrir ella als MTV amb la Sabrina Carpenter. I després, bueno, va treure un mogollon de gent en el Danceteria, que és aquesta cançó que ens està posant el Miquel. Hi havia la seva amiga, l'actriu que farà el seu biopic, el Tony Ward, que és el nòvio que tenia a l'època del Justify My Love, aquell videoclip tan eròtic de l'eròtica, doncs aquest també, bueno, un mogollon de gent. La veritat és que la Madonna es va endur 7 premis, entre ells l'artista de l'any, l'àlbum de l'any i la col·laboració de l'any amb la Sabrina Carpenter. Després la Taylor Swift, que ha aconseguit superar a la Beyoncé en quant a premis, perquè li van donar el millor videoclip, la millor direcció, i a l'Artist Director Honor, que diuen que és un premi que s'ha inventat ella mateixa per superar la Beyoncé, saps? I la veritat és que molt xulo la introducció de la Madonna, potser dura 7 minuts o així, perquè són el Bring Your Love cantat amb la Sabrina i el Danceteria, i la veritat és que molt xulo. I ara sí que escoltarem un moment la col·laboració amb la Madonna i la Sabrina, que està bastant coneguda perquè és dels primers singles que ha tret, i escolteu-lo una mica, abans que se'n marxi la llum.

0: Molt electropop, s'ha tornat a donar.
1: Bueno, és, és la segona part del Confessions a Dance Floor, és tot molt disco. Jo, si algun dia voleu netejar a casa, avui que fa d'això, si voleu, ja poseu-vos-ho. Perquè
0: motiva,
1: la veritat,
0: motiva.
1: Sí, és tot una... No sé, a mi em sembla xulíssim. Potser perquè ja l'he escoltat tant que el tinc tan integrat a la meva sang que bueno... Però hi ha cançons com School, com Bizarre, com Fràgil... quina més m'agrada molt... Després de Bizarre... Ah, la Danceteria... Bueno, a mi em sembla un àlbum molt, molt, molt xulo. Ens anem ja que parlem de cançons. Ja tenim representante de Euro Junior 2026. Que no vamos a Eurovisión, pero sí vamos a Euro Junior.
0: Això, bueno, algo es algo.
1: Exacte. El nano es diu Lucas Paulano, és un noi de Jaén, de 10 anys, que va ser el guanyador de La Voz Kids, era el guanyador més jove de La Voz Kids del 2025. I canta una cançó que es diu Cuore Bello, te quiero, te quiero. Jo n'he sentit un trosset, però ara ens en posarà una altra al Miquel.
0: Vinga, som-hi.

0: el nen canta molt bé.
1: El nen canta de luxe, la cançó és una merda, és un trunyo. Però el nen canta de luxe. Què són aquests silencis? Aquest pum, pum,
0: a
1: pum.
0: A mi silencis, bé, però masses. Trobo que la cançó és mas, com molt d'algun adult, no? Eh? No? No sé, no, no el trobo per un nen de 10 anys. No sé.
1: Aquests nens han estat a la tele i han crescut molt.
0: Tampoc entenc l'italià amb l'espanyol.
1: Por verlo con ojos de cielo. Yo te quiero. Es que la rima a BBA me parece.
0: Bueno, això és la nostra representació.
1: Aquesta és la nostra representació. Ja us direm què tal, perquè no, que ja tinguem representants que no trigarà gaire a fer-se.
0: Bueno,
1: bueno, els VMA ja hem parlat. Ens anem a Supervivientes. Estan fent Supervivientes també All Stars Premium Total.
0: Legend també, molt bé.
1: Ai, la gent que va... Tothom, eh? Però hi ha uns personatges i uns tipus que porten a Supervivientes per muntar el que munten, eh? Que a mi ja em té esgotat.
0: Clar, no és el programa que feien a l'inici, no?
1: Que sí, que també hi ha una mica de supervivència, una mica. Però sí que és cert que estan tenint aquest any moltíssims problemes. Se'ls han tingut que endur de les platges típiques perquè tota la comunitat garífona està denunciant, els dijous ja ha d'anar a la policia perquè es manifesten, perquè no els deixen pescar i no sé què. I s'està muntant un cipote, ja fa anys que dura, aquest cipote, però ara s'ha... i se'ls han tingut que de ficar una mica dintre la selva, que per això ara van tots tan picats de coses. I bueno, però cobrant el que cobren per setmana, te jodes i te rasques, vull dir. No és el que nosaltres cobrem en 3 anys i ho cobren en una setmana, vull dir que no. I han tingut que fer aquest canvi d'això, d'ubicació, perdoneu. I després la Rosa Benito, que ja sabeu que és molt, molt teatrera, és la jurada venida menos, va fer allò del Puente de las Emociones, que fan perquè la gent plori una mica, t'ha passat en tu infància, que trauma tiene. Bueno, ella es va dedicar a parlar del problema que ha tingut amb Hisenda tot aquest temps, que ja con lo que gane aquí, en Supervivientes, ja lo paga todo, eh? Clar, de los 400.000 que devia. Vull dir que... Quina ràbia em fa, que tinguin aquesta oportunitat de pagar la seva, quan a la gent que perquè li ha anat malament un negoci, perquè la vida se t'ha posat de cul i tal, no tens cap oportunitat. No,
0: no
1: tens
0: no,
1: cap
0: ho has
1: oportunitat.
0: Perdut tot i ja està. Mm? Bueno, mira.
1: Bueno, seguim amb Supervivientes. També tenim Isla. Com a Isla tenim Supervivientes i Isla de las Tentaciones. Jo la Isla ja em nego, perquè els perfils són d'un masclista.
0: Mira, jo aquesta, bueno, l'estic veient i és veritat que em va costar perquè la temporada anterior va ser tan fluixa i tan...

0: sí, i unes patades a les cadires.
1: Sí, aquests dos, aquests dos.
0: Però que tu no saps on va. Bueno, és que ja et dic, suposo
1: sí,
0: que...
1: Sí, però jo crec que també, com la temporada anterior va ser tan fluixa,
0: els hi en
1: aquesta havien dit, necessitem una mica d'èxit. Però bueno, tot i així... No
0: però
1: pots...
0: estàs, però és que tu quedes a l'altura del Betún, vull dir, la teva dignitat, no?
1: I no, quan... això, i no pots estar transmetent segons, a veure, que ja sabem que és la Isla de les Tentaciones,
0: sí,
1: vale? Que no és un programa però intel·lectual.
0: Però donem uns models.
1: Clar, home, és que sembla que si el teu nòvio no,
0: no
1: se pone
0: cela,
1: así,
0: no
1: clar,
0: te...
1: no t'estima.
0: Si te cela, no te quiere, eh? Vull dir, ja t'ho dic així, vull dir, la llibertat individual no es pot perdre amb una parella, això que ens han... Vull dir, tu, jo sóc jo, tu ets tu, i entre els dos som...
1: Com
0: haga, un, tenim una cosa en comú.
1: Comencen, com hagas algo, prepárate.
0: Sí, amb una amenaça, que diu, me preparo a què? Tot el nabo, ai, de veritat. No sé, està
1: sí,
0: la cosa fatala.
1: Mal, mal.
0: Però bueno, la sort és que avui també comença la nova temporada de la Inara Álvarez, El cielo con ella.
1: Ai, m'encanta aquesta dona.
0: Que per lo menys ens posa un pèl de cordura a la gent que no tenim aquests pensaments una mica més d'esquerra, perquè clar, els altres diran que aquesta és una no sé què, una sufia que no se lava i totes aquestes coses que ens diuen.
1: Puede ser, puede ser.
0: Bueno, ja tot un rebombori Televisió Espanyola avui, perquè primer hi ha l'Espanya-Croàcia, eliminem l'Aquí la Tierra, el Broncano farà 40 minuts només. I després ja vindrà l'Enar amb el Sergio Pérez Mencheta com a convidat, la Pilar Eide i el Lamin Tior, que és aquest noi humorista de color, no, de color negre, que fa, que surt de bastants programes. Mm-hmm. La veritat és que molt recomanable, jo avui no m'ho perdré. I després també voldria parlar-vos una mica del guarreteo este que està passant. Sabeu que la Belén Esteban ha tornat a Telecirco. Li van fer una entrevista el de viernes...
1: Ja.
0: Bueno, ara estava pactant per tornar a Telecirco després de tot el que va passar amb Salva, i recordem que no es podien treure ni imatges de Salva a Telecirco. Bueno, doncs va tornar, va fer una entrevista, allò que fan, primer fan una entrevista gravada, ella anirà al plató, i aleshores jo no entenc aquest home, el matador de toros, con lo hombre que tiene que ser para matar toros, com diuen ells. Per què cada vegada que hi ha un problema amb la Belén Esteban o manda María José Campanario o manda a su hija la Jules Janerio, que va posar una demanda que no volia ser pública i està a tots els programes. Jo, la incoherència d'aquesta gent i que han fet
1: es
0: perdre
1: més
0: el jutge tant de temps, els hi feia pagar.
1: Home,
0: els hi feia pagar.
1: Sí.
0: Vull dir, tu m'has vingut a mi aquí a dir que vols ser... i, que no et coneguin i tal. Ara surts, tot aquest procés el pagaràs. I el pagaràs multiplicat per 3. Perquè estem ocupant els jutjats amb unes quantitats de tonteries, nano, que et diuen bon dia amb un to que no t'agrada i vas a denunciar. Home, una miqueta. I no entenc, no entenc aquest problema. I ell, que sempre havia dit que als 18 anys tindria una conversa amb la seva filla en té 20, en té... és a dir, si en té, era als 18, en té 30, quasi bé, vull dir, perquè fa 9 anys que la nena ha fet els 18 anys i no s'ha dit
1: no,
0: res.
1: I no ha parlat, no.
0: Bueno, vull dir-vos que... Bueno, només perquè sapigueu això de la Belén que torna a estar. També s'estrena una altra vegada Drag Race Espanya.
1: Ah, sí, cert.
0: I a veure què tal. I després volia comentar-vos que a qui li agrada la Shakira sabeu que està fent una residència a Madrid. Una residència no vol dir que vagi a porti avis a cuidar-los. La residència és el que s'està convertint una mica ara més en el que volen els artistes. Per què? Perquè, bueno, si tu fas una residència de 20 dies o de 10 dies a una ciutat, no t'has de moure, no has de fer Granada, Barcelona, Sevilla i Bilbao.
1: Sí.
0: Aleshores, ells tenen l'estabilitat d'estar allà i de vivir de lujo. Sí que és cert que ella ha muntat, ja us ho vam comentar,
1: sí,
0: tota una experiència
1: parc,
0: la
1: no?
0: que entres i hi ha zona de menjar, de música, de parc, de línies, de tot això. Però la notícia està en que Amazon Music el dia 3 d'octubre retransmetrà un stream del concert de la Shakira a Madrid.
1: Ah, molt
0: vull
1: bé.
0: Dir que qui vulgui, qui no hagi pogut aconseguir entrades o no hagi pogut pagar el preu que s'estan pagant les entrades. També et dic que si tu fas una residència no tens tant gasto per cobrar les entrades d'aquest preu. I jo sí que bugaria per deixar de tenir entrades a més de dos preus. És a dir, pista i grada. I això de la zona VIP, con la experiència que tothom surt estafat perquè et donen una foto de mala qualitat i una acreditació que l'han usat en un altre concert i un pòster i et foten allà per 1.200 euros que ni veus a la Shakira i la Coca-Cola està calenta i el bocat és el mateix de merda que et donen a tu allà a 7 euros i mig. Que jo, no sé, esto debe ser de vieja, ya. Però jo soy tipo Manolo García, tanto grada, tanto... I el que vulgui estar davant que corri.
1: I amb menys...

0: més pròxim al concert. Ja m'hi agafaré les entrades un any mig abans i jo és que no sé què estaré fent.
1: I avui
0: si estaré viva, no estaré viva.
1: Tot aquest problema amb la compra-venta d'entrades, molts grups heu vist que ja estan venint entrades físiques una altra vegada.
0: Sí,
1: ja hi ha grups que o vas a comprar l'entrada física o res. I és la manera de que, bueno, pues, els que vulguin revendre que facin 7 tios la cua.
0: És que... Només...
1: Tot s'ha tornat d'una manera en poder treure calés, en poder, que és una mica una experiència que ha de ser algo cultural, xulo. Després també et dic que a l'hora d'entrar, jo mai havia vist, recordo molt el del Ricky Martin, això, de fer-nos posar de dos en dos, com si fóssim nens de 16 anys, aquí, aquesta fila per aquí. Home, no ho sé, segurament hi ha mucho cafre i no, però jo me'n recordo que vam riure un montó perquè deia, a veure, aquí el sol, en aquella esplanada que hi ha al Sant Jordi, que els que anem a veure Ricky Martin tenim tots 50 anys i dues pròtesis, una a la cadera i una al genoll, i ara tenir-nos allà pel dret dues hores,
0: sí.
1: I els deia, demà els centres de salut estaran a tope, no veieu que entre la insolació que ens donarà.
0: Jo crec que s'ha posat molt de moda això, eh? Sí, sí, també tinc una amiga que va anar a veure els coreans i el mateix.
1: Ah,
0: sí, sí, me ha deslumbrat.
1: És tanto, eh?
0: Sí. Va, també dues hores de peu dins, que dius, almenys deixem que m'assegui, no? Al terra. No, de peu, dues hores per... No tens suficient amb la cua.
1: Exacte, has de fer això.
0: Sí, sí, sortirem amb barca, eh?
1: Avui sortirem amb barca. Bueno, jo espero que ja acabo. Bueno, escolteu, una mica ja ara acabant, dir-vos que... Quin gust tornar a casa.
0: Totalment. Pots tornar sempre, cada setmana.
1: Pendona viajera. Ens veiem aviat, també. Que no t'he trobat jo, se li és igual. Però que és un plaer tornar a casa.
0: I tant, i un plaer rebre't, Miqui. T'esperem la setmana que ve.
1: Si Déu vol, aquí estarem. A veure si no plou, nena.
0: A veure.
1: Encara estarem nosaltres la setmana que ve?
0: Sí, aquí estem.
1: L'equipo joven.
0: Que vagi molt bé, Miqui.
1: A reveure, família.

0: I nosaltres, el Miquel i jo, tornarem demà. Demà parlarem de les inscripcions al Centre Infantil La Peixera. També ens visitarà la Mònica Garrido, que estrena la secció aquí a les mañanes. I estarà la terapeuta Yasone Sánchez a la seva secció de Somos lo que sentimos per acabar el matí. Recordeu que si voleu tornar a escoltar el programa a la 1 de la nit ho podreu fer, i si no, nosaltres, Miquel, tornarem demà a les 10.
1: Doncs sí, passeu molt bona tarda.
0: Igualment, adéu.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: L'agricultura ecològica és un sistema per cultivar, la idea principal del qual és produir aliments de màxima qualitat, sense utilitzar cap tipus de producte químic de síntesi. Aquest mètode afecta tant l'agricultura com la ramaderia, com també l'elaboració de productes, i es basa en una normativa europea de l'any 1991. Tot i que un dels punts que diferencia l'agricultura ecològica amb la convencional és l'absència d'additius químics, la normativa europea inclou una llista molt curta, tot sigui dit, dels que es poden fer servir. Però tampoc hem de pensar que per tal de produir de manera ecològica és tan fàcil com deixar d'utilitzar els additius prohibits. Dani Valls i Cots, president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
3: Els cultius llenyosos, seria doncs, olivera, fruiters, vinya, necessiten 3 anys per reconvertir-se a l'agricultura ecològica. Què vol dir això? Doncs que durant 3 anys s'ha d'aplicar la normativa o els sistemes de cultiu de l'agricultura ecològica, però no es pot vendre com a ecològic. I els cultius herbacis, que serien la resta, són 2 anys de reconversió. Això seria pel que fa a l'agricultura. Pel que fa a la ramaderia, també hi ha un període de reconversió que són 2 anys. Tant els prats, com les pastures, com les finques de cultiu, i pel que fa a l'elaboració de productes, doncs, senzillament complir la normativa, sempre en base a matèria prima ecològica.
2: La normativa europea, entre altres coses, estipula que no es poden fer servir adobs d'origen químic, que són els que s'utilitzen normalment, o llista les matèries actives permeses pel tractament de malalties i plagues. Això pel que fa a l'agricultura, però mateix passa amb la ramaderia. Dani Valls.
3: L'animal ha de tindre accés sempre lliure a l'exterior. La seva alimentació ha de ser amb cultius ecològics. I pel que fa als remugants, hi ha un mínim d'aliments en base de farratges o prats i pastures, que és el que de forma innata l'animal menja i no pas pienços. I després també estan prohibits els tractaments sistemàtics preventius i sobretot per evitar malalties i enfermetats dels animals s'ha de basar en escollir races autòctones resistents a l'ambient i al clima on hi ha l'explotació ramadera per evitar doncs, que aquest animal doncs, emmalalteixi i està permès un tractament veterinari però sempre que l'animal estigui malalt.
2: L'agricultura ecològica és, sens dubte, bona per a la nostra salut, ja que, com hem dit abans, no porta productes químics, però també té molts altres beneficis associats. Dani Valls.
3: També és molt important doncs, la protecció del medi ambient. Al no utilitzar aquests productes químics, el tractament en camp, i al no utilitzar tampoc adobs químics, doncs el medi ambient i la fertilitat de la terra es manté, inclús es millora. I això vol dir que és una agricultura sostenible a llarg plaç. I, d'altra banda, com que són ramaderies extensives, normalment va lligat doncs, a zones de muntanya, o a zones de molt poca població i indirectament també es contribueix a mantindre la població de les zones rurals.
2: El producte orgànic, biològic o ecològic es distingeix de la resta perquè inclou un segell certificat per la Unió Europea i a Catalunya també pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.

Itàlia i el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Sintonizas Radio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir, sir.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No la vida del mot, sinó la pèl del so. L'entelament del món a lo vaja desmunt.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Éxitos encadenados. Encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
3: La música que quieres escuchar
2: en Radio Montornès.
3: ¡Hey!

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Radio Montornès 91.2 FM.
5: Sikayat yum dehet yum, sikayat ahsan nas. Al hawf li hum liban, hatta al bahar dajbki.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb... Café.

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unes 150 persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatge se sumin a la iniciativa. De fet, a Catalunya l'habitatge també està en el punt de mira. Avui els partits de l'oposició hauran de replicar les mesures que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una segona sessió de política general al Parlament. Escoltem ara Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
2: Hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost i, d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
1: Entre les mesures anunciades per Illa ahir hi ha un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. I el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, Agullana i Riudellots de la Selva. A la resta també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, volíem dir, a una incidència provocada per robatori de cable afecta hores d'ara l'R4 i l'R7. Pel que fa a aquesta última, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanya a la Universitat i l'R4 circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell. A banda, també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Reus i les Borges del Camp, també afecta els trens que circulen entre Reus i Saragossa. I els bombers han rebut un total de 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i també a la tarda a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha el rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxe a Gavà i també la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. IJAR considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos. Per això s'han mostrat el malestar i han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general.

0: general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
1: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
0: En la rèplica, ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricació. Ens amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
2: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita, principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
0: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns els mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
3: Cafè.

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Benvingudes de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui darrer programa del mes de setembre, un altre matí, així també una miqueta ennuvolat avui, que ens trobem aquí a Ràdio Montornès amb aquests dies que estic conduint el programa jo mateixa, Emília Toledo, però sabeu que sí que m'acompanya una de les veus que no hi falta tots els matins des de fa, no sé, 30 anys. Quants, Miquel? Bon dia.
2: Bon dia, Mireia, què tal? Com estàs?
1: No, 30 vaig, no, vaig però començar ahir. Sí, home, 15? Potser sí.
2: Jo crec que porto una setmana.
1: Que mentiré, que mentiré. Ara no pots mentir perquè a la ràdio la carta tenim.
2: Pensa una cosa, que si diem el temps que jo porto aquí, hi haurà gent que entrarà en depressió.
1: Per què? Però i el guai que és poder dir, doncs mira, porto tants anys fent aquesta feina, aquí escoltant. Home, és una feina molt divertida i acompanyar a la gent, Miquel.
2: Hi ha persones que pensen que he nascut aquí ja.
1: Home, no crec que tant, eh? Bueno, jo et podria veure, fixa't.
2: Aquí, no? Sí, quan era bebé.
1: Sí, sí, jugant per aquí, sí, amb la taula.
2: Sí, aquí vaig prendre el meu primer biberó i tot.
1: Bueno, bueno, doncs res, no vulguis dir res.
2: No sé si ja estàs veient per darrere d'aquí, per la part que tinc del clatell, que m'està sortint com una antena. Ja? Ho veus?
1: L'estàs mimetitzant, no?
2: Sí.
1: Jo el que veig, Miquel, és que tinc un mosquit per aquí que...
2: Doncs sí, bueno, aquest matí ens han entrat uns quants, perquè jo també tenia algun en el meu petit estudi.
1: I cada any són més grans, o què passa? No sé, jo són enormes els mosquits tigres.
2: L'evolució del mosquit tigre. Sí, mira, bueno, fa poc parlàvem d'aquest mosquit, d'aquest tipus de mosquit. Precisament aquest cap de setmana parlava jo del mosquit tigre, que feia anys, o sigui, ara ja és molt conegut,
1: sí,
2: però aquest mosquit no es coneixia.
1: No.
2: I ha estat un mosquit com invasor, no?, en certa manera, i cada cop tenim més.
1: Més. I més grans, i són, bueno, horribles. Bueno, doncs, que si escolteu alguna palmadeta en algun moment, que sapigueu que és la caza contra el mosquit. Bueno, doncs avui darrer dia de setembre, ja està, ja ha passat aquest mes.
2: Ja ha passat el mes de setembre. Bueno, estem en el darrer dia, espera.
1: Ens queden unes quantes hores, però avui ja és com dia de fer una mica de reflexió, i a mi em fa pena perquè setembre és com un mes super maco. No sé vosaltres quina sensació teniu, però a mi m'encanta setembre.
2: A mi també m'agrada molt.
1: No sé, abril i setembre i juny m'encanta.
2: I aquesta temporada que entrem de la tardor també. Ja ho parlem moltes vegades amb la Núria, que la tardor és una de les meves estacions preferides.
1: Ja m'ho crec ja. Ahir, per cert, quan vaig anar a buscar el cotxe, després de tota aquesta pluja i de l'aire que va fer, tenia una fulla ja marró allà al capó del cotxe, i vaig dir, serà una senyal de la tardor? M'està dient, ei,
2: doncs sí,
1: que ja estic aquí.
2: Ja estan caient, sí. Sí, sí, ja fa setmanes a més, també, perquè com tenim aquest temps així que, tot i que tenim altes temperatures, però també a nivell als arbres i demés ja comencen a notar que què passa, no? Què ens està passant?
1: Sí, de moment, bueno, continua
2: i
1: fent
2: comencen
1: calor,
2: a perdre aquestes fulles, i a començar també, no, encara no és molt evident el tema del canvi de color, però...
1: No, encara, és que no, jo no he vist com així els arbres taronges encara, però ahir veure aquesta fulla vaig dir, ui, pues mira,
2: sí, ja queda, sí, ja queda més
1: atenció,
2: queda menys per aquestes,
1: a la natura,
2: per aquests canvis, i per veure i gaudir de la tardor, no? Allò.
1: I per què t'ha agradat tant la tardor, Miquel?
2: Doncs perquè m'agrada, no sé, possiblement m'agrada aquesta humitat que té la tardor, normalment, no? Aquesta humitat, aquests canvis de colors. Fixa't que és totalment contrària a la primavera, o sigui, la primavera és naixement, i la tardor és com mort, no? En certa manera.
1: Sí.
2: A més, celebrem també coses relacionades precisament amb això,
1: clar,
2: no? Amb la mort,
1: amb el calendari de la natura.
2: Però, bueno, és com un tancar el cicle, no?
1: Sí.
2: És un tancar el cicle.
1: A mi el que més m'agrada, a part dels colors, són els panellets.
2: Estan molt bons,
1: és
2: sobretot
1: que, clar,
2: si es fan a casa, no?
1: Clar, sí. És que a casa meva els panellets estan molt bons.
2: Hem
1: i jo ja porto...
2: El pastitxeli no només fa...
1: Sí. Fa trufes
2: tots,
1: el que li presentis,
2: però
1: eh?
2: També fa panellets.
1: Oh, i uns roscons de Reis, però bueno, això ja parlarem un altre dia, en tot cas. Bueno. Doncs a mi m'agrada, quan tanquem el mes, mirar quines coses han passat aquell mes, però no coses... com rares, com curioses, com ràndoms, no? Així de... ja sabem l'actualitat normal.
2: Cada dia passen
1: Sí, sí, moltes, moltes. Però t'he portat una notícia que, a més de ser curiosa, crec que ens pot venir bé i que, bueno, te n'adones que s'investiguin certes coses va molt bé. I és que hi ha una empresa tecnològica que ha presentat un pla global. Això sí, s'han d'invertir 10 milions de dòlars, és una mica car, però, escolta, si ho aconsegueixen es poden arreglar el dia, eh? És 10 milions de dòlars a l'any per combatre el canvi climàtic, que, si parlem de canvi climàtic, ja no sembla tant 10 milions de dòlars.
2: Això seria com una startup, no?
1: Bueno, sí, ells necessiten aquests diners per cada any poder fer el que us explicaré, que diuen que pot ajudar a combatre aquest canvi climàtic, i només necessiten les peles de l'ou, la càscara de l'ou.
2: Sí.
1: Doncs l'estratègia que ells proposen a aquesta empresa consisteix a processar de manera massiva, a tope, un additiu alimentari comú com és les peles de l'ou. És un mineral, o sigui, les peles amb un mineral que el que fa és endurir-les encara més perquè no es trenquin tant, i així les poden fer pols i polvoritzar aquesta pols, unes partícules diminutes que no notaríem nosaltres, directament a l'atmosfera, i això el que faria és reflectir la llum que ens arriba del sol cap a fora, i així no tindríem tanta calor aquí dins.
2: Però això ja ho han provat? Vull dir, això ja està demostrat que funcionaria?
1: Doncs ells han presentat el pla, entenem que sí, no? Que almenys una cosa és... a petita escala.
2: Clar, això, aquí està, en laboratori, provar això, potser sí que funciona, no? I que reflecteix aquesta llum
1: també
2: del sol.
1: També
2: entenc
1: que 10 milions de dòlars no donaria per tota la Terra, que seria un pla per intentar, doncs, això, fer una prova gran i veure si funciona.
2: Això és com crear una altra capa d'ozó, no? Però aquesta seria com una capa d'ou.
1: Clar, i però a més biodegradable, perquè són minerals i ous que això es desfà, no és contaminant i reflectiria la llum i la calor. Ah, has vist? Qui pensaria, mira, tu, que això es podia fer amb ous?
2: Mira, entre els satèl·lits que tenim volant, que no sé si has vist, però cada cop n'hi ha més.
1: Sí, jo vaig anar a veure els estels aquest estiu, un parell de cops, i tota l'estona, que és allò que es mou? Ai, que és allò? I dic, és que tota l'estona hi ha satèl·lits passant?
2: Sí,
1: molt heavy.
2: Doncs això, entre satèl·lits i l'Elon Musk, també, que ens està enviant cada 2x3 els seus...
1: Sí, el seu supercoet més gran.
2: Coets, a veure si... No sé.
1: Mira, aquest senyor hauria d'estar a la presó. Ja està. Algú havia de dir. No passa res. Aquests i uns quants més, eh? Uns quants més. Bueno, jo ara per saber si...
2: Tots els que ens van reunir ahir amb el Trump, no?, per dinar, de totes les tecnològiques que estan darrere de les empreses de la IA.
1: Bueno, és que, en fi, Miquel, ja havia començat molt content al matí, no m'enfadis d'aquesta manera.
2: Tot això havia començat per quants anys portava jo aquí la ràdio.
1: I no ho has dit encara, però no passa res, ja investigarem. Jo potser no havia nascut i ja estàs aquí, Miquel.
2: Doncs és probable, fixa't tu, jo ja he perdut el compte i tot.
1: Ai, bueno, podeu buscar la ràdio i la carta, no estan tots, jo crec, des de l'inici, però sí que hi ha des de molts anys enrere, a radio.montornès.cat, on també podeu trobar seccions noves, des d'ahir, podeu descarregar-les. I si ens voleu acompanyar en aquest dimecres, en aquest matí fins a les 12, recordeu que estem al 91.2 de l'FM i també a l'aplicació mòbil i al canal de la tele de Ràdio Montornès. I a la nit, al territori nocturn de una A3, podeu tornar-nos a escoltar.
2: Però també et poden escoltar per la tarda, a la intersecció.
1: També a partir de les 5, estic amb el Sergi. Avui un programa, bueno, com sempre, molt interessant. I a més, no només em podran escoltar a mi aquesta tarda, sinó a tu també, Miquel.
2: És que estem a tota hora, a tot arreu.
1: Sí, això diu una de les promes, i és que és veritat. Aquí estem pràcticament tot el dia per acompanyar-vos a vosaltres. Bueno, el Sant va anar bé ahir.
2: Molt bé, la veritat és que sí.
1: M'alegro.
2: Vam fer un sopar especial, perquè a casa tinc un altre Miquel, i vam fer un sopar especial.
1: Molt bé.
2: Doncs
1: avui saps quin sant és?
2: Doncs no.
1: És Sant Jerónimo avui.
2: Ah, Jerónimo,
1: sí,
2: mira.
1: Sí, i això vol dir que avui és el Dia Internacional de la Traducció.
2: Per què Sant Jerónimo?
1: Està tot lligat, ara ho veuràs. El Dia Internacional de la Traducció és avui, dia 30 de setembre, i el que vol és destacar el valor que té aquesta professió en el món, que cada cop està més globalitzant, no? Però, clar, ara parlàvem precisament d'aquesta intel·ligència artificial i així, jo crec que estan perdent precisament aquest valor les persones traductores, perquè amb un mòbil o amb qualsevol dispositiu, fins i tot aquests auriculars, no?, que ja fa anys que funcionen, suposo que van millorant el seu funcionament, però que tu parles, no?, la persona et parla en el seu idioma i tu ja t'ho tradueixen directament a la teva oïda.
2: Sí. Això ja diuen que falta molt poc perquè tu puguis posar-te un dispositiu d'aquests i no tinguis la necessitat de saber cap idioma en concret.
1: Ens trobarem més tontos, eh?
2: Bueno.
1: Jo crec que sí, jo crec que sí. Però que no em vull enfadar, això venia perquè Sant Jerónimo és el patró dels traductors i les traductores, perquè és qui, se suposa, que va traduir la Bíblia a l'hebreu, al llatí i al grec. Així que, per això avui, Sant Jerónimo se celebra el Dia Internacional de la Traducció. Però avui també és un dia internacional que a nosaltres, els que estem en aquest mitjà de la ràdio, com que ens toca molt, és el Dia Internacional del Podcast, que cada cop n'hi ha més. La gent escolta molts podcasts i no sé si, Miquel, si tu tens alguna recomanació, perquè jo sé que tu algun escoltes.
2: Escolto diferents, sí, però incloem, o sigui, podem incloure aquí també aquests podcasts que hi ha ara, que es fan també en vídeo?
1: Sí, no.
2: Perquè hi ha de tot, que, o sigui, el podcast
1: sí,
2: no només és àudio,
1: podcast.
2: Ja s'ha convertit també en part imatge.
1: Sí, però no són vídeos o imatges molt editades, és
2: no,
1: a dir, és un vídeo
2: no,
1: on tu només
2: tu conversa,
1: te'l poses
2: veus allà...
1: i jo, de fet, veig alguns així també, bueno, no els veig, els poso de fons, no? I vaig fent coses per casa, em solen acompanyar.
2: Mm-hmm.
1: Doncs sí, no sé, quins veus, va, perquè tu segur que
2: doncs mira,
1: tens coses interessants.
2: Jo us recomano un que es diu ARPA Talk. ARPA Talk,
1: sí?
2: No? En anglès, serien com converses d'ARPA, no?
1: Vale.
2: Però són entrevistes a diferents personatges, m'agrada, quan el vaig descobrir m'agrada, em sembla prou interessant.
1: Això m'ha recordat a les TED Talks, que també eren una, com les precursores del podcast, que eren
2: sí,
1: conferències que
2: sí, també són interessants,
1: gravar,
2: també
1: no?
2: N'he vist alguna. També podríem considerar-ho,
1: eh?
2: Considerar
1: sí.
2: com un podcast, no? Perquè són de coneixement, de diferents temàtiques, i és apropar-te doncs, a això, a conèixer i descobrir nous temes, no?
1: Sí, sí.
2: Em sembla interessant.
1: De fet, un podcast que va patar moltíssim va ser Crims, ara que estic pensant.
2: També.
1: Va començar, no? Crims, el búnquer, tot
2: sí.
1: aquest, i ja després també ha passat a la tele, ha passat
2: sí, sí.
1: a vídeo.
2: I totes les
1: vídeo.
2: Plataformes que hi ha de podcast, que
1: sí.
2: tenim doncs, a Podimo, no? Que tenim moltes, moltes, moltes. Tenim iVoox també, una
1: sí.
2: plataforma de les pioneres de... dels àudios, en aquest cas àudio, i després també tenim a YouTube. Doncs...
1: Jo YouTube ho consumeixo bastant, m'agrada, crec que... I vídeos llargs també, ja estic una mica farta de reels
2: a més,
1: de i
2: de tota
1: coses.
2: Pots trobar qualsevol
1: de tot,
2: temàtica.
1: De psicologia, d'art, d'història, de geografia,
2: sí.
1: entrevistes... És que qualsevol cosa que se't passi pel cap... Gent que no diu res, parlant una horeta... Bueno, pues t'entreté una mica. Està
2: ja
1: guai,
2: tot,
1: està
2: ja
1: guai.
2: Tot, sí.
1: Sí. Bueno, doncs avui és el Dia Internacional del Podcast, podeu descobrir, a veure si trobeu algun que us agradi. I també avui és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la Distròfia Muscular de Cintura. Sempre hi ha com un dia que ens recorda alguna malaltia o que ens fa visibilitat sobre aquesta malaltia. En aquest cas és una malaltia neuromuscular que afecta doncs, a milers de persones a tot el món, que es caracteritza per la feblesa de la cintura pelviana o escapular i, per tant, doncs, el que fa és ocasionar problemes de mobilitat. I avui també... És un dia que, quan he llegit com a títol, m'ha fet com molta gràcia, molta il·lusió i pensava que tindríem aquí una conversa superinteressant i potser una mica pujada de to, però després he vist que no. Perquè és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Què us sembla, això? Doncs és un dia proclamat per la Center for Inquiry, que és una organització dels Estats Units, com no, tot el que és una mica estrany sempre que va venint d'allà, que promou la ciència, la raó i els valors humanistes. L'origen d'aquest dia del dret a la blasfèmia el trobem a l'aniversari d'una publicació que es va fer a Dinamarca d'unes caricatures sobre Mahoma i que, clar, va provocar una gran polèmica al país, no? Entre el de l'islam, els que no... I bé, al final el que ens ve a dir aquest Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia no és tant el poder insultar algú, sinó més la llibertat d'expressió de, bueno, poder-te ficar al final una mica així entre cometes amb les religions i tal... i que, bueno, doncs sigui algú més acceptat. Jo pensava que anava d'insults la cosa i em havia emocionat,
2: no,
1: saps?
2: No, el que passa que tal com estan les coses a dia d'avui la pell està molt fina, eh?
1: Sí,
2: qualsevol
1: sí, sí,
2: cosa
1: sí.
2: pot ser susceptible de blasfèmia.
1: Sí, així que, bueno, vull que sapigueu que tenim aquest dia. Apa, bé, si voleu insultar algú, això ja... per vostra cuenta. No digueu que us hem animat des d'aquí. I a més, avui de ser Sant Jerónimo, que explicaven el patró dels traductors i les traductores, també Santa Sofia i Sant Girola. Així que, avui, felicitats a tothom que celebra el seu sant. I anem a parlar una mica de música, Miquel, perquè tenim a Jorge Drexler, que ha estat nominat a un Grammy pel seu nou disc Taracà, que és com un... com estar aquí mateix, estar aquí, en el present. I bé, jo pensava que hi havia una cançó que es deia així, Maite Miquel, no. Això és el nom del disc.
2: És el treball del disc,
1: tota
2: sí.
1: La raó.
2: Hi ha cançons molt xules, he escoltat així per sobre. M'agrada molt Jorge Drexler, m'agraden molt les seves cançons també.
1: Té una manera d'expressar-se com molt propera, no?
2: Sí, molt natural, sí. Molt humana i també amb molta actualitat, amb temes de molta actualitat, amb la seva opinió, amb el que ell pensa. I això, són les seves cançons, no? Les seves lletres. A banda de la música, que també està molt bé, amb els músics que l'han acompanyat a produir aquest treball discogràfic, però tenim una cançó que hem triat que porta per títol Hay alguien ahí. La AI és de Artificial Intelligence, d'intel·ligència artificial, o sigui que escoltem el tema que alguna cosa ens vol dir sobre aquest tema.
1: Vinga, doncs som amb Jorge Drexler.

0: aquí tenim la cançó de Jorge Drexler.
1: Sí, d'aquest disc, que recordem pregunta, que té un Grammy. Gran pregunta,
0: hi ha sí.
1: A vegades no hi ha ningú.
0: Bueno, hi ha un sí, micro tocant els platets. Hi ha xips, hi ha uns elements electrònics i tal que tenen informació i que ens diuen allò que saben, no?
1: Sí, o que li hem ensenyat nosaltres.
0: També, clar, òbviament, per tota la informació
1: clar,
0: que
1: no
0: hi ha...
1: No sé si, si us heu fixat, tu, Miquel, no sé si has utilitzat mai ChatGPT o qualsevol d'aquestes sistemes d'intel·ligència artificial, però quan tu fas alguna pregunta... Mai tanquen la conversa. Sempre intenten continuar preguntant vols algú més, vols que digui no sé què, vols que tal... I tot això ho guarden, no? I fa que creguis també una mica d'addicció perquè si ells et van donar una conversa, doncs tu no, continues, no? Sí. Jo vaig preguntar l'altre dia...
0: És una miqueta embaucadora la intel·ligència artificial.
1: Et diu el que vols escoltar.
0: Sí.
1: Sí, però clar, tu preguntes, jo vaig preguntar què puc fer amb maicena i no sé què, no? I llavors et donen una recepta. Vols que et busqui no sé què? Vols que et digui tal? Vols que... I és que, no, ja està, ja m'has contestat el que jo volia saber, punto. No necessito res més. Que per cert, tampoc us recomano una recepta que em va donar
0: no sortir bé.
1: No.
0: Però no és culpa de l'intel·ligència artificial.
1: Bueno, és que a vegades s'inventa moltes coses, eh? Heu d'estar també...
0: Sí,
1: perquè...
0: també és veritat, sí, que a vegades...
1: No us en refieu del que sí. Es digui, vosaltres heu de comprovar.
0: Totalment. Bueno, encara els algoritmes han de millorar.
1: Han de millorar. Anem a repassar que hi ha per un tornés aquests dies, que avui tenim moltes coses de les que parlar. Comencem parlant de la primera fase de les obres de la plaça de la Font, que continuaran aquestes properes setmanes. Els treballs van començar a principis de setembre i inclouen la substitució del paviment, la creació de noves zones d'enjardiment i també la modernització integral de les instal·lacions i dels serveis. En aquesta primera fase s'han aixecat les franges de vorera lliures de serveis per canalitzar-hi les noves xarxes subterrànies. Entre les actuacions principals destaca la substitució de l'antiga canonada d'aigua de fibrociment per una de nova i la renovació de la xarxa d'enllumenat públic. També s'han ampliat algunes voreres i s'han reubicat els contenidors de residus. A més, com haureu vist, no són les úniques obres que s'estan fent al centre del poble. Al carrer de Jacint Verdaguer també s'estan fent actuacions. Ara s'ha instal·lat una canalització d'aigua provisional per evitar tallar subministrament al veïnat mentre s'elimina la canonada existent, que és també de fibrociment. El següent pas serà l'enderroc d'una de les voreres per passar les noves línies subterrànies d'aigua, enllumenat i telecomunicacions. La millora d'aquests dos espais té un cost d'adjudicació d'uns 708.000 euros, dels quals 500.000 els financia la Diputació de Barcelona. Demà, ja vam parlar aquí ahir a les mañanes, es posarà en marxa el programa d'activitats d'octubre amb més de la gent gran. I és que demà és el dia de la gent gran. Per commemorar-ho, durant el mes vinent es faran 5 activitats pensades per a aquest col·lectiu. La primera serà demà mateix, amb una mostra dels tallers de gimnàstica i de balls a la plaça de Pau Picasso o, en cas de pluja, al pavelló municipal. La següent proposta, inclosa en el programa, serà la projecció diumenge de la pel·lícula Vivir dos veces al Teatre Margarida Xirgo a 6:15 de la tarda. El 14 d'octubre, a 9:45, els veïns i veïnes que vulguin podran seguir una caminada pels carrers de Montornès amb el guiatge del tècnic municipal de Patrimoni Històric, Ferran Díaz. I finalment, la companyia de teatre de l'Hermandat Nostra Senyora del Carmen, Entre Bambalines, oferirà un espectacle el 24 d'octubre a l'Espai Cultural Montbarri. La regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, ha destacat que el manifest del Dia de la Gent Gran d'enguany se centra en la reivindicació de drets.
2: Parlen molt dels drets socials i de justícia. Tenen molt clar que les pensions han de continuar a l'alça perquè volen, no, vides dignes i volen també treballar molt, o sigui, lluiten molt per la sanitat i que hi hagi un bon sistema de salut i de dependència, perquè quan arribes a unes edats ja necessites més del sistema públic i treballa i defensen molt. I també una cosa que nosaltres des de l'Ajuntament ho treballem és el dret a decidir, que puguin ser autònoms, que puguin decidir on volen, com volen, no? Viure, que el tema de les cures sigui una cosa, una decisió pròpia. Nosaltres ho tenim molt clar, que la persona ha d'estar al centre i és una de les coses que parlen en el seu manifest. I sobretot el tema de l'edatisme, la no discriminació per raó d'edat, que és un maltractament que pateix molt la gent gran i també remarquen molt aquest aspecte.
1: Recordem que demà tindrà lloc la primera activitat del programa Octubre Més de la Gent Gran. Serà al matí a la plaça de Pau Picasso. I el l'Oficina de Català iniciarà el nou cicle de tertúlies en català dimecres vinent, que queda una setmaneta, el dia 7 d'octubre. Es tracta d'un espai informal on tothom qui vulgui podrà passar a practicar la llengua catalana. L'espai, de caràcter mensual, està conduït per la tècnica de normalització lingüística a la Reyes Barragán. Així ens convida a participar-hi.
2: Jo crec que és un win-win, un guanyar-guanyar, que en diuen. Guanyem perquè aprenem català i guanyem perquè ens relacionem, coneixem, vivim el directe, en viu i no per una pantalla. Això serà el dia 7 d'octubre, comença la primera, a 6:15, les 17:30. Anem a la sala Mugent, a la sala d'entrada, que sí, on es fan les exposicions. De vegades improvisem i anem a uns altres llocs, perquè alguna vegada hem vingut aquí a Can Saurina i hem fet la tertúlia enmig d'una de les exposicions de Viure in Situ, el que sí.
1: Com escoltàvem, la tertúlia començarà a 6:15 de la tarda i tindrà una durada aproximada d'una hora, al Casal de Cultura. No cal inscripció prèvia.
3: Las mañanas de Radio Montornès.
1: I què podrem escoltar avui a les mañanes de Ràdio Montornès? Doncs mira, avui ja, que és dimecres, ja han passat com els dos pitjors dies de la setmana, ens enfoquem en el cap de setmana, perquè tenim propostes molt interessants. Tindrem la 7a edició del FOAM, el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, dissabte al Centre Juvenil Espúndic, i nosaltres hem parlat amb el Víctor Camacho, un dels organitzadors, per conèixer com serà aquesta nova jornada. I també el dissabte tindrem Sopa de Pedres, d'en Grona Teatre, un espectacle, sobretot és familiar, però podem anar, com sempre, adults. A veure-la serà el Teatre Margarida Xirgo, encara hi ha entrades, a partir de 5 euros. I avui, per descobrir aquesta proposta, parlarem amb una de les actrius i membre de la companyia, l'Anna Farriol. A partir de les 11 ens visitarà una nova col·laboradora de les mañanes de Ràdio Montornès, la Mònica Garrido, que porta una secció sobre ecologia, avui centrada en la tardor, doncs amb aliments de proximitat i accions que podem fer des de casa per respectar la nostra natura. I acabarem amb una nova secció de Somos lo que sentimos, amb Yasone Sánchez. Avui la terapeuta ens porta, o ens descobrirà, l'ull de tigre, que és una pedra que tothom coneix, però potser no sabem exactament per què serveix, i les seves variants, perquè també tenim l'ull de falcó i l'ull de bou. Així que avui descobrirem totes tres. Això és el que tenim fins les 12. Passem ara a la informació de servei i connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia, Jordi Urios.
4: Bon dia, avui s'espera cel ennuvolat a Barcelona amb temps inestable i probabilitat de precipitacions disperses que podrien ser més freqüents a la tarda i podrien venir ocasionalment acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, s'esperen valors màxims de 30 graus a Igualada, Manresa i Rubí, 29 a Barcelona i Sabadell, 28 a Mataró, Vic i Vilanova i la Geltrú. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira del territori, podria inclús incrementar-se una mica més a partir del dissabte i, en qualsevol cas, les temperatures començarien a baixar lleugerament a partir de demà, podrien fer-ho més cap al cap de setmana. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable, tendint a bufar de component sud-est al litoral a les hores centrals. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà. I avui, pel que fa a Montornès, en qüestió de serveis, tenim la farmàcia Mugent com a farmàcia de guàrdia, ubicada a l'avinguda d'Ernest Lluch número 7. I també recordem que per emergències tenim el telèfon 112 o el de la policia local d'aquí de Montornès, al 935721110.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
6: Comercial Solar.
7: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
6: Comercial Solar.
7: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
6: Comercial Solar.
7: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
6: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
5: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
4: El 91.2 de l'FM.
5: Al web montornès.cat/ràdio.
4: A Twitter, @RadioMontornès.
5: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
4: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
3: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: conèixer com serà la setena edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, el FOMC. I tenim amb nosaltres a un dels seus organitzadors, el Víctor Camacho.
1: Encantat d'estar aquí.
0: I nosaltres, perquè ja és una activitat anual, pràcticament comença a ser una tradició, però recordem que sorgeix dels pressupostos participatius Joves Cosmos. Això vol dir que tu, amb un grup, decidiu com a joves presentar aquesta proposta, però crec que la part encara més interessant és que els altres joves us continuen votant. Víctor, com rebeu això?
1: Home, la veritat que amb molta il·lusió, perquè al FOMC ja, com dius tu, és la setena edició, i veure que cada any la gent segueix confiant en nosaltres, la veritat que fa il·lusió.
0: Home, i tant que sí. Perquè hem vist i hem pogut veure l'horari, és un horari tot el dia, al Centre Juvenil Sputnik, el dissabte 3 d'octubre. Però, Víctor, hi ha novetats aquest any?
1: Sí, mira, aquest any portem un par de novetats. Una és els mini 4x4, que són, hi haurà un taller de muntatge pel matí i després hi ha una competició amb un circuit especial i muntat pel FOM. I després, totes les activitats de tot el dia i tanquem amb un concert d'un grup de rock, que és la primera vegada que ho fem així.
0: Ostres, de rock, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs tot el dia, com dèiem, des de les 10 al Centre Juvenil Sputnik. Aquestes són les novetats, però hi ha coses que no poden faltar a cada edició del FOM. Víctor, qui trobarem?
1: Bueno, com sempre, hi ha torneig de videojocs, que és la part que monto jo, de Mario Kart, de Smash, però també portem, com sempre, torneig de Magic i totes les activitats del matí, que és el joc de la Oca gegant, el paraulògic, a l'espai de Beyblade, que ja porta uns anys que té molt d'èxit, amb un torneig de Beyblade en si, escacs i torneixos baix.
0: Clar, clar. O sigui, tu portes la part de videojocs.
1: Sí, sí, jo porto sempre la part de videojocs. I una cosa que tampoc he dit, que se m'ha oblidat també, que sempre ve el Víctor Mame, que és un ja habitual al FOM, que farà un espectacle amb piano.
0: Ah, això està molt guai, no? Aquest quiz per intentar adivinar les cançons dels anime.
1: Sí, sí, com a novetat també aquest any ho posem a l'hora de dinar amb el ramen gratuït perquè així la gent pugui dinar i tenir un espectacle a aquesta hora i que no sigui tan parat a aquesta horeta que mengem.
0: Que guai. Escolta, Víctor, i tu com tries? Quins videojocs portareu?
1: Bueno, la veritat que cada any més o menys fem el mateix perquè veiem que la gent li agrada. Jo personalment m'agrada molt els videojocs i estic una miqueta al tant del que li agrada a la gent ara i no. I estem oberts a propostes, com sempre. Aquest any portem jocs nous, però no es farà torneig. I si veiem que tenen èxit, l'any que ve podem fer alguna coseta nova.
0: Això està molt bé, no? Rebre una mica de feedback de la gent. Víctor, tu portes des de l'inici?
1: Sí, bueno, jo porto des del FOM 2, pràcticament des del principi, sí. Sí, ja fa anys.
0: I la resta del grup, sou tots sempre els mateixos, han anat canviant, heu agafat gent?
1: Bueno, jo crec que de l'inici jo crec que sóc el que més anys porta, però sí, aquest any tenim bastant gent nova i més jove, que aporta també relleu generacional, i bueno, però sí que la base es manté, ja fa anys que portem uns quants i la veritat que molt contem amb tot l'equip.
0: Clar, això al final és ajuntar-se uns amics, bueno, i com dèiem al principi, no? Fer una proposta, i ara ja et veniu molt per la mà, però que la gent li continuï agradant tot això i que a més es va sumant, ens deies, no? El paraulògic, però també he vist escacs, no? Subbuteo, al final heu aconseguit com ajuntar molts col·lectius aquí.
1: Sí, sí, bueno, l'objectiu del FOM és aquest, no? Fer un festival d'oci alternatiu, tal com es diu el propi festival, és d'ajuntar no només videojocs i anime i tot això, sinó també jocs de taula, el Magic, que fa uns anys que ja porta el FOM que funciona molt bé, el Beyblade també, i ara doncs, aquestes carreres que t'he dit abans de mini 4x4 crec que pot ser una novetat xula i que a poc a poc anem ampliant el FOM en diferents activitats, clar que sí.
0: Clar que sí. Escolta, Víctor, això hem dit que forma part dels... Bueno, sorgeix, no? Amb els pressupostos participatius joves, es fa el Centre Juvenil Sputnik... Però és només per joves?
1: No, clar que no. Ja ve gent des dels 4 o 5 anys fins a gent de gran, ja, que acompanya els joves o que ve individualment. Jo, personalment, amics dels meus pares també que venen, que els agrada també l'estil, també venen i tenen 40, 50, 60 anys, i poden gaudir del FOM com qualsevol altre.
0: Clar, perquè arribem allà, si no volem, per exemple, participar en cap torneig, no? Tindrem joc lliure, no? És a dir, podrem agafar jocs, podem anar des de les 10 a les 10, ojo, 12 hores, i tenim un espai més o menys lliure.
1: Sí, sí, sí, bueno, es fa, a cada hora es fa els tornejos, com ja, bueno, suposo que la gent haurà vist l'horari, però el FOM està obert per tot el món en tot moment aquell dia, i es poden jugar a tots els jocs que tenim muntats torneigs, sempre es pot practicar abans i es pot provar, i estem nosaltres allà per ajudar a qui no sàpiga jugar però vol participar, doncs també a conèixer jocs nous, tant de físics com videojocs, per suposat.
0: Ah, clar, o sigui, això és important, perquè potser diem, no, jo vull anar i vull aprendre a jugar, vull jugar aquest joc. Bueno, doncs tenim l'oportunitat d'aprendre, perquè, clar, no, potser ens fa com una mica de cosa, doncs no, allà podem.
1: Sí, clar que sí. De fet, pels matins fem això, per exemple, aquí a l'horari es pot veure que es pot aprendre el subbúter, els escacs, el taller de muntatge dels mini 4x4 també t'ensenyen com muntar-ho i com funciona tot. El màgic també, doncs, això, tant pel matins ja aprenen a jugar i per la tarda a torneig, perquè tot el món pugui participar.
0: Mm-hmm. I si, Victoria, ens ha agradat el joc o ja sabem jugar i volem anar a un torneig, ens hem d'apuntar?
1: Sí, bueno, aquell mateix dia, la gent que vulgui participar, nosaltres tenim les llistes obertes i parlem amb qualsevol de l'organització i s'apunten, i a l'hora del torneig, que sigui, es fa sense problema.
0: No, sí que allà directament, oi?
1: Sí, allà directament, no cal ni fer inscripció a ningú qüestionari ni res. Nosaltres aquell mateix dia ja veiem la gent que hi ha i que vol participar i ho muntem tot.
0: Genial, doncs 7a edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, al FOAM, al Centre Jovent i l'Espúndic, el dia 3 d'octubre, de 10 a 10. Víctor, jo crec que més o menys hem repassat la programació, però no sé si vols acabar de convidar la gent a que s'animi i que passi per Centre Jovent i l'Espúndic.
1: Home, clar que sí. Jo, com ja veterà del FOAM, si es pot dir així, la veritat que em fa molta il·lusió que cada any s'ompli de gent a l'Espúndic i podem gaudir del festival tots junts. I jo animo a tot el món el dia 3 d'octubre, que si no m'equivoco és dissabte, pot ser? Sí, efectivament. El dissabte a estar tots allà i gaudir de l'experiència, que si algú no ha provat, pues, l'animo a venir, que segur que s'ho passa molt bé.
0: Genial, doncs ens veiem allà. I per cert, setena edició, això vol dir que hi haurà una vuitena, una novena?
1: Home, en principi jo crec que si la gent li agrada i continua votant, nosaltres estem disposats a fer-ho, per suposat.
0: Doncs esperem que així sigui. De moment, aquesta setena edició. Víctor Camacho, un dels organitzadors del FOAM, el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquesta nova edició.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ens veiem allà.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.
1: Avui parlem de teatre perquè en la programació de Montornès aixeca el taló per al darrer trimestre de l'any, començarà el dia 3 d'octubre i ho farà amb un espectacle de titelles titulat Sopa de Pedres. És una producció d'en Gruna Teatre i avui tenim amb nosaltres una de les membres d'aquesta companyia i també actriu, l'Anna Ferrió.
2: Què tal?
1: Doncs molt bé, contenta i agraïda que hagis tret uns minuts amb nosaltres per parlar d'aquest espectacle. Com dèiem, dia 3 d'octubre a les 18:50 Teatre Margarida Xirgu, un espectacle que és familiar, però que em sembla que té un missatge molt important tant per petits com per grans. Anna, quina història podrem veure Sopa de Pedres?
2: Mira, doncs, Sopa de Pedres, al final, no deixa de ser un conte popular a moltíssimes cultures i el que parla, sobretot, és de la cooperació, no? D'estar obert a compartir amb qui tens al costat. Nosaltres la versió que sabíem era la del Xisco Boix, i el que vam voler és que en aquesta versió del Xisco Boix el protagonista és un soldat i ens quedava una miqueta lluny, no?, del nostre imaginari actual. I el que hem decidit és convertir aquest personatge, aquest protagonista, en una nena refugiada que fuig de la guerra, que això sí que és molt actual i que tots tenim un imaginari molt concret en aquest sentit.
1: Doncs sí, que a més és un espectacle que no és nou, diguéssim, no és nou d'aquest any, ja porteu anys de gira. Malauradament, continua sent, no?, un personatge que tenim molt a la ment. És un espectacle en què ha estat premiat a molts llocs. Com feu arribar aquest missatge, dèiem, no?, que sobretot per famílies, per infants, com és el llenguatge que utilitzeu?
2: Mira, com que la protagonista és una nena, els infants s'hi veuen molt reflectits, no?, i a més és una nena refugiada, que, com deies tu ara, malauradament és un tema que sempre està de moda i sempre és actual. Nosaltres quan vam estrenar l'espectacle hi havia molt candent el conflicte a la guerra de Síria i teníem molt clar que l'Alma, que és la protagonista d'aquesta història, era siriana, però és que amb els anys que fa que fem aquesta producció, doncs ha sigut siriana, ha sigut afganesa, ha sigut palestina, ara podria ser perfectament una nena marroquina, no? Que també busquen un lloc on poder veure millor. Vull dir que clar, al final és un tema que és molt actual i que els nens i nenes pot ser que tinguin molts companys de classe que hagin viscut experiències com aquesta protagonista.
1: Clar, clar, i la idea és aquesta cooperació, no? Parlaves d'aquesta sopa de pedres.
2: Sí, sí, exacte, no? I com també l'Aura parla molt de com ens posicionem nosaltres com a societat davant d'una persona que passa per totes aquestes vivències i que arriba a casa nostra, que arriba als nostres carrers i que té unes circumstàncies molt determinades, no?
1: Què utilitzeu? Com és la posada en escena? Perquè jo he vist no, el teaser, he vist l'Alma, però també hi ha actrius, no?, sobre l'escenari.
2: Sí, sí, sí, som dues actrius que fem múltiples personatges, doncs, per representar tota la gent que es va trobant el protagonista, no?, que és aquesta nena, l'Alma, aquest titella, i anem fent uns intercanvis de barrets i de jaquetes i això per poder cobrir tots els personatges que s'anirà trobant, els personatges que es troben al seu país d'origen, els personatges que es troba durant tot el seu viatge i quan arriba a casa nostra, a Europa.
1: Sí, sí. Bueno, he vist, no sé, música, ombres... Com sí, quina és la posada en escena que teniu?
2: Sí, nosaltres amb els nostres espectacles al final anem investigant amb múltiples llenguatges, no? Doncs en aquest en concret doncs tenim el titella, que és el protagonista, però també tenim això, les ombres xineses, tenim el teatre de text i tenim múltiples llenguatges que en general com a companyia ens ajuden a explicar la història que volem, no? No ens quedem en un llenguatge en concret, sinó que pensem molt bé què és el que volem explicar i busquem la manera, el llenguatge, les eines per poder-ho explicar de la millor manera. Llavors, en tots els espectacles d'en Gruna hi ha una barreja de llenguatges molt multidisciplinar en aquest sentit. Sí, sí.
1: Bueno, clar, és una manera també, no, de que els més petits

0: explicar històries que coneixem com a adults, però moltes vegades com que ens les expliquen o les expliquem amb uns altres llenguatges i connectem des d'un altre lloc. És molt interessant també com a adult, i jo us convido molt, en els adults que ens estigueu escoltant, que encara que no tingueu canalla al voltant, us deixeu també impregnar per aquest tipus de llenguatges i pel teatre familiar, perquè té moltíssimes coses a oferir també.
1: Sí, sí, la veritat és que segur que ens sorprèn. I a més que després és un debat segurament que podem portar-nos a casa, no? O parlar, sí, en aquest cas, amb els nostres fills, filles, nebots, amb
0: qui anem. Totalment. Totalment. Al final nosaltres creiem que no hi ha temes que no es puguin parlar amb la canalla, sinó que s'ha de trobar la manera de poder-ne parlar, però els nens, i no són tontos els infants, i se n'adonen de què passa al seu voltant, simplement que hem de trobar les paraules, els codis, per poder-ne parlar amb ells, per poder-los explicar la realitat, no?
1: I Anna, hem parlat de que heu rebut premis a Igualada, al País Basc, però i el públic, ara que porteu ja anys fent Sopa de Pedres, esteu de gira, què us diu després de l'obra? Quin ha estat el feedback que us han donat?
0: En general m'agrada moltíssim, i sí que el que en rebem molt també són els pares que diuen, ostres, esteu provocant converses, no? Esteu provocant converses a l'hora de dinar o a l'hora de sopar, perquè nosaltres el que fem és posar preguntes sobre la taula, no? I poder generar aquestes converses en família, i per què es comporten així, pues com es comporten això, o hi ha aquest nen o aquesta nena de la meva classe que li ha passat això, no? Vull dir que, en general, tenim molt bona rebuda en aquest sentit, perquè és una manera d'explicar temes molt, molt importants, però molt, molt difícils de comprendre, d'una manera en què aquestes converses es poden portar a terme i pots tenir un debat, no, amb la criatura, i explicar-li d'una manera més senzilla què és aquest tema tan complicat com és la crisi del refugiat, les guerres, la cooperació, no, tot en aquest sentit. I després d'això que et deia, no, que hi ha moltes famílies que ens venen, ostres, és que, no sé, l'Alma és palestina, oi? I dic, doncs mira, aquest any és Palestina perquè la guerra que s'està parlant més és la de Palestina, no? Però l'any passat la que es parlava més era l'Afganistan. I és una manera també que els adults se n'adonen de lo actual que és i la mala sort que tinguem per aquest espectacle sigui sempre tan actual.
1: Doncs sí, sí, sí, suposo que continuaré fent, perquè, com dèiem, és un tema, no?, que tenim molt, sí, sobre la taula.
0: Sí, esperem que sí, sí, sí, esperem que duri molts anys, perquè gaudim moltíssim portant-lo arreu.
1: Doncs si el voleu veure, que sapigueu que no ens hem de moure de Montornès, com dèiem, avui estem parlant de Sopa de Pedres, d'Incluna Teatre, el dia 3 d'octubre, al Teatre Margarida Xirgo, a les 18. Podeu comprar les entrades a entrades.montornès.cat. Avui estem parlant amb l'Anna Farri, una de les seves actrius. Anna, què els diries a la gent perquè vingués a veure l'espectacle?
0: Que siguin oberts a venir també, encara que no tinc canalla, la veritat, perquè sóc ferma defensora que el teatre familiar és per tothom, no només per les famílies que tenen canalla aquí a acompanyar, i que com a adults, sense canalla al voltant, també poden venir, i que els esperem amb moltes ganes.
1: Doncs queda dit, al Teatre Margarida Xirgo, el dia 3 de les 18. Anna i Ferrer, moltes gràcies per haver-nos avui acostat a aquest espectacle que podrem gaudir a Montornès. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn, a Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Radio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: amica me enginal.
1: Continuem a les mañanes escoltant Lucas Grases, perquè recordem que estan de concerts aquesta setmana a l'Estadi Olímpic i amb ells anirem en passeig amb una cançó que m'encanta, que diu que és igual això de tenir molta pasta i tal, que el millor és tenir temps i jubilar-se i ja està. M'encanta.
2: Això és el que t'agrada, el tema de la jubilació.
1: Sí, està molt bé. Escolteu la lletra perquè està molt, molt xula. Doncs bé, després tornarem a les 11 després de les notícies ja amb una nova secció aquí a les mañanes amb la Mònica Garrido, una secció conduïda per a nosaltres.

Acompanya la Núria Cachan i després escoltarem a la Yasone Sánchez, terapeuta, avui per parlar sobre pedres minerals, concretament l'ull de tigre. No marxeu, nosaltres ens quedem amb Jubil Armado, Casgrasses.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
1: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
7: Las Mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs una nova secció que ens acompanyarà a partir d'ara. Cada mes tindrem la visita de la Mònica Garrido. És la nostra nova col·laboradora i parlarem amb ella d'ecologia global. Però segurament vosaltres us preguntareu hores d'ara qui és la Mònica Garrido o no? Potser ja la coneixeu, perquè també té la seva trajectòria a Montornès. Mònica, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bueno, una mica de resaca encara de la festa major, però bé, amb ganes de començar.
0: Molt bé. La Mònica va estar fa algunes setmanes aquí a les Mañanes parlant de qüestions interessants i justament d'aquella conversa va sortir una mica doncs, aquesta proposta, no?, d'apropar-nos també a la natura local de la seva mà. Ni que sigui tenir en compte determinades qüestions que potser de vegades oblidem. I hem de destacar la importància que té la natura a la nostra vida, al medi ambient i als animals. Però, Mònica, explica'ns una mica, qui ets?
1: Pues soc la Mònica Garrido, vaig néixer a Santa Coloma de Gramenet, en un barri on mirava al cel i no veia quasi res, era tot gris. I sempre tenia aquesta coseta, aquesta mancança de ver, mancança de veure
0: arbres,
1: animals, que m'arribés l'aire. Però vaig tenir la sort que la meva escola estava a la muntanya, al barri de Can Franquesa, Singuerlín, a l'escola Roger de Flor, que pujaven cada dia en bus. I el pati de l'escola va ser el primer contacte real que vaig tenir amb la natura. I sempre pues, estava mirant una pedra, com soc tan curiosa, pues, jo preguntava. I els meus profes eren molt, molt, molt engrescadors, li agradava explicar-me coses. Quan sortíem d'excursió, que era la muntanya, pues això, mitjançant contes, històries, pues, m'explicaven moltes coses d'animals, d'arbres, i m'ha quedat aquesta cosa. I durant la meva vida és el que he intentat. Transmetre
0: aquest amor per la natura, no?
1: Sí.
0: Per als animals. Però quants anys portes aquí a Montornès?
1: A Montornès exactament uns 25 anys que vam venir a viure.
0: Però amb la teva parella? Estàs casada?
1: Sí, amb el Miquel. Però jo sempre he volgut viure a Montornès perquè recordo quan era petita que els jefes del meu pare tenia aquí una casa. I clar, jo he vist per primera vegada una granota a la riera de Vinyes Velles, quan encara estava, que no estava tapada.
0: Sense urbanitzar, que, estava, que era un canal d'aigua, no?, que
1: sí.
0: Baixava de la muntanya. Sí,
1: sí. Clar, jo no, quan vivia a Santa Coloma, el Besòs no el veia. Des de casa.
0: Ni tampoc estava com està ara, perquè clar, ara està maco també.
1: Abans, quan jo era petita, era tot ple de fàbriques i des de que era la ciutat no es veia el Besòs.
0: I has descrit que per tu era tot gris.
1: Sí, és que és el que recordo del meu pis de Santa Coloma. És que jo no veia el sol. Després sí que van urbanitzar i van posar arbres i com, bueno, pues... Però quan jo era petita, no. I jo havia de sortir de Santa Coloma per veure verd.
0: I venia aquí a Montornès, curiosament.
1: Sí. Clar, això, el meu vincle amb el Besòs, i per això m'estimo tant el Mugent, és que, clar, jo arribava aquí i encara que sé que aquells anys, per desgràcia, el Mugent estava com estava, però per mi era molt...
0: Era especial,
1: era
0: no?
1: Era especial perquè vaig veure arbres de ribera, l'aigua... encara que no sigués del tot neta, però clar, per mi era més neta que a Santa Coloma, i per això m'estimo tant Montornès i la seva riquesa natural.
0: I per això vas venir t'has fet gran, et vas casar i vas venir a Montornès i has mantingut aquesta essència amb la natura, no?
1: Sí, i les ganes de fer arribar els meus coneixements
0: a tothom.
1: Sí.
0: Vas tenir oportunitat mitjançant la teva feina, que ara no la fas, d'això vam parlar, de les mainaderes a l'anterior sessió i de la teva tasca com a mainadera, i mitjançant la teva professió vas has pogut transmetre tot aquest coneixement del medi ambient, l'estimació que sents per als arbres, pels animals, però també per als carrers i les places del poble, no?
1: Sí, especialment per als arbres, perquè encara tenim uns quants arbres a Montornès que haurien d'estar catalogats com protegits mínimament. Uh-huh. Sí. I sobretot els de ribera, potenciar, que és un camp, haurien de tenir més vincle el que és Montornès amb el Mugent com a la serralada litoral, perquè és que tenim un territori molt ric i no el coneixem.
0: Totalment d'acord amb tu. I la intenció de fer aquesta excepció mensual és conèixer una mica tot el que trobem a prop de Montornès. Tenim el parc de la Serralada Litoral, tenim tot aquest acompanyament per al Mugent, la Riera. Tot està ara mateix molt agradable per fer passejos, per voltejar i conèixer això, el medi ambient i tot el que trobem, perquè ara mateix al riu Mugent trobem animals, fins i tot s'han vist més cap amunt nodrigues, sí. Però tenim una diversitat d'animals molt interessant, no?
1: Sí, sobretot les aus.
0: Mm-hmm. Mm. També.
1: Sí, mitjançant el projecte Conèixer, llegim el riu, uh-huh. De vegades baixem a recollir mostres. Llavors convido a la gent que vulgui que vagi a la biblioteca i que s'informi, perquè és un espai molt xulo. Baixem al riu, ens posem unes botes fins a la cintura o més, i agafem mostres, i ve un noi que ens ensenya pues, tot això, la fauna petita que té el Mugent, el té tan net, encara que no ho sapiguis, que no se sapigui, hi ha molts bitxitos d'aquests que indiquen que el nostre Mugent està viu i està bé.
0: Sí, la veritat és que s'han tornat a trobar 50 espècies a la fauna fluvial, aus aquàtiques, amfibis, pequeños petits mamífers, però també garza real. Hem vist el martí pescador, el bauet, l'ànec collverd, que és un ànec real, el corbí marí gros i altres ocells com el martinet blanc, el rossinyol, la merla, el xoriguer. Vull dir, tenim ara mateix una fauna molt important que hem de cuidar i que hem de protegir. I per això la Mònica està aquí amb nosaltres, per donar-nos pinzellades i fer que d'alguna manera estiguem sensibles cap a la nostra natura. És aquest sentiment que ella porta dins seu des que era molt petita, no?
1: Sí, sí, sí. I que el que tinc clar és que els nens i les nenes de Montornès no siguin tristos com jo era quan era petita, i que quan mirin un arbre pues, sapiguin una mica distingir què és cadascú, o si veuen un ocell que l'escoltin, que el mirin, si cau una ploma que l'agafin. I parlo de nens i nenes perquè és una mica el meu entorn, però també m'agradaria que, evidentment, els adults també.
0: Sí, de vegades tenim molta tristor, la gent gran dins nosaltres, per situacions de la vida, perquè ens hem quedat sols, perquè ha marxat una persona que estimem, perquè ens sentim apàtics, no? I aquest punt de vida ens el dona la natura, a veritat, poder sortir i contemplar els arbres. Ara mateix encara estan poblats de fulles, però d'aquí no res, que estem a la tardor, començaran aquestes fulles a caure, no? I per mi tot és maco, és preciós l'arbre totalment verd i ple de fulles, però té el seu encant quan perd aquestes fulles i semblen braços, no? Les rames semblen braços. No sé, que el que vull dir és que la natura ens dona també aquesta oportunitat de sentir-nos feliços, no?
1: Hi ha un estudi, fa poc l'he llegit, que del cant del cargolet, el seu nom en castellà és Xochín, I el posen als hospitals, al seu cant. Perquè,
0: d'aquest ocell.
1: Sí, s'ha comprovat que alivia el
0: dolor,
1: i la tristor. Llavors, com de fons, posen el cant del cargolet.
0: Mira, quan anem a l'hospital de visita mèdica, saps que tenen allà aquelles pantalles que et donen consells per menjar, vida saludable, tot això, no? Doncs també recomanen cada dia sortir i caminar per la natura, perquè això ens evitarà, primer, que els ossos s'atrofin, però també ens donarà aquest punt a l'ànima per no estar tristos, no? Vull dir que la natura al final és superimportant i, a més de cuidar el nostre àmbit, hem de gaudir cada dia una estoneta de la nostra natura. Mònica, jo sé que tu tens moltes coses a explicar i molts coneixements, però convivim aquí a la ràdio avui perquè durant els propers mesos ens parlaràs de moltes coses. Hem preparat un programa, avui portem una mostra, però ens parlaràs de moltes temàtiques que a més anirem desglossant, oi?
1: Sí. Intentarem fer una agenda medioambiental.
0: Una agenda, molt bé.
1: Sí, amb dades destacades, campanyes, si fem algun taller, alguna sortida, tot això l'explicarem per animar a la gent que s'apunti. Després parlarem de biodiversitat urbana, un espai per descobrir la fauna i la flora que tenim al nostre voltant, al carrer, als parcs, no sobretot el que tenim més a prop, el que mirarem per la finestra i podem veure. Els espais naturals més propers, petites explicacions i consells pràctics, que cadascú a casa seva pugui fer d'ecologia per afavorir la biodiversitat.
0: Molt bé. Potser plantar unes plantes a la maceta o tenir un hort urbà.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí. I un espai que m'agradaria
0: proposar
1: seria persones que milloren el nostre entorn.
0: Ah, mira, això seria molt guai. Alguna persona que té iniciatives amb les quals millora el nostre entorn. Això molt interessant també. Moltes propostes ens portarà la Mònica i anirem mica en mica. Però avui sabem que tens moltes motivacions i entre elles és cuidar la flora i la fauna, això està clar. A més, la Mònica pertany, que no ho hem dit, a una associació, perquè està vinculada amb el món dels animals, no, Mònica?
1: Sí, a Montornès Animal.
0: A Montornès Animal. Què fas allà?
1: Jo em dedico una mica al tema dels animals silvestres. I una de les coses que vull fer és aquest espai, però m'agradaria fer més. Per exemple, a la biblioteca també m'han convidat una vegada a fer
0: una xerrada,
1: un taller, sí, sobre els boscos propers, i és el que vull, mitjançant Montornès Animal, doncs tenir aquesta oportunitat de seguir fent aquestes activitats didàctiques.
0: Jo vull explicar una anècdota que tinc amb tu. A la Mònica fa temps que la conec, som veïnes, sortim al carrer i ens veiem, hola Mònica, hola Nuri, amb el Miguel també, però fa ja uns quants mesos em vaig trobar un murciélago petit, un murciélago muy pequeño, un bebé murciélago. I clar, jo vaig preguntar als de Montornès Animals què faig amb això, ho deixo aquí al terra? I em van dir, no. Em vaig trobar el Miguel al carrer i el Miguel em va dir, espera, que llamo a la Mònica i la Mònica lo recoge. I jo, de veritat, sí, no el deixarem aquí. El van ficar en una capsa, el Miguel em va ajudar i se'l va portar, te'l va portar, no, a casa,
1: sí,
0: murciélago.
1: Sí.
0: I què vas fer?
1: A veure, vaig fer el que primer vaig pensar que va ser trucar als agents rurals.
0: Molt bé.
1: I després vaig veure que no estava, que estava bé, que el que no s'ha de fer és ni donar aigua, ni donar menjar, ni tocar. O sigui, quan trobes un animal silvestre, has de trucar al 112 i et posaran en contacte
0: amb algú.
1: En rural, sí. Mm-hmm. I ells ja t'indicaran el que has de fer, el que sigui més correcte per cada espècie, per cada moment que estigui, que si és un bebè o si és més un adult. Primer, al 112 i als rurals. I ja, després, pues, ja et diuen si l'has de portar a un lloc o...
0: Tu el vas tenir a casa uns quants dies?
1: Dos dies. Perquè em sembla que va ser cap de setmana i no podíem. Però després... El noi, la gent rural em va dir que l'havia de portar a un llistat que tenen ells de veterinaris.
0: Mm-hmm.
1: Els que tenim més a prop estan a Mollet o a Granollers. Ja donaré la...
0: Hola.
1: Sí, perquè no, ara mateix no tinc aquí. Però jo tinc un de confiança que està es diu a Selvans i està a Montcada, que és on porto jo tot. Total, perquè no sabia que havia més a prop, però ja m'ho prepararé bé i portaré el llistat d'on es sent de portar.
0: Molt bé, però que fixeu que el ratpenat, sí, era un animal que a Montornès, quan jo era petita, hi havia molts, sobretot al torrent Vinyes Velles, quan no estava urbanitzat, hi havia molts. Jo ja porto 30 anys visquent a Montornès Centre, jo vivia a Montornès Nord, ja porto 30 anys vivint al centre, ja fa més temps que estic aquí que allà, i jo recordo que d'haver vist aquests ratpenats a prop de casa. Fa molts anys que no hi veig, però ara et tornem a trobar. Mira, justament abans de la cremada hi havia un que estava voltejant per sobre teu. No el vas veure?
1: No.
0: Mira, doncs a Montornès tornem a tenir ratpenats i hem de tenir doncs, també cura, perquè ells fan la seva funció en la cadena de les espècies. Vull dir que un dia parlarem dels ratpenats. Però tornant una mica a la teva història, Mònica, perquè ja veieu que nosaltres tenim aquí per parlar de moltes coses, ens has portat tres dades del mes de setembre que també estaria bé recordar, no?
1: Sí, perquè també serà una de les parts que direm en cada espai.
0: Ens portaràs avui el tema del mes de setembre, tot i que estem ja a finals del mes, però encara tenim coses a dir, i després parlarem també dels productes de temporada, que això també afecta el medi ambient i no sabeu quant d'important és. Què passa al setembre?
1: El setembre té 30 dies.
0: Uh-huh.
1: I passen moltes coses, hi ha molts... molts d'allò, sants, interessants,
0: sí,
1: que s'han de tenir en compte perquè es recull la collita i tot això, i llavors està molt...
0: Té molt lligat a l'agricultura.
1: Sí, sí.
0: Val.
1: És un mes molt lligat a l'agricultura, molt bé.
0: Uh-huh.
1: I el que passa que és potser més important és que canviem d'estació.
0: Clar, l'equinoci de...
1: De tardor.
0: De tardor. Mm-hmm. Que ja l'hem deixat enrere,
1: sí,
0: però que marca molt la fi de l'estiu i a l'entrar a aquesta estació que és la tardor i que ens dona, com deies, sants, però també ens dona refraner, no? Que el refraner,
1: sí,
0: també és molt savi en tot això del medi ambient, la natura, els animals.
1: Sí, al setembre... O s'endú els ponts o aixua les fonts.
0: Quanta raó tienes. Al setembre o plou molt, vol dir aquest refrany, no? Que o plou molt i s'emporta els ponts, o no llueve nada i se secan les fuentes. Esos refranes que ens situen, ens posen en el punt de pensar què ens volen dir, no? I poden haver-hi setembres amb molta aigua, o setembres molt secs, no?
1: Clar, i d'això depèn si els agricultors, els pagesos, podien sembrar, podien recollir, sobretot recollir, perquè ara és quan es recull tot el fruit i tal. I clar, havien de decidir moltes coses al mes de setembre.
0: I era un mes important.
1: Mm.
0: Tot i que el canvi global també està fent que la vid, la uva, s'avanci i l'hagin d'agafar al mes d'agost, i aquests canvis els que no estaven acostumats ni nosaltres ni els agricultors. Tot això és un trasbàs molt important per ells. I tornant al tema dels productes de temporada, és molt important comprar productes d'aquí. Jo vaig anar al mercat divendres, que teníem festa, aquests divendres que hem tingut festa, els darrers últims, i vaig trobar taronges. I vaig preguntar, d'on són aquestes taronges? Són d'aquí? Diu, no, encara no són d'aquí. I d'on venen? De molt lluny. Dic, no quiero naranjas. És important per al medi ambient comprar productes de temporada, no, Mònica?
1: Sí, per al medi ambient i per als agricultors i els pagesos, perquè s'estan perdent, és que s'estan perdent fins i tot espècies, i abans es guardaven les llavors i ara ja és que no es fa ni això. I perquè el consumidor ara pues, volem pues, això, les taronges sempre, que els hem d'agafar fins i tot a Perú.
0: Sí.
1: Llavors, és que s'està perdent una mica la cultura aquesta de la proximitat. I ens hem d'ajudar als pagesos
0: amb aquesta proximitat. Sí. Per exemple, ara si anem al mercat, què trobem? Perquè estem a finals de setembre, principis d'octubre. Què trobem? Quines són les fruites, les verdures de temporada?
1: De verdura i hortalisses, albergínies.
0: Sí.
1: Bolets.
0: Sí.
1: Carbassons.
0: Mm-hmm.
1: Carbassa.
0: Sí.
1: Cogombra.
0: Sí.
1: Endívia.
0: Mm-hmm.
1: Mongeta tendra.
0: Mm-hmm.
1: Pastanaga.
0: Sí.
1: Pebrot.
0: Mm-hmm.
1: Porros.
0: Mm-hmm.
1: I encara queden tomàquets.
0: Molt bé. Doncs això és de temporada. Això és el que hauríem de consumir. I tot el que no estigui en llistats de temporada, doncs mirar d'evitar-ho. Més que res, perquè moltes vegades ve de fora i tot això suposa un cost molt elevat i contaminant. I després, perquè, clar, tindrà molt més gust tot el que és de temporada, no?
1: Clar. I sobretot de proximitat.
0: Clar. I aquí tenim oportunitat de tenir molts productes de proximitat.
1: Sí.
0: Què més?
1: Abans has dit això de les taronges. Encara no estem de taronges.
0: No.
1: Ara estem d'aranyons.
0: Aranyons?
1: Sí, és això...
0: Aràndanos?
1: Sí.
0: Mm? Molt bé.
1: Crec.
0: No ho sé, eh?
1: Hauríem de mirar, eh?
0: Val, ja ho mirarem.
1: Vale. Codony.
0: Sí.
1: Figues.
0: Uh-huh.
1: Gers.
0: Uh-huh.
1: Groselles. Les magranes. Mandarina. Meló. Mora. Nabius.
0: Nabius. Uh-huh. Ah, aquí són els nabius.
1: Sí. Nectarines. Pera. Poma.
0: Presa. Andrinos. Són andrinos. Els...
1: Ah.
0: Que a mi m'agraden molt i els agafo molt. Mira, no sabia com es deia aranyó. Són andrinos.
1: Mm. Mm?
0: Són molt semblants als nabius, però més petits i silvestres.
1: Ah. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Encara queden préssecs, prunes, raïm i síndria.
0: Clar, els préssecs de Calanda, que són tardíos... I arriba una mica més tard. Sí, sí, sí.
1: Per això que tenim moltes espècies, moltes fruites encara. Per què hem de menjar taronges?
0: Clar. Ara és temps de síndries i de melons, que encara hi ha i encara són bons. I després buscarem el meló al Nadal, que vindrà del Perú o d'altres països llatinoamericans, doncs això que diem de tot això que necessitem per emportar menjar de fora. Tot això ho hem de tenir en compte, oi?
1: Sí.
0: Doncs de tot això parlarem amb la Mònica Garrido, que jo crec que és prou important. I si hi ha alguna persona que vol fer aportacions sobre temàtiques que els agradaria que parléssim, doncs ja sabeu, ens ho podeu dir mitjançant el Facebook de Les Mañanes de Ràdio Montornès en directe o al contactar de la pàgina web de Ràdio Montornès. Mònica, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: Bueno, m'agradaria afegir una frase que tinc a dintre, que no s'estima el que no es coneix.
0: Per això estàs aquí, per estimar i fer-nos estimar a nosaltres tot el que ens envolta, perquè d'aquesta manera cuidarem el nostre medi ambient i cuidarem també a les aus. Abans hem parlat tu i jo i també has dit una cosa que em sembla molt interessant, i és que al nostre entorn ens trobem amb tota mena de productes de la natura, no? Podem trobar això que has dit, els aranyons, los andrinos, que són silvestres i que els hem de deixar també a l'arbre, perquè qui menja dels arbres?
1: Tant petits mamífers com les aus.
0: Clar, si tot allò que trobem als arbres ho agafem nosaltres, doncs els animals també necessiten el seu menjar. Si trobem a la natura, ara, figues, per exemple, no?, que podem trobar...
1: Les mores...
0: Tot això que fa que doncs els animals puguin anar a l'arbre i tenir menjar ràpid. També hem de pensar en aquests animals.
1: Clar, perquè ara estan les aus que marxen, que han de migrar, necessiten molta energia. I els petits mamífers començaran la hibernació. Llavors han d'estar forts i han d'estar ben...
0: Nutrits.
1: Ben nutrits, sí. I són els elements de la natura, que sí que està bé que agafem una mica, però no...
0: No fa falta anar amb bosses de quilo per portar-nos tot allò que dona l'arbre, no?
1: Sí.
0: Que nosaltres ho podem comprar i aquests animals necessiten agafar en el moment. Doncs són... petites pautes que anirem explicant mica en mica i que faran que respectem la natura perquè...
1: No s'estima el que no es coneix.
0: Gràcies, Mònica. Fins la propera.
1: Fly.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Las mañanas de Radio Montornès.

0: del seu treball més nou, arribem pràcticament a les 12 del migdia. Gràcies per haver-nos acompanyat de nou en un programa de Ràdio Montornès. Si el voleu tornar a escoltar, tenim el Territori Nocturn a partir de la 1 de la nit, per si voleu tornar a gaudir amb nosaltres avui que parlem amb la Yasune Sánchez sobre aquest ull de tigre. Ha passat per aquí la Mònica Garrido, que s'ha estrenat com a col·laboradora de la intersecció, volíem dir. També parlant del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès i de l'espectacle Sopa de Pedres, que encara teniu entrades per poder gaudir del show el dissabte. Demà parlarem del Centre Infantil La Peixera, que divendres és l'últim dia per inscriure's els infants a l'espai de joc. També parlarem d'una jornada cultural africana que viurà a Montornès el dissabte. Les entitats d'Enkula i l'Associació Diàspora de la Comune de Kolibantang. Connectarem amb la biblioteca per conèixer un nou projecte vinculat també a la salut. I com tots els dijous, la nostra companya José Luis Cano ens portarà estrenes a les plataformes i al cinema, que tot i que no serà com estrena La Bola Negra, també he vist que hi ha estrenes que tenen molt bona pinta aquesta setmana. Això serà demà, nosaltres avui marxem, que passeu un molt bon dia i fins demà a les 10. Adéu.
1: Bona tarda.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
4: I en matèria de seguretat, doncs mira, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
3: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Selva de Mar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Fogots, amb Charo Sebastián.
1: Benvingudes a Fogots. Segons el Centre de Terminologia TERMCAT, la definició de sostre de vidre és una barrera invisible que representa les limitacions amb les que es troben les dones per accedir a la seva carrera professional fins al càrrec de més responsabilitat. Durant segles, a les dones se'ns ha demanat silenci, discreció i paciència. Hem hagut de demostrar el doble per obtenir la meitat, i massa sovint hem vist com el sostre de vidre no era només una metàfora, sinó una barrera ben real. La història està plena de dones que van haver de lluitar per fer-se un lloc, científiques com Marie Curie, que va haver d'obrir-se pas en un món dominat pels homes, escriptores que signaven amb pseudònim per poder ser publicades com la Caterina Albert, o dones que, tot i tenir talent i capacitat, simplement no van poder accedir a determinats espais de poder o de decisió. Moltes d'aquestes trajectòries van quedar invisibilitzades o relegades a un segon pla, i en molts casos els seus mèrits van ser atribuïts als homes. Però avui no hem vingut a queixar-nos sobre les desigualtats, sinó a demostrar que trencar aquest sostre de vidre és més que possible. Perquè hem avançat, i molt, cada generació ha empès una mica més aquest sostre i podem dir amb orgull que l'hem començat a esquerdar, una miqueta. Hem vist dones pioneres en la política, en l'empresa, en la ciència, en la cultura, dones que han assumit riscos, que han desafiat normes i que han obert camí, sovint sense referents previs. Gràcies a elles, avui hi ha dones ocupant espais que abans eren impensables, liderant equips, prenent decisions, transformant el món amb noves mirades. Però, ojo, no podem abaixar la guàrdia i no ens podem permetre el luxe de pensar que tota la feina està feta. No. De vegades, fins i tot, sembla que anem una mica enrere. Les crisis, els canvis socials o determinats discursos poden fer trontollar aquests drets que semblaven assegurats. I la veritat és que la igualtat real sobre tota la feina encara no la tenim garantida. La bretxa salarial, el sostre de vidre o la dificultat per arribar a segons quins càrrecs són realitats que encara són massa presents. Per això és tan important donar veu a les històries i a les dones que obren camí. Històries de dones que no només han trencat barreres, sinó que han fet amb determinació, amb intel·ligència i en una manera de liderar que sovint incorpora valors com la col·laboració, la resiliència, la mirada a llarg termini. Perquè quan una dona arriba, no només hi arriba ella, obre la porta a moltes altres. Per això avui tenim a la nostra conversa a Mercè Conesa, una d'aquestes dones que han obert portes allà on semblava que només hi havia murs. I ara sí, benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles i avui sense sostres.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Mercè Conesa és advocada, especialista en lideratge i gestió, i amb una trajectòria destacada tant en l'àmbit institucional com en el sector empresarial. Amb una trajectòria marcada pel lideratge i la presència als espais de decisió estratègics, molts d'ells tradicionalment masculinitzats, és un exemple clar de com es poden obrir camí i trencar sostres de vidre amb àmbits claus del nostre país. Va ser alcaldessa de Sant Cugat, la primera dona, al Vallès, entre el 2010 i el 2018. Coneguda per ser la primera dona també al capdavant de la Diputació de Barcelona, la primera dona també presidenta del Port de Barcelona i actualment és la CEO de Barcelona Global. Bona tarda, Mercè. Abans de res, deixa'm felicitar-te per la medalla d'or de la ciutat, que també has trencat un sostre de vidre, que és ningú és profeta de la seva terra, doncs tu sí.
2: Moltes gràcies.
1: Bueno, a més has aconseguit quasi una cosa impossible, que és que tot el consistori, tot es posi d'acord per donar-te-la.
2: No sé què dir. Molt agraïda a tots els grups que van voler recolzar-ho i agraïda perquè, bueno, sempre fa goig, no?, que et reconeguin com una persona que has aportat, més enllà doncs, d'exercir el càrrec que ho fas, no?, amb tota la responsabilitat, però sobretot poder aportar transformacions a la ciutat, no?, i també doncs, suport a moltes entitats, i per tant molt contenta.
1: Tu segueixes visquent a Sant Cugat.
2: Sí, sí.
1: Fins on jo sé no has marxat del municipi.
2: No, estic aquí a Sant Cugat.
1: Ben fet. Escolta, has trencat sostres de vidre a tot arreu, perquè ja ho hem dit a l'entradeta, tu vas ser la primera alcaldessa de Sant Cugat dona, vas ser la primera presidenta de la Diputació dona, presidenta del Port dona, de l'Incasol en Valla, però crec que també.
2: Potser sí.
1: Crec que també, jo ho he mirat i fins on jo he arribat tampoc no he trobat. I ara estàs a Barcelona Global, que ens explicaràs què és, però sí. Et queda algun sostre per trencar? Estimada.
2: A veure, no, mai havia pensat que trencaria sostres. És a dir, de fet, jo crec que moltes dones de la nostra generació que ens vam preparar a la universitat, ens vam preparar pel mercat de treball, doncs pensàvem viure la nostra carrera professional dins d'una normalitat. Sí que és cert que quan comences la vida laboral te n'adones que no és tan senzill. És a dir, que et comences a trobar doncs, amb dificultats, principalment pel tema de la conciliació familiar, que en la nostra època, i jo crec que avui encara, costa no?, que l'home s'impliqui en la conciliació, però també per altres qüestions on, efectivament, te n'adones no?, que doncs, els referents en els sectors són homes, i costa molt trobar dones com a referents dels sectors. I això també fa que nosaltres siguem més prudents a l'hora de plantejar-nos que podem desenvolupar doncs, una tasca o determinada funció. Uh-huh. I per tant, sí, ha succeït així. De fet, sempre jo haig de dir que l'accés a l'alcaldia se'm va plantejar, no?, doncs, per una situació que és que l'alcalde Recoder marxava al govern de la Generalitat i en aquell moment, doncs, bueno, allò a nivell d'equip, qui es va considerar, i l'alcalde Recoder també, parlant-ho amb mi i amb altres persones, qui podia exercir el rol de l'alcaldia era jo. Però no m'ho vaig plantejar tant com trenquem sostre de vidre, sinó bé, em poso al capdavant d'un projecte conjunt.
1: Vas arremangar, no?
2: Sí, t'arremangues. Sí.
1: Vinga. I a on t'has trobat alguna mirada més perversa? A l'àmbit públic o a l'àmbit privat? Mirada perversa pel fet de ser dona, perversa de dir, a veure què fa aquesta noieta?
2: Jo crec que no hi ha diferència. O sigui, de fet, no hi ha diferència entre àmbit públic i àmbit privat. Us diria que és més, en l'àmbit públic he vist més avenços que en l'àmbit privat. I per què? Doncs perquè l'àmbit públic de seguida ha estat regulat i normat, no? I la normativa doncs, en relació a la paritat de les llistes, per exemple, o a incidir molt en aquestes qüestions, ha fet no?, que s'evolucionés una mica més de pressa. Tampoc és que diguem que, si ens mirem el nombre d'alcaldies, doncs alcaldesses dones a nivell de Catalunya doncs devem estar al voltant d'un 14%. Si arribem al 15%, però vaja, no és que diguem, no, hi ha hagut un canvi i un incentiu perquè hi hagi dones que vulguin desenvolupar aquest tipus d'oficis. Sí que és cert, però, que a nivell doncs, de diputades al Parlament de Catalunya, diputades al Congrés de Diputats, fins i tot no, a nivell de direccions de càrrecs públics, conselleres, tot això ha evolucionat més. Si ens mirem a l'empresa privada i mirem doncs, els consells d'administració de les grans empreses, ens trobem que hi ha una clara mancança de les dones.
1: Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem amb l'Isona Passola, ens explicava que de tots els ateneus que hi ha a Catalunya, només 15 tenen a una dona al capdavant. I l'Ateneu de Barcelona feia 164 anys i no havia tingut una presidenta dona. O sigui, ens queda molt per fer.
2: Sí, moltíssim. Sí, sí, ens queda molt. Ens queda molt. Sabeu que ara hi ha una normativa que afecta les companyies privades en quant a anar regularitzant aquesta situació en els consells d'administració, però efectivament ens queda molt de camí. I també perquè, tradicionalment, qui ha tingut voluntat i temps per dedicar-se a doncs, ateneus, a entitats esportives, a associacions, també han sigut els homes. És a dir, no, costa veure aquesta tradició. Per tant, és important que quan tenim una primera dona en un lloc, puguem doncs, veure que és una opció i que ho pot fer, es pot desenvolupar, i a més que doncs, això ha d'estar accessible també per a altres dones que ho vulguin.
1: És que, de fet, mira, ens fa gràcia perquè és que aquí a Fogots el que fem és visualitzar. Estem fent la primera dona presidenta d'un club de dones femení, la primera dona presidenta de la primera dona alcaldessa, la primera, saps?
2: Sí.
1: Estem visualitzant perquè crec que el jovent, les noies joves i els nois també, han de visualitzar una altra manera la feminitat i el feminisme, perquè ara hi ha com un contracorrent que ens està arrossegant a nivell global i aquelles passes que havíem fet tan importants que havia fet la generació d'abans nostra,
2: sí,
1: i la d'abans, no? Sembla que estem reculant una mica.
2: Mira, no tinc dades, o sigui, les dades que tinc i que conec són les que surten als mitjans de comunicació i que sí que sembla doncs, que hi ha una tendència cap a votar o considerar vots doncs, més d'extrema dreta, que són més conservadors en el rol de la dona a la societat, a la política, a l'economia, però no tinc dades. També crec que o sigui, hem de fugir d'entendre el treball des de la perspectiva de gènere. Això ens ha minat moltíssim, no? Això començava ja a les escoles. Avui dia això no és així. Per tant, avui dia hem de veure quines són les barreres perquè encara hi hagi doncs, noies que es troben amb limitacions a l'hora d'accedir a determinats rols o perquè, doncs, hi ha poques noies que escullen les carreres doncs, de científiques o tecnològiques. O sigui, aquestes barreres, que són barreres que amb tot el que hem fet, amb tot el que ha fet no, aquesta societat, amb tot el que hem regulat, amb totes les voluntats que tenim, encara hi són, hauríem d'intentar identificar-les bé, perquè són unes barreres que són subtils,
1: sí,
2: que no són barreres visibles. I, per tant, hem de veure per què no tenim el resultat desitjat i el que voldríem.
1: Bueno, és una mica això del sostre aquest de vidre, possiblement és que hi hagin sostres intermitjos, que potser ja no són de vidre, són de cel·lofana, no? I no els veiem, però existeixen. Les noies, ancestralment, ens hi costa més accedir a carreres tecnològiques. Però en parlarem, de carreres de tecnologia. I vull que m'expliquis, ara ets la directora o presidenta,
2: directora
1: del Barcelona Global, que entre altres coses ens va portar aquí, el que és més conegut, és la American Cup, no?
2: Copa Amèrica.
1: La Copa Amèrica.
2: Sí.
1: Què és exactament?
2: Molt bé, doncs mira, l'associació en la que jo estic és una associació fundada per empresaris de Barcelona amb l'objectiu de posicionar Barcelona com una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. I és una associació sense ànim de lucre, jo estic de directora general ja fa 3 anys i nosaltres treballem amb 5 àrees concretes, no? Treballem en posicionar la ciutat en els sectors, no? De ciències de la salut, en el sector tecnologia, en el sector de la indústria audiovisual, en el sector també doncs, de tota la indústria climàtica, però també en tenir una ciutat de referència. I una ciutat de referència és una ciutat doncs amb una qualitat arquitectònica, que hi és. Aquest any hi ha la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona, no? Capital mundial de l'arquitectura, però també una qualitat urbanística, una qualitat en els serveis, en la mobilitat. Llavors nosaltres, conjuntament amb els nostres socis, el que fem són 3 coses. En primer lloc, som un think tank, o sigui, pensem com millorar la ciutat i així li proposem proposem a qui sigui alcalde, i per tant, en aquest cas, a l'alcalde Collboni, doncs, li fem moltes propostes perquè aquesta ciutat, doncs, que a més arrossega, no?, a tot doncs, un territori a darrere, doncs, es posicioni millor al món. En segon lloc, el que fem és treballem el talent, o sigui, pensem que el talent és fonamental perquè les ciutats siguin exitoses i pensem, a més, que les empreses van allà on troben el talent i a nivell de talent nosaltres tenim universitats d'excel·lència i reforçar tot aquest sistema de talent amb les universitats, amb els centres de recerca, ens és fonamental. I finalment el que fem és generem molt networking, el que seria l'intercanvi, no?, de que aquest col·lectiu, no?, es conegui, empresaris, talent, talent d'aquí, talent que ve de fora, empreses que veuen Barcelona com el lloc on localitzar-se o la seva oportunitat per des d'Àsia o des d'Estats Units entrar a Europa i, per tant, fem tot aquest acompanyament al posicionament de la ciutat.
1: Vale, sou com una mica uns ambaixadors, diguéssim,
2: correcte,
1: no? Els ambaixadors de la ciutat.
2: Totalment, totalment.
1: Vale. A nivell universitari sé que teniu un grau, ho sé perquè bàsicament
2: sí.
1: Un dels meus fills el fa, és un grau en industrials amb...
2: Sí, enginyeria nocions. Industrial amb economia. Sí, nosaltres en la branca i vertical talent bueno, contínuament tenim interlocució amb les empreses, que són les nostres sòcies. Llavors, les empreses doncs ens van identificar que tenien, doncs buscaven un tipus de perfil i, de fet, avui dia les empreses ens diuen que busquen perfils híbrids, no tant perfils molt especialitzats, sinó perfils adaptatius, i en el seu moment ens van plantejar que necessitaven uns perfils híbrids en doncs, l'enginyeria industrial i la direcció d'empreses o el management de l'empresa. I moltes vegades els enginyers industrials després acaben fent un màster de direcció d'empreses. Bueno, això el que vam fer és posar d'acord a dues administracions, les administracions hi ha dues universitats públiques, en aquest cas la Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va crear aquest grau, que és el grau en enginyeria industrial i a economia. Però en aquest moment estem ja preparant nous graus. Això ho fem a través, nosaltres participem conjuntament amb FEMCAT, conjuntament amb les universitats, amb una fundació específica que és la que gestiona aquests graus conjuntament amb les universitats. Aquesta fundació es diu Fundació BEST. I el que estem ara és impulsant dos nous graus que, si tot va bé, començaran a partir del proper, el proper curs, que és un grau d'enginyeries agroalimentàries amb direcció d'empreses.
1: Carai.
2: I l'altre és un grau d'enginyeria de les telecomunicacions i direcció d'empreses. Què tenen de diferent aquests graus dels altres, per dir-ho d'alguna manera?
1: Explica'ns-ho.
2: Primer, són en anglès. Són totalment en anglès. I les empreses que ens acompanyen, perquè tenim una sèrie d'empreses que ens ajuden a patrocinar aquests graus, el que fan és col·laborar amb aquest grau per tal de que aquests estudiants que arriben ja amb una nota de tall a partir d'un 12,5, els que no tinguin el nivell d'anglès, en el primer any se'ls hi posa un suport perquè assoleixin aquest nivell d'anglès. Perquè és fonamental que tot el grau sigui desenvolupat en anglès.
1: Vale.
2: Un altre dels temes que fem, que és molt rellevant, és que els acompanyem d'un mentor. És a dir, aquest mentor procura i coordina que aquests estudiants, en els moments de dificultat, que tots en tenim al llarg, no?, dels 4 anys de grau, o 3 anys de grau, perdó, i a més bueno, avui dia, no?, amb tants inputs, amb tanta informació, doncs que els nois i noies es puguin centrar en l'estudi, que els hi, o sigui, acompanyar-los en aquest procés. Això ens garanteix que primer termini, el 95% dels estudiants acaben en l'any que correspon,
1: que
2: en l'any que toca. Per tant, hi ha molt pocs,
1: repetidors.
2: I l'altre és que el 50% són noies.
1: Això està molt bé.
2: I això és molt important.
1: Això és molt
2: perquè,
1: important.
2: Perquè tenim un bon sistema d'acollida d'aquestes noies que volen fer aquesta enginyeria i que potser a vegades es poden perdre, no?, en tot el sistema, si es veuen, no?, molt, molt soles, perquè no hi ha ningú més amb qui poden, doncs, compartir. I, per tant, també és un grau que el que té és un vincle molt directe amb l'empresa, de manera que ells contínuament, bueno, van a fer pràctiques a les empreses i contínuament veuen el sistema empresarial com funciona, i on també es fa l'Activity Day, que és passar un dia a una empresa. Per exemple, una experiència que els agrada molt és passar un dia, doncs, a una empresa industrial.
1: Sí, això ho fan a primer, no? Jo recordo que ara ja han creat alumni, sí, l'associació alumni, sí, conviden empresaris i se'n van a parlar amb el senyor, sí, Quatre Cases.
2: Sí,
1: i...
2: correcte.
1: És bastant xulo,
2: és
1: de dir-ho.
2: És molt, molt bonic, perquè ara nosaltres ja tenim experiència. És a dir, quan això va començar... Bé, no sabíem si resultaria bé, si tindríem els resultats esperats. Ara ja sabem que és un mètode que funciona i tenim uns resultats molt bons, i per això ara ens atrevim a entrar en dos nous graus que, a més, doncs, parlats evidentment amb la Conselleria de Recerca i Universitats, i doncs, també graus que han passat per l'Agència de Qualitat Universitària, i on, bé, podem anar desplegant aquest sistema que dèiem més híbrid i d'aquests perfils adaptatius, que això és molt important, perquè ens haurem d'adaptar tots d'una manera molt ràpida als nous reptes que ens venen, sobretot a la intel·ligència artificial.
1: Bueno, això també és una pregunta que tinc preparada, però ella va contestant, eh? Ella, Mercè Conesa és així, ella contesta perquè ja us ho sap.
2: I no m'ho sé, no m'ho sé, jo de tira, més o menys, tinc idees.
1: Escolta'm una cosa, perquè quan parlem de direcció ens costa tant visualitzar una dona, és a dir, ens costa. O sigui, igual moltes vegades a la política, la política no municipal, que és on potser la igualtat és més propera, però, per exemple, tu t'imagines una presidenta d'Espanya, una presidenta americana, una presidenta russa...
2: No, jo sí que m'ho imagino.
1: No, jo també, perquè tenim imaginació i voluntat.
2: Jo t'ho imagino.
1: Però sembla que està lluny.
2: No, però mira, per exemple, no? L'Anna Patricia Botín, no?
1: Ah, sí?
2: És una dona, sí, referent i una alta executiva, no? De dones d'aquest perfil, potser en aquest moment les visualitzem poc, però sí que a molts llocs directius hi ha dones que potser no estan ocupant el primer lloc, però la segona línia directiva, si no és el CEO, són, no?, les directores de divisions, moltes són dones. El que costa a vegades és que aquest salt es produeixi, que aquesta dona que està, no?, de directora d'una divisió importantíssima d'innovació, directora, no?, d'operacions, passin a assumir el que és la posició d'executive officer o fins i tot la posició de presidència. Això ens costa més. I això, bueno, tenim pocs rols visibles en aquest cas.
1: És que és una pena, perquè parlem de quotes i és com menystenir. Jo llegia avui a la Marie Curie que deia: jo vull arribar no per ser una dona, sinó per ser una dona capaç.
2: Sí, estic d'acord, eh?
1: Sí, totes però, estem d'acord, però clar, necessitem
2: però
1: quotes.
2: Però sense quotes no avançaríem. I per tant, com que partim d'un desavantatge històrica tan gran, i a més biològicament tenim un fet absolutament diferenciador, que és que a l'hora de ser mares som nosaltres, recau sobre nosaltres la biologia, no?, de portar el fill o filla, doncs és evident que això, bueno, en certa manera ens
1: limita.
2: Ens limita.
1: Clar,
2: llavors, com contrarrestem aquestes limitacions?
1: Clar, això és, aquí és on la funció pública, correcte, ha de treballar per nosaltres.
2: Correcte.
1: Mira, et faré un joc. Vinga, jo et dic una actitud, i et dic la paraula que esdevé amb l'home. I tu intentes posar-me aquesta actitud amb dona. Ja veuràs.
2: Ui, que difícil.
1: Lo curiós. Mira, si jo et dic una actitud arriscada, la gent amb un home pensa: és audaç. I què pensa d'una dona?
2: Pensa que... que s'ha precipitat.
1: Agressiva. Molt bé! Si jo et dic desinhibida, amb l'home és espontani. I amb la dona?
2: Doncs...
1: T'ajudaré. Descarada.
2: Descarada.
1: Si et dic extrovertida, l'actitud, sí. Amb l'home és comunicatiu. I amb la dona?
2: No ho sé.
1: Tafanera.
2: Tafanera, vaja. Carai, no tenim les a perdre, no?
1: Totes. Mira, si et dic una actitud ferma, amb l'home és un home fort. I amb la dona?
2: Massa dura o no? Duresa.
1: Dominanta.
2: No? Dominanta.
1: Te la imagines allò amb un tratge de cuir. Si et dic una actitud persistent, amb l'home és tenaç. I amb la dona?
2: Pesada.
1: Tossuda. I això ho van fer els de la Universitat de Boston. Era una recerca. Imagina't si ho tenim malament. Per ser, ja no només directives, per ser dones actives, sense direcció inclòs.
2: Sí, per això jo crec que necessitem instruments que potser són petits, però que poden, des dels petits instruments, podem fer grans canvis. I t'explico un exemple, si em permets.
1: I tant.
2: Jo ara he tingut l'oportunitat de participar en un jurat d'un programa del BIST, que és el centre a Barcelona, Institute of Science and Technology, que és un programa de beques que es diu Mothers of Science. Uh-huh. És molt bonic, perquè hi apliquen científiques que han sigut mares. I, clar, la maternitat, que sí que és una barrera visible, que és evident per tothom, i que doncs, fa que hagis de frenar alguna part de la teva, la teva professió. Per què? Perquè si bé potser tu pots complir l'horari totalment normal, però, per exemple, si hi ha una part pel teu projecte que és necessària, com la socialització, o anar a esdeveniments al vespre, o fer unes classes, passar-te 2 mesos fent una formació específica, això limita molt, no? Llavors, el que intentem fer en aquestes beques és seleccionar a científiques que han aplicat perquè tinguin el suport per poder desenvolupar aquesta part que els hi és imprescindible per posicionar el seu projecte, perquè el projecte científic pugui estar en concurrència competitiva i obtenir fons de la Unió Europea. Acompanyar-les en aquest procés. I una part, no només de suport econòmic, però no és el més important. El més important és el suport de mentoring. És fonamental. Perquè elles entenguin també que en el procés, no?, d'acompanyar els fills, hi ha, no?, allò que es diu sempre de la tribu. No necessàriament has de ser tu sola allà, sinó que el teu company o la teva companya, qui hi hagi a la família, també ha de tenir un rol, no només tu, no?, com a mare.
1: Sí, el que passa és que les tribus a vegades se'n van totes de cacera i et deixen a tu sola amb el braçolet, no? És una mica això, conciliar cada cop és més complicat, cada cop és més car, també. Vull dir, abans tenies l'àvia, ara l'àvia normalment. Nosaltres tindríem l'edat de ser àvies, potser. Uh-huh. Jo algun dia seré àvia, però no sé quan. Van lentos, els meus, ja t'ho dic ara. Però, clar, les àvies també treballen. Les sí. àvies també. Llavors, conciliar ara és més complicat.
2: No ho sé.
1: No ho trobes?
2: Jo crec que ara, amb el tema de teletreball...
1: Homes... Ah, bueno... Sí, teletreball.
2: No ho sé si és
1: més. Però ara el teletreball està tirant enrere,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, està tirant enrere.
1: Molt.
2: Però ja, en general, per la informació que nosaltres tenim i amb les empreses, sí que ens diuen que mantenir un dia o dos de teletreball els hi demanen bastant, eh? Hi ha gent que ha fet retorn total a la presencialitat, però es segueix mantenint i la gent jove vol aquest teletreball. La gent jove no, o sigui, demana aquesta flexibilitat, no? Per tant, bueno, jo crec que en tots els moments la conciliació és complicada. Jo crec que un dels temes i una mesura legal que és fonamental és la baixa, no?, de l'altre progenitor. O sigui, això és fonamental, o sigui, perquè és que si no estàs, és que no tens més opció, per tant, i que sigui obligatòria, és a dir, la baixa obligatòria per l'altre progenitor, això és fonamental. I això ho van començar a introduir als països nòrdics i realment els hi va funcionar molt bé, tot i que ells tenen un altre sistema bastant diferent o amb molts de suports per la família.
1: El que passa és que parlem només de fills, però hi ha moltes dones que no tenen fills, avui per avui parlàvem de que som el país d'Europa, em sembla que darrere d'Irlanda, no recordo qui, que tenim la natalitat més baixa, però seguim portant la càrrega dels pares, les persones amb necessitats especials, carreguen sobre les teves espatlles.
2: Sí, sí, sí.
1: I això sí que no li passes al partener.
2: Sí, és així, és així. Si mirem també, no?, les dades ens ho corroboren, no? I si ens mirem també tot el sector de les cures, veurem, no?, que realment hi ha dones, no? Mira, t'explico una anècdota de quan la meva etapa a l'Ajuntament. En l'etapa de l'Ajuntament, a l'any 2011, estàvem atravessant una crisi molt important i tots recordem, no?, les famoses retallades, no? I nosaltres vam haver d'avaluar, doncs, quines concessions teníem atorgades i quines podíem ajustar sense descalabrar cap servei municipal, no? Clar, la visió més fàcil, quan jo vaig demanar als caps de servei, passeu-me quines són les contractes que que considereu que es poden reduir, una de les primeres contractes que em van posar sobre la taula era la de neteja d'edificis municipals. Clar, qui fa la neteja d'edificis municipals? Dones que cobraven el salari mínim interprofessional, que segurament el seu salari mínim interprofessional era fonamental per les seves cases, vaig dir que no, que aquella contracta justament era la que no pensava tirar enrere. Perquè tu també has de mirar això, no? Llavors, efectivament, sempre és injust, quan tu has de...
1: Has de provar
2: una mesura, no? Però vaig pensar, ostres, mirem-ho des d'una altra perspectiva, a quin col·lectiu estem afectant, no? Llavors, clar, doncs, quins temes vam poder ajustar, no? Doncs vam avaluar que l'autobús que passava a les 6 del matí només l'agafaven 6 ciutadans de Sant Cugat. Vam dir, doncs, aquest autobús, aquest horari l'eliminarem. O el d'última hora de la nit, que també sí que impacta, i sí que van sortir perjudicades 6, 7 o 10 persones,
1: sí,
2: no ho sé.
1: Sí, sí.
2: Però, és a dir,
1: l'impacte és menys 1.
2: Exacte. O sigui, l'impacte l'has de mesurar.
1: Hi havia també una frase que avui llegint, fent el guió, llegia, era hem trencat sostres de vidre, però quan mirem cap a baix, la que està recollint els pedaços és una altra dona. I això és una veritat tremenda.
2: Sí. Això jo crec que amb diferents grups de dones que he pogut anar treballant, no? I que he pogut parlar d'aquests temes des d'un grup de dones vinculades a la Cambra de Comerç de Barcelona, o dones que s'han dedicat a la política, o dones amb les que hem fet una formació per conselleres a consells d'administració, amb diverses tipologies. El que anem detectant és que és fonamental que una dona ajudi a una altra dona.
1: Això sí.
2: És fonamental. I jo crec que aquest és un punt que no totes les dones estan d'acord, però per mi és molt important. És a dir, que després de mi vingués una alcaldessa és molt important. Que després de mi a la Diputació de Barcelona vingués la Núria Marí també és molt important. Val? Perquè anem tibant, que quantes més estiguem, no?, a la banda, no?, alta, vol dir que més sensibilitat tindrem i més referents hi haurà i, per tant, anem equilibrant aquest mapa tan desigual.
1: Per tant, tornem a la visió de l'estela, no? Vosaltres aneu endavant i aneu amplificant aquesta estela. Escolta, ja per acabar, la pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades és: quin consell li donaries a la Mercè Conesa de fa de 20 anys, quan tenia 20 anys?
2: No puc dir el que li donaria, perquè potser seria no dedicar-se a la política.
1: Bueno, aquesta està bé.
2: Segurament, sí. Seria un consell d'haver aprofundit més primer en una carrera professional a l'empresa privada i arribar a la política més tard. Jo vaig arribar molt aviat a la política, molt d'hora. Ara em queden molts anys per treballar.
1: Els millors, eh?
2: I, sí, bueno, els millors, però tens l'edat pesa, no? O sigui, et costa més la concentració, l'energia és diferent de la que tenies abans. Uh-huh. El que passa que tens molt més coneixement i tens molta més seniority i tens molta més seguretat amb tu mateixa. Però, en canvi, abans tenies la sensació que et podies menjar el món i ara dius, bueno, no sé si me'l vull menjar. No,
1: no sé si vull tant.
2: Ja estic bé com estic, no? Per tant, potser seria aquest el consell, no? De dir, bueno, escolta, hi ha temps per tot. Val? Hi ha temps per tot. I per tant, jo he hagut de fer una reinvenció estic en el món associatiu, però al final és molt diàleg amb l'entorn privat, l'empresa privada, veig que m'agrada molt aquest entorn i que potser hi hauria pogut ser abans.
1: Mercè, sempre és un plaer tenir-te i amb aquest somriure, jo és que ho fas tan fàcil. Gràcies per venir.
2: Gràcies, gràcies a vosaltres.
1: I gràcies per seguir trencant coses.
2: Molt bé.
1: Doncs, com sempre que veiem a la Marina Enrique, és perquè anem a parlar en sèrie. Que no en sèrio. De què parlem avui?
3: Avui parlem de sèries de comèdia. Per alegrar-nos una miqueta la vida, a veure què et sembla.
1: Em sembla fantàstic.
3: I aniré una miqueta per feina, perquè n'hi ha moltes.
1: Som-hi. Val?
3: Llavors, primer, fer 5 cèntims de que no són les típiques, les que parlem avui, no són les típiques sèries de comèdia de ja-ja-ja, de riures enllaunats, ni d'aquestes, així que podem tenir en ment. Sinó que hi ha com un gènere que s'està portant últimament molt, i crec que agrada molt, la veritat funciona molt bé, que seria la dramèdia, el dramedy, que és la mescla entre comèdia i drama. Llavors, acostumen a ser sèries que duren 30 minuts, que són d'aquestes de fàcil consum. Són lleugeres, tenen punts dramàtics, però no són un drama, drama, drama.
1: Vale?
3: Llavors, per exemple, comencem amb Apple TV, que és una plataforma que no sé si tothom té. Jo el que faig una mini recomanació, com que normalment no la tinc, no té un gran catàleg, però les sèries que té estan molt bé.
1: Sí.
3: Doncs llavors el que faig a vegades és, em compro o em demano de regal, de Reis o el que sigui, una targeta d'aquestes que es poden comprar, que pagues 20 euros i tens doncs, 2 mesos d'Apple TV. I llavors m'ho veig tot.
1: Des d'aquí agrair als senyors d'Apple TV que ens esponsoritzin.
3: Exacte. Bueno, Apple TV, Netflix, Movistar, tothom ens pot esponsoritzar.
1: Exacte.
3: Llavors, comencem per la primera sèrie de comèdia d'Apple que va tenir molt èxit, que és Ted Lasso.
1: Fantàstica!
3: Que és una sèrie molt, molt mona, la veritat. Va de futbol, que a priori dius, a mi no m'interessa gens el futbol, jo sóc una d'elles, m'interessa un bledo.
1: Sí.
3: Bueno, per això jo crec que està molt ben feta perquè agafa els dos punts, la gent que li interessa i la gent que no. Val? Perquè és un va així, fa 5 cèntims, és una sèrie que és anglesa, però està gravada, o sigui, ve un entrenador americà. Llavors tindríem aquest peix fora de l'aigua que parlàvem l'altre dia. És un americà que se'n va a Anglaterra a entrenar un equip de futbol de qual no té ni idea de les regles del futbol.
1: Ell és del rugby, de futbol americà.
3: Ell és del futbol americà, aquí és el futbol europeu. Llavors hi ha tot com una espècie d'entramat entre que ell s'adapta, els jugadors també, no? La directora de...
1: És una meravella, la presidenta.
3: La presidenta de l'equip de futbol s'acaba de divorciar del seu marit, llavors ara s'ha quedat ella amb l'equip de futbol, és una dona gran, ningú aposta un duro per ells.
1: És meravellosa.
3: Ja us podeu imaginar que comèdia assegurada. Després ens anem a una altra que m'encanta, que es diu Teràpia sin filtro.
1: Oh, també, meravella.
3: Aquesta ja només pels actors i actrius que hi ha, ja són meravellosos, i com més avancen les temporades, més celebrities hi ha, o sigui, per començar hi ha el Harrison Ford, que Harrison Ford en una sèrie és algo impensable, pues fantàstic. Va d'uns psicòlegs, són un equip de psicòlegs, Harrison Ford, després hi ha l'altre actor que no me'n recordo com es diu, però és el de
1: Como
3: conocí a vuestra madre, i després hi ha una altra noia que també és meravellosa. Una cosa que m'agrada d'aquesta sèrie és que tot i que està protagonitzada bastant per homes, els personatges femenins són boníssims.
1: Brutals. La veïna.
3: La veïna és meravellosa, la filla és meravellosa,
1: sí,
3: la companya
1: la psicòloga és
3: meravellosa. Llavors crec que estan com molt ben
1: compensats. Està molt compensadeta, sí.
3: I té aquest punt, no és una comèdia, com deien, de ja-ja-ja, sí que és lleugera, però sí que aborda molts temes bastant durs.
1: Sí, la malaltia mental.
3: La malaltia mental, la mort, la pèrdua,
1: la malaltia,
3: el créixer...
1: Perquè... sí.
3: Exacte. No direm spoilers. Total, que aquesta és molt recomanada. I després dic una altra que no sé si és tan coneguda o no, i la dic ràpid, es diu Platónico, que és una sèrie del Seth Rogen, no sé si saps qui és, un que ara està molt de moda, que va fer d'estudi, una sèrie que va guanyar l'any passat a millor comèdia. No la fico aquí perquè dura 45 minuts i per mi no entra dintre de comèdia a comèdia, però la de Platónico està molt bé perquè són dos amics, una dona casada i el seu millor amic, que és una bala perdida, i tots són desventures, tots es fiquen en embolics tota l'estona, o sigui, és la veritat
1: Platónico.
3: Que... Platónico. O sigui, jo te la recomano molt. Es veu molt ràpid, són dues temporades, 30 minuts cada capítol, i et deixa com molt
1: contenteta.
3: Bé.
1: Contenteta,
3: vinga. Vinga, anem a Movistar Plus.
1: Som-hi.
3: D'aquí només n'agafo una, per no extendre'm gaire, i és una espanyola que és Poquita Fe.
1: Oh, boníssima!
3: Vale, Poquita Fe bueno, ha aconseguit agafar una...
1: sí, tu, dir, com, yeah. Saps? Oh.
3: Poquita Fe agafa un humor que, tot i ser espanyola, no, és molt espanyol i molt poc espanyol, no sé com dir-ho, no?
1: És o que sigui, el format és absolutament molt, de reportatge.
3: És molt fi, o sigui, té un format aquest tipus d'office, d'entrevistes sí, que es fan a càmera... és el Raúl Cimas, que ella per ella és meravellós,
1: també,
3: i ella també, saps? Que sortia a càmera a fer i ja la teníem allà com molt, era molt amor. Bueno, no ho sé, no us faig molt spoiler, però us la recomano moltíssim.
1: Val molt la pena.
3: Val molt la pena, és un projecte, o sigui, és un producte molt únic.
1: La veritat
3: Llavors,
1: és que sí.
3: Penso que aquesta s'ha de veure sí o sí. Anem a Netflix.
1: Venga.
3: Que Netflix ho té quasi tothom. Comencem amb Grace and Frankie, que és una que ens agrada molt.
1: Fantàstiques,
3: jo he d'admetre que fa moltíssim que la vaig veure perquè és de les primeres del catàleg de Netflix, però bueno, són dues amigues, diríem tercera edat, s'acaben de divorciar, i
1: els marits
3: elles...
1: han anat...
3: No spoilers, por favor.
1: Ah. Va, s'acaben... Però això és el primer capítol.
3: Sí, bueno, però que el vegin. S'acaben de divorciar i entre elles comencen pues, una odissea de l'amistat i de renovació i de començar de zero de la vida.
1: Fantàstiques.
3: Després ens anem a The Good Place, que és una...
1: També
3: és molt rara, realment, perquè primer dius, vale, si és una comèdia, comença amb una noia que és mort, això sí que ho podem dir, i se'n va al cel.
1: Sí, sí, sí.
3: Però potser no és el que li tocava, val? Perquè no té el perfil exacte per estar al cel. I allà comencen a passar coses i més coses. I és, primer és, jo primer la trobava, mira, una comèdia així una mica xorra, i al final a mida que va avançant és molt filosòfica.
1: Sí.
3: Llavors, també, és un producte raro.
1: A mi m'encanta quan li posen els pitos, quan ella diu taco, saps? Quan diu paraulotes, li posen un pito.
3: És molt original, la veritat que és una sèrie molt, molt original. Una altra que no sé si l'has vist, Charo, és Dead to Me. Et sona?
1: Sí.
3: Una dona que... Sí, se li mor el marit, es fa amiga d'una altra dona...
1: Sí! És, home, i tant!
3: O sigui, la premissa no és que sigui molt d'això, però la unió d'aquestes dues dones que són completament antagòniques fan també una sèrie...
1: No és de la Amy. No, és de la Amy, no.
3: No ho sé. No sé de quin parles.
1: Però bueno... Amy, no sé què.
3: La recomanem perquè també no és una d'aquestes que potser passen més desapercebudes i la gent no la coneix gaire. I un mini apunt, una que es diu Lian, no sé si et sona, és una humorista americana que li han fet una sèrie, aquesta sí que és sitcom típica, no sé si té riures enllaunats, però és bastant típica, però també aborda una mica tema de menopàusia, també s'acaba de divorciar, una mica de renovació... I es veu molt fàcil.
1: Ah, em sembla que vaig començar a veure el primer capítol.
3: És una dona que és molt gran,
1: sí, que és molt
3: alta, rosa...
1: Sí, sí, sí. I hi ha una germana pel mig?
3: Pot ser.
1: Sí, ja sé quina
3: Tirem és. Tirem que no tenim temps. Disney Plus. Us en recomano dues. Colegio Abbott, Abbott Elementary, que aquesta també és com el que dèiem abans de Poquita Fe, que és un format com si els estiguessin fent una entrevista. No l'has vist, aquesta?
1: Sí, sí, sí. Colegio Abbott, vale. Sí.
3: I res, parla no, de és l'escola, una escola on tots són negres...
1: És escola pública...
3: Una escola pública, aborda tots aquests temes, però tots els personatges són...
1: Sí, són meravellosos.
3: Són meravellosos i com més avancen, més ben relacionats estan. O sigui, també és una altra d'aquestes joietes. I una altra que no sé si heu vist és La vida en piezas. No sé si et sona aquesta.
1: La vida en pie.
3: És una, s'assembla molt, diríem que és com l'altra cara de Modern Family. És un tipus Modern Family, molt semblant.
1: Oh, sí que l'he vist.
3: Modern Family, sí, també sí, la recomano així per la retaguardia, però entenc que tothom ja l'ha vist i ja la coneix. Doncs La vida en pieces, així per remarcar, és que surt el fill del Tom Hanks. Llavors, pues, és un dels actors. Sí. I és un altre també molt fàcil de veure, molt agradable. I per acabar, ens anem a HBO, que tenim Hacks, que a tu i a mi ens agrada moltíssim.
1: Meravellosa.
3: I aquesta la defendrem sempre. Sí. Una humorista venida abajo que té... Bueno, comença venida abajo.
1: Bueno, necessita... és una humorista gran, una senyora gran que porta molts anys a Las Vegas.
3: Exacte.
1: Amb els acudits una mica ja de modest.
3: Exacte.
1: Que contracta a una jove...
3: Sí.
1: Una jove guionista.
3: Una jove guionista que està una miqueta malament del cap a vegades.
1: És meravellosa la relació.
3: I la relació és molt, molt bona. I després recomano una altra, que també, aquesta sí que no sé si l'has vist o no, és de fa uns quants anys, és Divorce, que és de la Sarah Jessica Parker.
1: No.
3: Pues va passar també una mica desapercebuda, però també us la recomano. Em va agradar. Aquesta sí que seria bastant dramedy, però també dura una mitjoreta, parla, pues, aborda això, no? Un divorci des de... Pues, no sé si tindran entre 50 i 60 anys els protagonistes, però no és un dramón, simplement doncs, el mateix, no? Una miqueta, doncs, el que has de fer per sortir de tot això. I ja està, faig el top 5.
1: Doncs, meravella.
3: Top 5.
1: Vinga, fes
3: top 5, va. Una de cada
1: plataforma.
3: Teràpia sin filtro, Poquita fe, Grace and Frankie, Colegio Abbott i Hacks.
1: I fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat amb Mercè Conesa, gairebé un especialista en trencar sostres de vidre, amb el millor dels somriures. I hem fet la llista de les sèries de comèdia que hem de veure sí o sí amb la Marina Enrique. Així que, entre somriures i riures, us deixem fins al proper capítol. I com deia Virginia Woolf, no hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment. Us hi esperem, com sempre, a Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. A reveure.

0: Ràdio Montornès.
1: Setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
1: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços.

0: hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges que sentim culpa o vergonya, fins i tot, de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
1: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, la cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem doncs, el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no? D'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
0: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
1: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
0: Sovint s'ha de separar, no? El fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no? Perquè a vegades és un gest subtil, vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no? Que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
1: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
0: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no? En la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
1: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador. Perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no? La veu narrativa, em preocupa el so, no? Com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja, a vegades estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
0: És interessant, no? Perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
1: Hi ha molta feina, això segur, O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, Jo cadascú té el seu mètode, Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, No ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina, en la meva feina, i això per mi és importantíssim.
0: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
1: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, Inventen una realitat, no? Diferent. No volen veure el que els

0: està passant, i si jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, d'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
1: A vegades
0: I això és molt
1: costa.
0: humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc, eh?
1: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
0: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa, no sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls i potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquests, per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
1: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que, en més casos, comportin ingrés efectiu a presó. Escoltem el president Illa.
4: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença il·lícita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, a Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
3: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint l'exemple de la protesta de la Porta del Sol de Madrid. I el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària ha denunciat quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell per la detenció d'un jove durant la festa major que consideren desproporcionada. El cas es va viralitzar arran d'un vídeo en què es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen del noi que cau a terra abans que tres policies l'immobilitzin. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal, i també una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop i a partir del carrer els altres tres agents. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que alguns es mantindran per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès 864 avisos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @RadioMontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema era el principal de la pel·lícula 9 to 5, que a Catalunya es va estrenar amb el títol de Com eliminar el seu cap, amb Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton. Una divertida comèdia sobre tres secretàries que elaboren un pla per venjar-se del seu cap, que és un personatge masclista, despòtic i tirànic. La cançó la cantava Dolly Parton, la nostra protagonista d'avui, amb motiu de la seva mort recent el 25 d'agost passat, a l'edat de 80 anys. Dolly Parton havia nascut el 1946 en un petitíssim poble de Tennessee, un poble molt pobre, en el si d'una família que va tenir 12 fills. I el cuc de la música se li va despertar de ben menuda. Als 6 anys ja va escriure una cançó. Als 10 ja actuava a televisió. Als 16 ja era compositora. I als 21 ja va publicar un disc. Un disc que es deia Hello, I'm Dolly. Hola, sóc la Dolly, que jugava amb el títol del famós musical de Broadway, Hello, Dolly, com si digués, l'autèntica Dolly sóc jo. La seva carrera va començar a perfilar-se arran d'aparèixer habitualment al show televisiu del cantant country Porter Wagoner. Però abans ja s'havia casat. Ho va fer amb un xicot que va conèixer a la porta de la bugaderia de Nashville, on ella rentava la roba. I poc després, en descobrir que la caixera de la sucursal del seu banc coquetejava sempre amb el seu marit, va escriure aquesta cançó, Jolene.

Jolene, una cançó de Dolly Parton que va tenir un èxit immens, però que a ella no li agradava gaire cantar perquè li recordava la dona que li volia prendre el marit. La cançó la trobem a la banda sonora del film Quebequès, l'any que Dolly Parton va ser La meva mare. Dolly Parton va combinar la seva carrera musical amb la d'actriu. El seu debut al cinema el va fer quan tenia 36 anys a la pel·lícula El bordell més divertit de Texas, al costat de Burt Reynolds. La mestressa del bordell era ella. Després va fer de cantant country a Rhinestone, amb Sylvester Stallone. Va fer també d'estrella radiofònica a Directament Shirley, amb James Woods, o de vídua del director d'un cor de gospel a Les noies del cor, amb Queen Latifah. La cançó que li sentirem ara és una cançó que va aparèixer el 1968 i que parla d'una noia que s'adreça al seu xicot després que aquest li retregui que hagi estat amb altres homes abans que ell. El noi troba normal que ell hagi estat amb altres dones, però no aprova que ella com a dona hagi fet el mateix. La cançó es diu Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. La lletra diu: per la manera com em mires, veig que estàs decebut, i em sap greu no ser la dona que et pensaves que era. Sí, he comès errors, però escolta i intenta comprendre-ho. Els meus errors no són pitjors que els teus només pel fet que jo sigui una dona. Així doncs, quan em miris, no tinguis llàstima de tu mateix. Pensa només en la vergonya que podries haver causat en una altra. Deixa'm dir-te això, i així tots dos sabrem a què atenir-nos. Els meus errors no són pitjors que els teus, només pel fet que jo sigui una dona.

Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. Una molt bona cançó que Dolly Parton va compondre quan tenia 22 anys. Un moment molt angoixant de Dolly Parton va ser el del rodatge de la pel·lícula Magnòlies d'acer, de Herbert Ross, l'any 1989, en companyia d'un estol d'actrius formidable. Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis i Julia Roberts. Herbert Ross era un director molt autoritari que es va fer el gallet entre tanta dona i provocava situacions violentes i llàgrimes de Julia Roberts i de Shirley MacLaine. Les escridassava contínuament. A Dolly Parton li va dir que no sabia actuar. Ella, però, en comptes de plorar, li va plantar cara i li va respondre: "Jo no sóc actriu, sóc Dolly Parton. Tu ets el director i la teva feina és fer que sembli que actuï." Ell, empipat, va retirar de la banda sonora la cançó que Dolly havia escrit per al film. Dolly Parton era una dona molt generosa i solidària i estava molt involucrada en causes justes. Per exemple, en favor dels drets de les dones, dels infants, dels homosexuals, de la gent LGTBI, feia donacions a centres escolars, a centres d'investigació, a víctimes d'incendis forestals, biblioteques. Com que la famosa ovella Dolly deriva de la cèl·lula d'una glàndula mamària, els científics van decidir posar-li el nom de Dolly en honor de les prominents glàndules mamàries de Dolly Parton. Sovint, quan li preguntaven si aquells pits eren seus, ella responia: "I tant que són meus. Hi ha preguntes que ofenen. Són pits meus, comprats i pagats." El 21 d'agost passat, Dolly Parton va ingressar en un hospital de Nashville per una falla greu del seu sistema immunitari i digestiu. I 4 dies després, el 25, moria allà mateix. Tenia 80 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, escoltarem la cançó I Will Always Love You, T'estimaré sempre, que Whitney Houston va fer universalment famosa a la pel·lícula El guardaespatlles i que Dolly Parton havia escrit de molt joveneta. En aquell moment no ho sabia, però acabava de compondre una de les millors cançons d'amor de tota la història. Dolly Parton va dir: "No ens hem de prendre la vida tan seriosament. Al final, no en sortim vius." Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
2: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
5: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
6: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
7: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
2: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
5: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
2: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
5: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
2: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions.
5: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
2: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
8: El conjunt blaugrana visita avui al camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
2: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i de fet estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i independentment al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred, de fet serà més aviat xafogós. Demà al matí més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i al vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Passant 4 minuts a les 2, al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets, el que té més consens polític, i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
10: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
11: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
10: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
2: A tot això, Junts i Podem mantenen encara a hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret Mari Carmen.
5: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge. La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
5: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
2: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
5: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
12: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
13: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
5: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels 2 decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
2: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nassarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
5: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
14: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica. Precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
2: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
5: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
2: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
15: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
2: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
5: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
16: Que era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Y entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
2: I tot plegat en ple debat de política general al Parlament. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, de la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
18: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
17: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
7: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a 3 anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
17: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
19: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
17: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4 més ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors, fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia en la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras necias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
20: La directora de Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
20: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
2: És un 3:15, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
5: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
2: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
23: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga s'han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
24: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi, una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
23: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
25: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
23: El Centre de Refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
2: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho ha Lleida Ràdio, Carla Serrano.
26: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
27: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
26: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la torre compti amb un petit parc de bombers, on a la torre, en la plaça.
1: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
3: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat doncs és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
1: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Berà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
2: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
5: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
2: Denuncien quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
5: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres tres policies.
2: És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya aportarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Ranuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
4: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
2: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
8: El Festival Internacional de Pallassos en memorial al Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
9: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
8: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
2: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
10: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, prèvia al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 3:15 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
7: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de dejur convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui un equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
10: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfer en elogis del de Mataró.
11: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
10: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 7:45 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:45 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 7:45 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que recordem va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Fraiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
2: Gràcies, Joan Barberà. És última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda completa una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
8: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
9: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
6: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
10: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
11: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
12: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
6: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
10: Així ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
6: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
10: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
6: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats en 64 funcions.
10: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
6: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
13: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
6: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé, bon dia, Carina.
16: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
17: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
16: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
6: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
10: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
8: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat és absolutament inadmissible.
9: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
10: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
6: De tot això fa molt pocs minuts que han parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
10: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
18: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
6: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
10: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega a la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
19: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
20: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
10: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
6: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta, segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
10: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
6: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat a la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
21: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. El Viola ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
6: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
23: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
11: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
22: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
12: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
22: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
1: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
22: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
6: Vuit de cada deu persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada quatre ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia, que fan pública més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada deu diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i sis de cada deu expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
3: Un dia la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras necias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué no?
2: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
23: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
2: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
6: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
25: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
24: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
6: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori, que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
0: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron, els Ovals, la Secuita o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Salvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica al Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
4: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici, allà on anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
0: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
6: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
10: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
6: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
10: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 en què s'ha passat de 26 a 479.
6: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'Amor i de Guerra. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
7: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
5: Una nova producció d'Aïda tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
6: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
13: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
14: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
13: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
6: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats al cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
9: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de... realment mai havia hagut tanta gent que es dediqués a aquest ofici.
8: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
15: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
16: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol. És previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar 2 dels 4 gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí, cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà i les Escapolades jugaran a 8:15 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 8:15 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
17: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 8:15 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on tres jugadors

0: ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
1: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
2: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, en plana poliesportiva. L'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafanyi.
3: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
4: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria y cada cosa que hagamos es una victoria, más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
3: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercero.
2: I el Kitchener Manresa debuta avui a l'Eurocup contra el PAOK, i en waterpolo, final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
5: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

weiter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat.

0: sindicats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
1: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
2: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
0: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.

venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, solcant oceans, tenim episodis passats i ens anirem.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris d'indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Estem coneixent a poc a poc la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% de el seu valor. Dos decrets que s'han de debatre, recordem-ho, divendres, al ple extraordinari del Congrés. Precisament, el Congrés ha retirat la immunitat a Félix Alonso i el Tribunal Suprem té via lliure ara per jutjar-lo. L'alcalde d'Altafulla i exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar en Comú Podem

0: Està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Carol Cubota.
1: El Congrés ha aprovat per unanimitat el suplicatori demanat per l'alt tribunal i un cop retirada la immunitat, Félix Alonso ja no compta amb la condició de forat. Passarà, doncs, a ser investigat pel Tribunal Suprem, que veu indicis suficients que l'exalcalde d'Altafulla hauria comès un delicte de prevaricació quan era el màxim representant de l'Ajuntament. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats principalment a Milà Advocats i a Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, gestionades per dirigents ecosocialistes de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem considera que hi ha indicis que alguns serveis recurrents, el 2017, es van contractar mitjançant aquesta fórmula per evitar els procediments de publicitat i concurrència. Així mateix, es van pagar factures fora del termini establert en un contracte menor. Alonso, que va declarar com a investigat el juny passat, nega haver comès cap irregularitat ni haver fraccionat contractes. L'exalcalde altafullenc podrà continuar exercint els seus drets com a diputat amb normalitat, ja que la retirada de la immunitat no comporta la suspensió parlamentària ni cap altra conseqüència pel que fa al seu exercici polític.
0: Més temes. El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha assegurat que el país analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, després que dimarts, durant el Congrés Anual del Partit Laborista, afirmés que el Brexit va provocar més danys que beneficis. En una entrevista a la BBC, Burnham ha dit que no descarta arribar fins al final i plantejar la reincorporació del Regne Unit al bloc europeu 10 anys després d'aquell Brexit. I el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques nacionals i internacionals. Se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell Barcelona i disposarà de 170 expositors. Es tracta de la 63a edició del Saló.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Sintonizes Ràdio Montornès.
7: So, how's your evening so far?
8: Bonsoir, ça va fantastique.
9: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
10: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que avui ja és dimecres 30 de setembre, el darrer dia del mes de setembre. Avui l'acomiadarem amb un altre programa ple d'informació, educació i entreteniment. Així que us convidem a que us quedeu fins les 6 en punt de la tarda, com sempre, de dilluns a divendres, aquí al 91.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Per totes aquestes vies ens podeu escoltar, com deia, fins les 6 o al vespre en territori nocturn. A partir de les 10 podreu tornar a recuperar aquest mateix programa. Com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
11: Molt bona tarda, Mireia.
10: Què tal, com estàs?
11: Bé, de dimecres, no? L'equador de la setmana.
10: Doncs sí, ja estem a mitjans de setmana, com dèiem, un comiat del mes de setembre, ja se'ns acaba un altre mes. I ja demà comencem a ficar el 10, a la data, que això ja com que impressiona una miqueta.
11: Sí, bueno, és el que diem, no? Que ja hi ha certes coses que ja estan a la cantonada, I hem sobreviscut el mes de setembre, que no és poc,
10: Sí, bueno, el mes de setembre a mi m'agrada. Jo pensava que no s'ha dit que anem sobrevisquent a l'any, que també em sembla bé.
11: També hi ha l'any, i si m'apures a la vida... I
10: sí, cada dia, és una qüestió de supervivència. Bé. Doncs a veure, avui, si no ens arriba cap alerta d'aquestes, perquè ja hem vist que Protecció Civil ha activat el Plan Inuncat per demà, tot i que sembla que serà, almenys a la nostra zona, més lleu del que va ser ahir. Ahir, hem tingut avui un dia una mica més...
11: Sí.
10: Light, i demà tornarà a ploure, tot i que sembla que no tan greu com el que va ploure el dimarts.
11: Bueno, esperem, no? Que això que diem sempre, que plogui perquè no faci mal, tampoc.
10: Exacte, i és important seguir també les indicacions. A més, és veritat que a vegades no acaben de ser de tot acurades, però que el dimarts almenys aquí va ser exactament el que van dir. Va caure el que havien dit, a les hores a les que havien dit, i tot va quadrar perfectament. I si no, sempre podem mirar el radar del Meteocat i poder anar seguint en directe com van, no?, aquestes pluges i si estem pensant en sortir o no. Doncs això va molt i molt bé. El que està clar és que aquesta setmana el paraigües ha d'estar inclòs el nostre look, el nostre outfit ha d'anar amb paraigües.
11: Sí, perquè si no t'agafa allò en un moment donat i...
10: Clar, m'hi posava que avui no plouria i vale, sí, però bueno, si us han mullat...
11: No, plovisquejat una mica, sí. Però bueno, tampoc molt arribar a xop als jocs, no?
10: No, que després agafem freds.
11: Exacte.
10: I ja suficient tenim amb el que tenim, que com per posar-nos malalts, que ja hi ha molta gent pobreta que estan refredats, amb grip, amb Covid i de tot. Bueno, doncs anem a centrar-nos en aquest darrer programa del dia de setembre, aquí a la Intersecció, com dèiem, amb els continguts de la tarda. Avui anirem al Centre Infantil La Peixera, tornarem a parlar d'aquestes inscripcions, insisteixo, perquè el divendres és el darrer dia per poder apuntar als nostres infants aquest espai de joc, que és dos cops per setmana i amb preus totalment populars, i els nens i les nenes podran jugar, dedicar una estoneta a jugar, que també és molt important, amb altres nens i nenes de les seves edats. A més, els pares i mares també fan com molta pinya en aquest tipus d'activitats. Avui en repassarem com podeu formalitzar les vostres inscripcions i què es fa al Centre Infantil La Peixera. També avui parlarem del programa Octubre Més de la Gent Gran, perquè demà comença el mes d'octubre i demà dia 1 se celebra el Dia de la Gent Gran. Així que avui, de la mà de la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, descobrirem quines activitats s'han preparat per celebrar aquesta efemèride i, per tant, quines activitats podran assistir especialment la nostra gent gran, però tothom, durant aquest mes d'octubre. Després també parlarem d'una altra programació que arriba a Montornès, que es posa en marxa aquest cap de setmana i que s'allargarà fins al desembre, que és la programació d'espectacles de Montornès Aixeca el Taló. El primer espectacle és dissabte, ja n'hem parlat, hem parlat del Sopa de Pedres, però n'hi ha més, n'hi ha quatre més, que tindran lloc, com deien, doncs, en diferents caps de setmana, tots al Teatre Margarida Xirgo. Avui, de la mà de la tècnica especialista en cultura i festes, la Marta Cordomí, descobrirem quina és aquesta programació. I acabarem també amb música avui, però amb una entrevista musical, no música qualsevol. El nostre company, el Miquel Zafra, avui ha convidat a la intersecció a l'Alba Ruiz, que és cantant i saxofonista. Ens presentarà la seva nova cançó, Beauty in You, que està dedicada a l'amistat i que a més forma part del que serà el seu proper disc, que veurà la llum al desembre. Així que ens podem fer una idea de com sonarà.
11: Que guai, doncs estarem atents, perquè això de cantant i saxofonista és curiós, no? Perquè no pots fer
10: clar, les dues coses
11: alhora,
10: no.
11: No pots, eh?
10: Però una cosa després de l'altra, o gravar i muntar les teves peces.
11: Ah, potser té algun talent ocult que no en sabem.
10: La cosa és que haurem d'esperar uns minutets per descobrir aquestes propostes d'avui, dia 30 de setembre. Espero que es convencin, perquè és... Bueno, jo crec que val molt la pena quedar-se avui. Nosaltres comencem, abans de tot això, amb els títols del dia. Comencem amb que la primera fase de les obres de la plaça de la Font continuarà durant l'octubre. Els treballs van començar a principis de setembre i inclouen la substitució del paviment, la creació de noves zones d'enjardiment i la modernització integral de les instal·lacions i serveis. En aquesta primera fase s'han aixecat les franges de vorera lliures de serveis per canalitzar-hi les noves xarxes subterrànies. Entre les actuacions principals destaca la substitució de l'antiga canonada d'aigua de fibrociment per una de nova i la renovació de la xarxa de l'enllumenat públic. Així mateix, ja s'han ampliat algunes voreres i s'han reubicat els contenidors de residus. La millora d'aquest espai, més al carrer de Jacint Verdaguer, té un cost d'adjudicació d'uns 708.000 euros, dels quals 500.000 els financia la Diputació de Barcelona. El complex esportiu municipal Les Vernedes ha celebrat una nova sessió de la taula oberta en els darrers dies. Es tracta d'un espai de diàleg directe entre l'Ajuntament, personal tècnic i les persones usuàries de l'equipament. A la trobada es van posar sobre la taula les inversions realitzades aquest any a l'equipament, com ara la construcció d'una escala d'obra a la piscina gran exterior. També es va fer un balanç de les actuacions pendents sobre les que s'està treballant, com per exemple l'arranjament de la zona de l'antic bar. A més, en la part informativa, les persones abonades que van assistir a la trobada van traslladar propostes i consultes per millorar el servei. Entre les peticions, va destacar la necessitat d'optimitzar la comunicació i es va proposar l'ampliació de l'horari de reserva de les classes dirigides. La propera taula oberta del CEM Les Vernedes se celebrarà al febrer. L'Oficina de Català iniciarà el nou cicle de tertúlies en català dimecres vinent, 7 d'octubre. Es tracta d'un espai informal on tothom qui vulgui pot passar a practicar la llengua catalana. L'espai, de caràcter mensual, està conduït per la tècnica de normalització lingüística Reyes Barragán. Així ens convida a participar-hi.
12: Jo crec que és un win-win, un guanyar-guanyar, que en diuen. Guanyem perquè aprenem català i guanyem perquè ens relacionem, coneixem, vivim el directe, en viu i no per una pantalla. Això serà el dia 7 d'octubre, comença la primera, a 6:15, les 17:30. Anem a la sala Mugent, a la sala d'entrada, que sí, on estan les exposicions. De vegades improvisem i anem a uns altres llocs, perquè alguna vegada hem vingut aquí a Can Saurina i hem fet la tertúlia enmig d'una de les exposicions a viure in situ, el que sí.
10: Com es comptava, amb la tertúlia començarà a 6:15 de la tarda i tindrà una durada aproximada d'una hora. Al Casal de Cultura. No cal inscripció prèvia. I amb l'última cosa, amb la que s'heu de quedar és que el Ball de Diables i Drac de Montornès obrirà demà un nou termini d'inscripcions per la colla infantil. s'hi podran apuntar nois i noies entre els 8 i els 13 anys. Per poder formar part de l'entitat, cal omplir les fitxes que a partir de demà estaran disponibles al Casal de Cultura. Es tindrà en compte l'ordre d'arribada. L'associació ja ha avançat que no tornarà a obrir places fins l'any vinent. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Divendres és l'últim dia per formalitzar les inscripcions de l'espai de joc del Centre Infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des d'I3 a 6è de primària, amb el joc com a protagonista. Així ho ha explicat la tècnica d'infància Esther Bello.
13: Nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan amb multiactivitats i que està científicament com que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell, sí. I per nosaltres és aquesta la base.
10: L'espai de joc s'ofereix dos cops per setmana. Bello ha indicat que els infants es dividiran per grups d'edat.
13: Vindran dos dies per setmana amb grups d'infants de la seva edat. Dilluns i dimecres venen els més petits, que són infants de I3, I4 i 5. Dimarts i dijous venen els infants de mitjans, que són primer, segon i tercer. I dimarts i divendres venen el grup de grans, que és 4, 5è i 6è. Per tant, els infants els agrupem per cicles o franges d'edat que creiem que poden tenir un joc similar.
10: El cost de l'espai és de 135 euros al curs amb quotes trimestrals. Al Centre Infantil La Peixera també s'hi duen a terme tallers i sortides durant tot el curs. I a més, els pares i mares han creat el grup Nexa per trobar-se cada dues setmanes i poder compartir dubtes i inquietuds. Escoltem Esther Bello.
13: En funció de la programació que va sortint i com anem veient també el grup de famílies que al final tenim a Peixera, acaben sortint altres coses perquè veus interessos al barri o perquè hi ha una família que et diu «Ai, com és que no fem no sé quina activitat?» i la montes amb aquella família. Vull dir que al final estem oberts al barri en general. El que passa en la convivència entre els veïns, a coses que surtin engrescadores, i llavors van sortint programació paral·lela que acompanya a tota aquesta activitat de joc que fem a Peixera. Fins i tot sortint un grup de pares i mares que s'ajunten, que es diu Nexa, i que s'agrupen aquí cada 15 dies els divendres. Venen per gaudir del joc amb el seu fill, però també per tenir un espai per ells i per elles on es treballen diferents temes. I els nens i nenes juguen i els pares i les mares poden tenir les seves xerrades, el seu espai de debat, i la veritat és que ho agraeixen molt perquè fan tribu.
10: Les inscripcions es poden fer fins al 2 d'octubre, el divendres, a webinscripcions.montornès.cat o de manera presencial al Centre Infantil La Peixera de 3 a 7 de la tarda. Per més informació, també podeu trucar o enviar un número o un missatge de WhatsApp al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat.

Amb aquesta energia nosaltres continuem a la intersecció. De seguida passarem a parlar amb la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, però abans volem escoltar una col·laboració a la darrera de One Republic amb Sophie Tucker, que es diu Tsunami.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Avui tenim com a convidada a la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, perquè volem conèixer l'oferta d'activitats que s'ofereixen al poble per a aquest col·lectiu. M'agradaria començar parlant del programa Octubre Més de la Gent Gran, perquè un any menys, doncs, aquí al poble es commemora aquest dia de la gent gran, que és el dia 1, aquest dijous, però ho fa amb una sèrie de propostes. Natàlia, regidora, per què torneu a apostar per un programa complet d'activitats?
2: L'Ajuntament té clar que la gent gran és una aposta molt decidida, ho tenim molt clar, i portem ja en els darrers anys que a l'octubre sempre li volem donar un impuls a totes les activitats que estiguin relacionades amb gent gran, i aquest any no podia ser menys i continuem amb una oferta intentenca per tothom i que, i que es pugui gaudir.
1: De fet, el mateix dia 1, no?, ja comença com és una barreja entre l'inici de curs i aquesta commemoració del Dia de la Gent Gran, i ja feu un acte a la plaça de Pau Picasso que comença a ser tradició.
2: Sí, fem com el toc d'inici, a més coincideix que és dia 1 d'octubre i llavors el que farem és una mostra dels tallers que es faran durant tot l'any, a més de llegir el manifest que sempre es prepara per al dia 1 d'octubre.
1: Natàlia, veiem així el temps una mica estrany. Hi ha previsió, hi ha un plan B per si plou el dijous?
2: Sí, estem treballant en un plan B perquè malauradament donen pluges i si no podem fer-ho a la Pau Picasso ho farem al CEM, on fem les classes de gimnàstica, doncs aprofitarem aquell espai que és molt gran perquè la idea és que pugui participar-hi molta gent.
1: Deies que llegireu també el manifest. Hi ha algun aspecte que en destacaria d'aquest any del text?
2: El manifest, com en els últims anys, el que reclamen molt són els drets, no? En aquest cas parlen molt dels drets socials i de justícia. Tenen molt clar que les pensions han de continuar a l'alça perquè volen, no?, vides dignes i volen també treballar molt, o sigui, lluitar molt per la sanitat i que hi hagi un bon sistema de salut i de dependència, perquè quan arribes a unes edats ja necessites més del sistema públic i defensen molt. I també una cosa que nosaltres des de l'Ajuntament ho treballem és el dret a decidir, que puguin ser autònoms, que puguin decidir on volen, com volen, no?, viure, i que no, que el tema de les cures sigui una cosa, una decisió pròpia. Nosaltres ho tenim molt clar, que la persona ha d'estar al centre, i és una de les coses que parlen en el seu manifest. I sobretot el tema de l'edatisme, la no discriminació per raó d'edat, que és un maltractament que pateix molt la gent gran, i també remarquen molt aquest aspecte.
1: És a dir, reivindicacions, i sobretot aquesta independència, no?, que a vegades pensem que la gent conforme va creixent va perdent, i no, tot el contrari, es continua i tenen tot aquest poder de decisió. Tornem a aquest programa d'activitats del Dia de la Gent Gran. Ja hem dit que el dijous mateix es farà una exhibició dels tallers de dansa, però hi ha quatre propostes més. Natàlia, què heu preparat?
2: Pues aquest mateix diumenge, dia 4, hem preparat una sessió de cinema, una tarda de cinema, que després ens agradaria fer una mica de forma i comentar, que seria la pel·lícula Vivir dos veces. Està una mica ambientada sempre amb temes de gent gran, en aquest cas parla d'un home que té diagnosticat Alzheimer i tot el que es mou al seu voltant. La veritat és que ja és la tercera projecció que fem relacionada amb pel·lícules que estan amb estereotips de gent gran, i va molt bé perquè ens fa reflexionar i ens fa comprendre, no?, moltes situacions que de vegades les tenim normalitzades però que no hauríem de tenir-ho i hauríem de treballar-les.
1: Potser la mateixa gent gran, no? A vegades, no sé, després en els fòrums que feu, si han sorgit comentaris, reflexions...
2: Sí, la mateixa gent gran treuen reflexions. La pel·li que vam veure al juny, que bueno, una mica es basava en persones grans que les obligaven a ficar-se a residències i s'aprofitaven i li feien els diners i les propietats... Bueno, pues la gent, no?, el dret a decidir, no?, pues la impotència de no poder fer el que volien, i llavors sí que surt un bon debat.
1: Tot i això, que estem parlant de la programació de la gent gran, és una projecció d'aquesta pel·lícula, Vivir dos veces, que no ha de ser només per públic de la gent gran, això que quedi clar.
2: Ha de ser per tothom, perquè tots hem d'agafar consciència, perquè al final la gent gran jo crec que és una part molt valiosa de la nostra societat, igual que altres etapes de la vida, igual que sempre tenim molt clar que la infància s'ha de defensar, doncs la gent gran igual, I jo crec que ha de ser una pel·lícula perquè tothom pugui venir i tothom puguem reflexionar, que és l'única manera de poder avançar.
1: Dèiem que és diumenge a Teatre Margarida Xirgo i que no cal reservar cap tipus d'entrada, només allà...
2: No, no cal reservar l'entrada, és anar allà i agafar seient.
1: Perfecte, doncs primera proposta d'aquest programa del Dia de la Gent Gran, diumenge, una projecció de la pel·lícula Vivir dos veces al Teatre Margarida Xirgo, però hi ha altres propostes, com els passejos que et tornen a la biblioteca del Més que Ciència, aquestes ulleres, no? Passejos virtuals.
2: Sí, és una proposta molt xula, perquè dona oportunitat a gent del municipi que potser té problemes de mobilitat que puguin conèixer part del nostre patrimoni i d'altres indrets. És una proposta que és molt interessant i que la biblioteca torna a portar i farà dos passes. El dia 8 d'octubre, el dijous 8 d'octubre, es podrà anar a la biblioteca i fer aquesta activitat.
1: Mm-hmm. Que és només posar-se ulleres. Hi ha gent que ens ha dit, bueno, és que a mi fa una mica de cosa, no? Això de veure alguna cosa que no estic realment allà. Jo crec que ha de ser una experiència, bueno, molt xula.
2: És molt xula, de fet, jo les he provada perquè quan va venir el Dani a explicar-nos les vam provar i pots pujar al castell de Sant Miquel sense moure't i és molt interessant perquè és molt realista i pots veure moltes coses que potser no es podrien veure sense aquestes ulleres.
1: Clar que sí, d'aquí de Montornès, com deia la Natàlia, d'altres indrets d'Espanya, serà la biblioteca, una creació que més ha fet el Dani Ametller també d'aquí, de Montornès, i ja hem tingut algun altre cop, però molt interessant poder comptar amb aquesta proposta. Què més, Natàlia, què més heu pensat per aquest mes d'octubre?
2: Sempre una cosa que fem tots els octubres és una caminada pel municipi, coneixent el patrimoni, i com no, aquest any també tornem a fer aquesta caminada popular. La gent es podrà apuntar perquè hi ha un aforament màxim, vale, perquè si no podríem donar la qualitat que volem, i es podrà apuntar a través dels canals de WhatsApp que tenim o bé anant al casal a les hores d'atenció que hi ha la Saskia, la nostra dinamitzadora, per poder fer aquestes passejades.
1: Que, a més, és una caminada que crec que la gent repeteix igualment, vull dir que agrada molt.
2: Agrada molt i hi ha gent que de vegades els expliquen coses de Montornès que no coneixien i és molt interessant perquè creiem que coneixem el nostre municipi però hi ha indrets que si no t'explica la seva història no la coneixes i a la gent això li agrada molt.
1: Clar, que serà el dia 14 d'octubre, ben aviat sortirà per poder-nos apuntar aquesta caminada per conèixer Montornès. I una altra proposta que també sempre té molt bona acollida, Natàlia, són els espectacles que porta entre bambalines, que és de l'Hermandat de Nostra Senyora del Carmen.
2: Pues sí, són un espectacle que, com no vagi ràpid a treure entrades, volen perquè a la gent els hi agrada molt i ja fa anys que ofereixen la seva obra al mes de la gent gran. I nosaltres encantades de que puguin oferir i que la gent del municipi pugui gaudir, no, d'aquesta obra de teatre. Estem molt agraïdes a l'Hermandat perquè sempre, més són elles que s'ofereixen, i sabem sempre que a l'octubre tenim entre bambalines.
1: Que a més, en aquest cas, també és fet per gent gran, no? Perquè el grup d'entre bambalines ja són, jo crec que deuen ser a partir dels 60 anys o per aquí deuen anar.
2: Sí, sí. A més, el perfil de persones que col·laboren i que estan allà fent teatre és un perfil de persones grans. I també és una manera de donar-nos compte que l'edat no té límits i que és un número i que tinguis l'edat que tinguis pots fer moltes coses. Jo crec que és molt important també el missatge que donen, no? Que és, bueno, que perquè siguis gran no vol dir que hagis de deixar de fer coses.
1: Clar que sí. De fet, algunes han començat ja de molt gran a fer aquesta activitat al teatre. Doncs si voleu veure's, com deia la regidora, les entrades s'hauran de reservar ràpid. Serà l'Espai Cultural Montbarri el dia 24 d'octubre, tot en aquest mes, amb motiu del Dia de la Gent Gran. Crec que hem fet un repàs per tot el programa.
2: Sí, encara queda per posar data, però estem acabant de treballar per fer un acte de presentació de tot el Servei d'Atenció Integral de la Gent Gran, que s'està treballant i que es posarà en marxa també amb el centre de dia, que ja, bueno, si la gent surt de passejar, ja veu que està molt avançada la seva construcció. Estem acabant de perfilar una mica aquesta presentació, però quan tinguem dades ja la donarem, ho farem al teatre perquè volem que vingui tothom a conèixer, no?, el servei que volem oferir a tota la gent gran del municipi.
1: Molt bé, doncs parlarem llavors un altre dia d'aquest tema. Avui hem repassat tota aquesta programació amb la regidora de gent gran, Natàlia Segura. Natàlia, moltes gràcies per haver fet uns minuts.
2: A vosaltres.
1: I ens anirem veient aquesta setmana, aquest mes d'octubre, i tornarem a parlar. Moltes gràcies.
2: A vosaltres. Cavallers anem pujant, trencant
1: per universitat. I nosaltres ens quedem escoltant la darrera cançó de Saxeni amb un concepte molt maco com Malalt de somnis, així es titula. Ens quedem escoltant aquest grup en català.

0: I ara ens anem a la nova programació d'espectacles de Montornès Aixeca el Taló, perquè ja el tenim aquí. I fins al desembre, Montornès acollirà 5 propostes al Teatre Margarita Xirgo. La tècnica especialista en cultura i festes, Marta Cordomí, ha passat per la ràdio, per aquí per Ràdio Montornès, per presentar-nos-les. L'escoltem parlant amb la nostra companya Núria Catxan.
1: El Sopa de Pedres és el tret de sortida d'aquesta temporada, a finals d'any. És un espectacle que vam poder veure en diverses ocasions en diversos dels certàmens on acudim per agafar idees o per agafar propostes. És un espectacle que fa molt temps ja que gira, d'Engruna Teatre. És infància, són titelles, però he de dir que com a persona adulta també es poden gaudir perfectament. Infància a partir de 4 anys. És un espectacle que va al voltant de la situació de les persones refugiades que per motius bèl·lics o... Per tant, com podeu veure, molt, molt actual.
2: Molt actual. Molt
1: de vibrar amb l'actualitat. Això, unes circumstàncies d'haver de fugir d'unes bombes, d'unes circumstàncies molt, molt complicades, en aquest cas d'una guerra, i la vivència d'aquesta persona en arribar a un altre lloc, en un altre país que no és el seu, i les peripècies per sobreviure i per poder ser acollida com a persona refugiada que és, que ha patit un munt. No? És un espectacle molt bonic, ens va encantar i vam proposar de seguida poder disposar-ho el més aviat possible.
2: Sí que és veritat, Marta, que la companyia Engruna Teatre sempre és una companyia de referència, no?
1: Sí, la veiem amb diversos muntatges, tots molt xulos, jugant molt amb les titelles, i sí, fa molts anys que van i és garantia d'èxit i de qualitat sobre l'escenari.
2: Doncs temes d'actualitat que arriben també en aquest darrer trimestre al Margarida Xirgo. Avancem una mica, del 3 d'octubre anem al 18 d'octubre.
1: Sí, el 18 d'octubre repesquem una proposta que vam tenir la temporada passada i que no va ser possible per indisposició d'una de les persones intèrprets. Es tracta de Bufa, de Bellaterra Música. En aquest cas és un espectacle per a petita infància, que en diem, que són els infants més menudets de les famílies, recomanat per a partir del voltant d'un any fins a 5 anys. Per tant, molt menudets i acompanyats de persones adultes. És un espectacle musical, molt cuidadet, també amb efecte visual, amb proximitat, amb algunes traces de dansa també. Creiem que serà molt bonic també de viure aquest espectacle per aquestes petites inicials intromissions dels més menuts de la casa. Sí, és bastant... Jo crec, diria que és molt visual i musical, que serà atractiu per a aquests infants. Sí.
2: I gaudir, clar, de l'espectacle en família. Doncs, a més, amb la possibilitat de gaudir del teatre al matí, que també aquesta versió pels més petits jo crec que és molt adient, no?
1: Sempre és complicat, no?, afinar l'horari, perquè realment cada família s'ho munta com vol o com pot. Amb els més menuts de la casa, doncs, a vegades hi ha petites migdiades que encara es mantenen al matí o, sobretot, havent dinat, no?, i que estem parlant ja de mitjans d'octubre, que ja l'hàbit el millor el tenim més en un sentit de que els matins són més aprofitables i a les tardes doncs ja potser hi ha més recolliment. Llavors la proposta sigui en aquest tipus de públic, sí, era doncs a mig matí, poder gaudir a l'escenari d'aquí la Margarita Xirgo, i per això dèiem que no s'acostés molt a l'hora de dinar, que sol haver de ser un dinar d'hora, i poder així afavorir que aquestes famílies puguin visitar el nostre teatre i després poder dinar encara a les hores habituals.
2: Com veiem, el Montornès Aixeca el Teló és molt variat i per totes les edats. A continuació parlarem d'una proposta que arriba de la mà de Titall Teatre i que, a més d'oferir al teatre, també ens ofereix la possibilitat de fer un col·loqui, que això també a Montornès agrada. Es tracten de les memòries de la guerra, no?
1: Sí, És un espectacle que hem pogut veure a Llinars i tot recentment també es podrà gaudir a Llinars. De tota manera, també la idea és que és molt extrapolable a molts altres pobles. Llinars tampoc és pas lluny i, de fet, les circumstàncies que s'expliquen a l'obra doncs, es van poder reproduir amb moltes de les persones que van haver de viure la guerra civil al segle passat aquí en aquest estat. És una obra amb monòleg, amb un sol intèrpret sobre l'escenari, però que alhora ens explica una situació que va poder viure molts xicots del nostre país, haver de ser llistats o cridats a la guerra i viure això que tan complicat es fa de viure, no? Per això també ens agrada poder, no només veure aquest espectacle, que jo crec que serà molt nutritiu en un sentit de poder copsar com va poder viure en aquest una persona molt concreta de Llinars, però ja et dic, extrapolable, aquella situació. Per això, posteriorment a l'obra, hi haurà l'ocasió de poder fer la conversa en col·loqui postfunció i rumiar una miqueta més al voltant de tot això. Tall Tall Teatre el lidera la companya, la Reis Barragán, d'aquí de l'oficina de català, que tenim allotjada aquí també al Casal de Cultura, i és una obra a cura d'ella i el seu equip, i creiem que és molt recomanable. La recomanem a partir de 12 anys també perquè doncs, té aquests punts molt sensibles, però alhora també molt recomanable de poder recordar tot el que va passar en aquells anys, aquells terribles anys al nostre país, sí. I com es va, no? Com d'alguna manera es van recollir aquestes memòries, aquestes cartes creuades que tantes coses expliquen d'aquelles terribles circumstàncies.
2: Molt interessant. Dissabte 7 de novembre a Montornès, Aixeca el teló. Després donarem detalls de com fer-nos amb les entrades, que ja les podem adquirir. Avancem una mica més, seguim al mes de novembre i el dia 22 arriba una altra proposta també interessant.
1: Sí, és l'amor de la meva diva, aquest joc de paraules que ens fa la Núria Clotet. La Núria Clotet és una artista molt polifacètica, tant barreja la música com un punt de clown i aquest humor també tan seu, no? Aquest espectacle també ha voltat bastant i ens agrada molt de poder-lo acollir aquí. En el marc de les proximitats del Dia de l'Erradicació de la Violència Masclista, la Núria ens proposa un espectacle, això, que juga amb humor i música en directe, amb ella com a única intèrpret sobre l'escenari, i que ens jugarà una miqueta amb aquest humor, però alhora la seva vivència, com a, no, vull dir, amb tot el que ha pogut patir al llarg de la seva vida, com a dona i també com a persona que ha pogut tenir unes dificultats en matèria de salut mental. Ella aborda aquests dos temes i és molt interessant que sobre l'escenari juguem amb aquests conceptes, amb aquest toc d'humor de supervivència necessària i alhora amb aquest joc de música. Un espectacle molt entretingut que recomanem per a persones a partir de 16 anys i justament per això també en paral·lel oferim el servei de canguratge per a aquelles persones que tinguin nens i nenes al seu càrrec de 3 a 12 anys que puguin fer servir aquest servei mentre els adults poden gaudir d'aquest espectacle. Això és el diumenge 22 de novembre, és a les 6 de la tarda.
2: I arriben els concerts, perquè és veritat que ja tocant a desembre, el Montornès Aixeca el teló ens fa sempre aquesta mirada cap a la música. En aquesta ocasió es tracta d'un concert de Nadales.
1: Sí, convoquem les dues germanes Nederman, la Meritxell i la Judit, cadascuna tenen els seus projectes propis, més al voltant d'una sonoritat de jazz, més al voltant d'unes sonoritats més llatines. En aquest cas s'ajunten les dues germanes, mai més ben dit, amb un dinar de Nadal, com qui diu, i ens proposen aquest replanteig que fan o aquesta interpretació que preveuen de Nadales populars catalanes. I sobre l'escenari doncs, gaudirem amb elles acompanyades de grans músics que en conjunt ens proposen això, la interpretació de Nadales, que més que una setmaneta abans de que l'estiguem gaudint cadascú a casa nostra doncs, al Nadal.
2: Doncs ja sabeu, el 19 de desembre a les 7 de la tarda al Margarida Xirgo. Marta, les entrades com les podem comprar? Perquè ja podem comprar-les.
1: Sí, les entrades estan disponibles a la web, entrades.montornès.cat. Jo animaria a tothom a que les agafi el més aviat possible, no fos cap que es quedessin sense.
2: Molt bé, no ho deixem per al darrer moment.
1: Exacte.
2: Recordem.
1: Manera, segurament n'hi haurà taquilla també, eh?
2: Clar, hi haurà taquilla, sí.
1: Sí, queden, sí, sí.
2: Doncs Marta Cordomí, tècnica especialista en cultura i festes, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montornès.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: I ja que estem amb la cultura catalana, doncs anem amb una cançó més, amb música en català, d'unes noies que han estat a les festes de la Mercè, que últimament s'estan tornant molt populars, que no sé si és per tots els públics, també us he de dir, potser els nens i les nenes no cal que escoltin la cançó. Són així, gamberres, són les al·lèrgiques al pol·len. I des d'aquesta setmana tenen nova cançó, nosaltres us la portem ara, es diu Pepepe.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin conteu?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de bé que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li poses la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que
0: i vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no, ni no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
12: Hi ha moltes boibans,
13: però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
14: Han venit a soltar el discurs.
15: Així, reivindicatives, es presenten al·lèrgiques al pol·len en una nova cançó. Nosaltres continuem amb música, però ara per conèixer el més nou d'Alba Ruiz ho fem de la mà del nostre company, el Miquel Zafra.

0: Aquesta tarda a la intersecció ens posem amb aquesta música que ara avui descobrirem qui hi ha darrere d'aquest tema musical que estem ara mateix escoltant, Beauty in You. Donem la bona tarda. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Estem parlant amb la cantant i saxofonista Alba Ruiz Torres. Bona tarda, Alba. Benvinguda a la intersecció.
1: Gràcies, moltes gràcies per acollir-me.
0: Bueno, hem escoltat aquest tema i t'haig de dir que m'ha sorprès moltíssim, perquè si jo escolto aquest tema amb els ulls tancats i no veig els crèdits d'aquesta cançó, podríem estar parlant amb una cantant internacional.
1: Bé, gràcies per comentar, i la veritat és que no sé si ho vaig fer pensant en això, però sí, és veritat que m'he inspirat amb cantants, doncs, estil Norah Jones, John Mayer, i sí que és veritat que hem aconseguit una miqueta aquest so, jo crec.
0: Ha estat tot una descoberta, descobrir la teva veu i aquesta essència musical, que volem saber més coses sobre tu. Quan comences amb això de la música?
1: Uf, fa bastant de temps, la veritat, perquè jo als 8-9 anys vaig començar com a fer classes extraescolars, i cap als 9-10 ja tocava el saxo, que és el meu primer instrument musical, diguéssim, i des d'aleshores, doncs, a poc a poc, de l'escola de música, al conservatori, del conservatori a la carrera del superior, i doncs ara, un cop acabat tot el procés, és quan m'he llançat a fer el meu primer disc, molts anys després, no?, de començar a estudiar música.
0: Mm-hmm. Ens ha agafat l'estiu pel mig, hem descobert el teu tercer single, aquest que estem ara parlant, Beauty in You. Com ha estat l'acollida de moment d'aquests temes que has anat presentant?
1: Aviam, tota la resta emergent sap que al principi, doncs, no la coneix moltíssima gent, no? Aleshores, estic molt contenta perquè la gent propera està gaudint molt de la música que estic fent, i a poc a poc hi ha gent que, de sorpresa, o perquè li enviem un correu o pel que sigui, escolta la música, i la rebuda sempre és molt, molt positiva, no? Com molt de sorpresa, de, ostres, estàs fent aquesta música? Quants anys tens? Ostres, que xulo, no? I estic contenta.
0: Hem de dir que aquest és el tercer single, un treball discogràfic que veurà la llum el 4 de desembre. Nosaltres ja tenim ganes de, bueno, emplaçar-te de nou per parlar un cop estigui publicat aquest treball discogràfic, que portarà per títol Move Ahead. Seran 7 cançons, i segurament nosaltres, si tu vols doncs agafar aquesta invitació, segurament tornarem a parlar amb tu per descobrir més cançons que contenen aquest treball discogràfic, que m'imagino que no estàs sola i també hi ha molta gent darrere que t'ha acompanyat en aquest procés.
1: Clar, no, jo encantada de la proposta, i ja parlarem amb més estona per davant quan surti l'àlbum, però sí, hi ha moltíssima, moltíssima gent darrere, molts companys, sobretot de la carrera, que són gent amb la que treballo actualment en diferents projectes, i que van assumir treballar amb mi una miqueta a fons perdut, entre cometes, per treure aquesta música de forma altruista i després veure cap a on la podíem, diguéssim, conduir, no? El fruit que després tindria tot això, però tinc darrere una banda de nou músics que són increïbles, i gràcies a ells això sona com sona.
0: Aquesta tarda a la intersecció estem descobrint a Alba Ruiz Torres.

0: Doncs ja podeu escoltar la qualitat que té aquest tema musical de l'Alba Ruiz. Aquesta tarda està parlant amb nosaltres sobre aquest tercer single. Alba, ara escoltàvem el teu saxo, hem comentat que ets cantant, saxofonista. Si has de decidir, has de triar, amb què et quedes més? Amb quina faceta et quedes més o et trobes més a gust?
1: Mira, actualment estic de vegades cantant més que tocant, però ha anat a èpoques durant la meva vida, perquè jo vaig començar tocant molt més, de fet vaig començar estudiant saxo clàssic i després em vaig passar una miqueta a lo que seria el jazz i la música moderna, i el tronc principal dels meus estudis ha sigut el saxo, però actualment treballo com a profe de cant, he fet molts cursos de cant i he après molt de tècnica, i diguéssim que ara em trobo molt còmode combinant les dues. Hi ha èpoques que es dona més, doncs, que em surten més concerts cantant, i d'altres que em surten més concerts tocant, no? Normalment combino.
0: Ara que estàs parlant de concerts, tens a la vista, abans de la presentació del teu treball discogràfic, fer algun concert?
1: Mira, per aquí, per Barcelona i voltants, ara mateix tinc dos programats, però no són ben bé amb aquest projecte, perquè jo amb el guitarrista que esteu sentint, el Xavier Domènech, Javier Vallès, que em lio amb el cognom, doncs amb ell estic treballant també a duet des de fa molts anys, com que anem fent concerts així de més de petit format, i tocarem ara el 7 d'octubre al Gran Torino, i després estem també, bueno, estarem uns altres músics a la Jazz Cava el dia següent, el 8 d'octubre, obrint una jam. Vaig fent concerts per aquí, per la zona.
0: Escolta, Alba, si algú vol conèixer-te més i ara que t'està escoltant i està escoltant la teva música i descobrir els temes que estàs presentant per aquest nou treball discogràfic, aquest primer treball discogràfic que presentaràs, Mufaguet, on et podem seguir la pista?
1: Doncs a totes les plataformes, realment. Tinc el meu Instagram, que és @albarruiz.sax, i allà està tot a l'enllaç de la meva bio, estan tots els enllaços a les cançons, però si no, buscant al YouTube el meu nom, us sortirà, si no també, òbviament, a Spotify, si poseu Alba Ruiz Torres, i jo, per exemple, estic fent servir una altra plataforma, actualment faig servir Cubus, i allà també estic, vull dir, estic a tot arreu, la distribució està a tot arreu.
0: Doncs ja sabeu, ja l'escolteu, Alba Ruiz Torres, presentant la seva música, aquesta cantant i saxofonista que ens presenta aquest single, el seu darrer single, Beauty in You, però nosaltres estem amb ganes de descobrir tot aquest treball discogràfic que es presentarà al desembre. Ja parlarem amb ella més endavant. Mufaguet, aquest treball discogràfic de l'Alba Ruiz Torres. Alba, ha estat un plaer que hagis passat aquesta tarda per aquí, per la Intersecció.
1: Molt bé, moltes gràcies. La veritat és que ha estat molt a gust i ens veiem quan surti l'àlbum.
0: Perfecte, fins a la propera. Una abraçada.
1: Gràcies.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I abans de marxar, portem alguns consells per aprendre a reciclar les ulleres perquè ens anem canviant com ha de ser. I després què fem? On les hem de llançar? On les hem de portar? Doncs avui, de la mà de Cada Residu Compte, us ho expliquem.
2: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compte. Marta Rubió, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, què tal, Txell?
2: Avui ens acompanyarà també la Marta per parlar d'un tema que fins ara no havíem abordat i que pot semblar poca cosa, però no ho és. Molta gent dels que estem aquí, jo mateixa la primera, portem ulleres en el nostre dia a dia. També, encara no tinguem problema de visió, doncs també en podem portar per ulleres de sol, per exemple. I aquest és un residus més que generem. Què en fem? Què hem de fer amb les ulleres que ja no necessitem, Marta?
3: Doncs mira, quan les ulleres es trenquen o quan la graduació ja no ens serveix, sovint no sabem què fer amb elles, com tu bé has dit. Les guardem en un calaix i fins i tot moltes vegades acaben a l'abocador. Però hi ha opcions que són molt més sostenibles.
2: És veritat, i aquest és un problema important perquè les ulleres estan fetes de materials que si no gestionem bé doncs poden acabar contribuint a una major contaminació. Però a veure, no patim, perquè hi ha alternatives, Marta, expliquem-les.
3: Exacte, mira. Una de les solucions més interessants és donar una segona vida a aquestes ulleres. A Catalunya existeixen diverses iniciatives dedicades al reciclatge i reutilització d'aquestes ulleres. Una de les més destacades és Òptics pel Món, una organització sense ànim de lucre que recull ulleres usades per distribuir-les a les persones necessitades, tant a Catalunya com a altres parts del món. Des del 1999, Òptics pel Món disposa d'un centre de reciclatge d'ulleres a Terrassa. Allà classifiquen i amagatzemen el material òptic, optomètric, procedent de donacions per posar-lo a disposició de persones que en tenen necessitat.
2: Molt bé,

0: reciclar-les i els materials es podran reutilitzar en altres productes. Com es fa exactament això, Marta?
1: Bé, les ulleres estan compostes principalment de plàstic i metall i cada material es recicla de manera diferent. Per exemple, el plàstic pot ser reciclat per produir nous productes, com a peces de joguines, mobiliari o fins i tot parts de cotxes. El procés de reciclatge del plàstic consisteix a triturar les ulleres velles i netejar-les i després fondejar-les per formar nous materials.
0: Això seria el plàstic, però també tenim, hem dit, metall. El metall com l'acer o l'alumini, que podem trobar en moltes ulleres, en moltes muntures, també es pot reciclar i reutilitzar. Són materials molt valuosos perquè es poden fondre i convertir en altres productes com parts d'eines, caixes de metall o fins i tot altres ulleres podríem fer-ne, no, Marta?
1: Exactament. I no hem d'oblidar els vidres. Si les lents estan en bon estat, es poden reutilitzar. Però si no ho estan, algunes iniciatives els reciclen també. Es poden triturar i convertir en material per a la fabricació de paviments o fins i tot en materials per a la construcció. Així que malgrat que les lents d'ulleres no són tan fàcils de reciclar com el plàstic o el metall, es pot fer un bon ús dels materials quan es reciclen correctament.
0: Això és una gran notícia perquè ens explica que el nostre gest de separar i portar aquestes ulleres a un punt de recollida, a una òptica, per exemple, que també n'hi ha molts, o en alguna entitat com aquestes que us hem explicat, doncs té un ús, eh? I a més, cada cop més ciutats i indústries estan adoptant tecnologies per fer que el procés de reciclatge sigui més eficient. Així que si teniu ulleres velles, no les tireu, donem-los aquesta segona vida, no, Marta?
1: Totalment, sí. A més de reciclar-les, també hi ha altres maneres de donar-los una nova utilitat. Si estan en bon estat, per què no donar-les a algú que les pugui utilitzar? O fins i tot, donar-les a una organització que les repari per enviar-les a persones que les necessitin arreu del món.
0: És una manera també de contribuir a la solidaritat al mateix temps que ajudem al medi ambient. I si teniu dubtes, com deien, les òptiques que trobareu al vostre poble o a la vostra ciutat us poden donar consells d'on podeu deixar-les, Marta?
1: Exacte. Aquesta és una gran idea, de fet. A vegades no sabem on dur-les, però amb aquests punts de recollida i les iniciatives que ja existeixen, tenim opcions molt més que ho faciliten tot i són de gran utilitat. Així que abans de llançar-les, assegureu-vos de mirar si teniu alguna opció alternativa a reciclatge o donació, de donació a prop.
0: Perfecte, Marta, moltes gràcies. Segur que avui hem après moltíssim sobre què fem aquestes ulleres velles que tenim a casa. Jo en tinc unes quantes. A veure si quan arribo em poso a classificar una mica les que poden ser d'utilitat o les que puc portar en algun punt per reciclar. Gràcies, Marta. Fins la propera.
1: A tu.
0: Adéu.
2: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès. Presentat per Mireia Toledo.
3: Nosaltres també marxem. Moltes gràcies per haver-nos seguit. Continuarem demà amb més informació a partir de les 5. Que vagi bé.
4: Fins demà, Mireia.
3: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El president ho ha exposat durant el debat de política general, torn de rèplica al president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. El president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades. El pla suposa per una inversió de 878 milions d'euros.
3: I crec que estem en condicions d'anunciar que podem plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places. Que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, un model de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
2: I els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions, diuen, que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs que ha començat amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, a la que es van adherir 1.500

0: centres educatius. La portaveu d'Usted, que és Rosa Aguilar.
1: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
0: Els professionals de l'unitat de fotografia científica dels Mossos han descartat que l'escopeter acusat avui de l'ull a Roser Espanyol l'1 d'octubre de 2017 l'apuntés directament. A la tercera sessió del judici celebrada avui han assegurat que en l'observació de les imatges recopilades als voltants de l'escola Ramon Llull l'arma està inclinada i està apuntant al terra. I l'OTAN ha confirmat que Rússia ha enviat un document a l'organització en què amenaça amb l'ús del seu arsenal, incloses les armes nuclears, si un membre de l'Aliança Atlàntica ataca territori rus. Segons el portaveu de l'OTAN, Alison Hart, l'organització ha contestat la missiva i ha assenyalat que l'OTAN és una aliança defensiva i que cap de les seves activitats o exercicis representa una amenaça per territori rus. Al seu torn, el secretari general, Mark Rutte, ha insistit que no existeix una amenaça imminent d'atac per part de Rússia.

0: Col·lectius en xarxa.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
2: postpo. Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
1: Que sí, que bé.
2: Nosaltres no. Però la gent potser sí, no. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
1: Sí, també, també.
2: Algun dia...
1: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
2: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona aquí.
1: 2021-2026, no?
2: Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
1: Exacte.
2: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
1: Clar. Això no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
2: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
1: De fet, hi són i els poden recuperar.
2: Exacte, des del principi. Si alguns estan escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
1: Per posar-se al dia.
2: Mare de Déu.
1: Molt bé.
2: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima actualitat.
1: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
2: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
1: Jo la crispació em contagio super.
2: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions, no? Una mica més tranquil·les.
1: Ho intentarem,
2: clar que
1: comencem?
2: Sí. Comencem? Va, doncs vinga, som-hi.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, estat de convivència.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
3: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
1: Ja. Tantes coses ens passen.
3: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
2: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
3: Exacte. Sí, tu, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
2: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi,
1: vinga,
2: quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
3: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna més, segueix sent actual i segueix com, tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
1: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh?
2: Sí.
1: Ha ocupat aquest estiu. Justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps. Jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant al contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i la tensió política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies, hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem sí. d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt en aquest cas de Ceuta parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Mm. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
2: Oriol?
3: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no? En les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
1: Humanitari.
3: No? Crec que humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
2: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no? Que s'ha anat construint al voltant de tota d'aquesta problemàtica o d'aquesta realitat.
3: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival, on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no està en cap moment igualada. I crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema i crec que amb total impunitat. S'han parlat, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres a la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia, invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
2: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no? Que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no? Deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
3: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la data d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de a favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges. No, no, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia, perquè estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma. Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
1: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant, té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
3: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també sóc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
1: Avancem una mica perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, i estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba, desgraciadament, amb la mort de Miguel. No? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no? Jo quan la llegia o quan la sentia, pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
2: i com ens vinculem,
1: com,
2: no?
1: Ens vinculem, uh-huh, perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
3: Sí, vaig veure aquesta notícia també amb molta tristesa perquè, a més, justament era l'inici dels mesos de Pride, no? Que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no? Davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, ja no sé que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
2: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que m'hem parlat també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés o no hi pots arribar o no volen veure's implicats o no volen doncs, que, vaja, prestar-se a participar-hi. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? O que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
3: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més, ho veiem en qualsevol violació, agressió a qualsevol dona o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, ho hem, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba. Anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
1: És veritat, i va
3: passar. Ho estem parlant ara, però si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
1: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no, me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu perquè trobem, no, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics. I que deien una cosa així, com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu... em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema. I jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, si sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
3: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. Ho hauria de ser un espai
1: segur. De ser,
3: que
1: clar,
3: passa que hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte de que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, ho hem mantingut, moltes festes populars que s'estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai és que realment ho han fet amb, pràcticament amb tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho. I a més, si fan això en un espai tan gran amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això de dir, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
2: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no? De que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no? Perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no? I que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
3: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla. Sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països, per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots, i també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim. I també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que s'han creat i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
1: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no?, de Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no?, tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no?, com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. el que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
2: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
3: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi, i també, mira, recomanar doncs James Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
2: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
3: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà. Ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
2: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
1: I tant.
3: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
2: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Tornarem la propera setmana i avui quina és la cançó que recomanem?
1: Avui ens l'ha proposat l'Oriol i és Lollipop de Mica.
2: Perfecte.
1: No sé si havia passat Mica per aquestes recomanacions
2: doncs
1: mai.
2: Doncs no ho sé.
1: Doncs, m'apunto tot
2: si no,
1: i així que veuré.
2: Aquesta temporada comencem justament amb aquesta. Mica, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots. Gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so. I tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, adeu. Col·lectius en Xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: No la vida del mot, sinó la pèl del so. L'entelament del món a lo valla des mot.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els anomenats decrets Mari Carmen puguin ser convalidats divendres al Congrés. El president espanyol també acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge, en concret el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso, en relació a aquest cas, i demana responsabilitat als grups per aprovar-lo divendres.
3: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
2: Mentrestant, creix la pressió al carrer a l'acampada a la plaça del Sol de Madrid i ha sumat des d'ahir una altra a la plaça Catalunya de Barcelona. A més de 100 participants, els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar més enllà de divendres, si cal, quan es faci el debat. Escoltem la Mar i la Chiara, dues d'aquestes participants.
4: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
5: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades.
2: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels tots d'aquest llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat. I els cossos d'emergència s'han trobat el cadàver d'un home de 60 anys en un antic local comercial que feia servir com a domicili particular al carrer Martí Blasi de l'Hospitalet. Un amic de la víctima ha trucat després que

Ahir a la tarda veies la persiana del local a mig aixecar i li va causar estranyesa i avui ha vist que tot seguia igual. Quan els Mossos han arribat a l'indret han trobat l'home mort sense indicis de criminalitat i es confirma que és un suïcidi. Per cert, que els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. S'ha fet càrrec la investigació criminal de la policia. I Valls acollirà del 5 al 8 de novembre la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen que neix amb vocació de descobrir l'univers clown.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, 91.2, de la FM.
4: Perifèries. Aquí ens trobem un dia més a les perifèries per voltar durant la pròxima hora per racons musicals diversos. Si us ve de gust, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us acompanyarem en aquest trajecte que avui comença amb una d'aquelles melodies que et dibuixa un somriure a la cara. És una cançó que van compondre els músics nord-americans Kenny Loggins i Michael McDonald. Loggins la va gravar a finals del 78, però la versió que va triomfar és la que obre avui les portes de les perifèries, la dels Doobie Brothers, What a Fool Believes.

0: Amb la veu d'un dels seus autors, Michael McDonald, la versió dels Doobie Brothers arribava al número 1 del Billboard i aconseguia 2 Grammys per al grup californià, millor cançó i millor enregistrament. Una cançó inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 2024. Per alguna cosa serà. What a Fool Believes, Doobie Brothers.
1: Perifèries.

Les perifèries ens porten del passat al present sense necessitat d'una màquina del temps. Present i futur de la música. Una altra dona jove amb una molt bona formació i un gran talent. Es diu Audrey Hubbard, va néixer a Nova York i va començar a compondre cançons amb la Gracie Abrams. El 2025 va publicar el seu primer disc, Who's the Clown?, on trobem la cançó que avui hem escoltat des de les perifèries, Sex and the City. I sí, fa referència a la sèrie que aquí coneixem com a Sexo en Nueva York, per parlar, entre d'altres coses, de la solitud a les grans ciutats. Ara potser se'ns esborra una mica el somriure i ens sentim més a to amb la tardor. Però val la pena sempre revisitar el gran èxit de Radiohead, el tema amb el que van debutar el 92. Diu que la van avorrir de tant tocar-la en directe a petició del seu públic. Nosaltres mai ens cansarem d'escoltar

0: Perifèries, amb Eva Lluc.
1: No ens movem de principis dels 90, però ens torna el somriure i ens torna el bon rotllo. No sé exactament a qui li hem d'agrair que el destí unís a Manolo García i a Quimi Portet, però què hagués estat dels joves dels 90 sense l'último de la fila? Amb un so únic i més barceloní impossible ens feien gaudir i ens captivaven amb les seves creacions potents, com aquest inoblidable Como un burro amarrado en la puerta del baile.

Estem descobrint moltes dones joves potents amb un talent brutal. Quedeu-vos amb aquest nom. Olivia Dean, cantant, música i compositora anglesa de 27 anys, que podem emmarcar en un estil neo-soul clarament influenciada per grans mestres del soul i el rhythm and blues. Entre les seves fonts d'inspiració, ella cita les Supremes, Carole King, Lauryn Hill o Amy Winehouse. No està gens malament. Millor artista nova en l'última edició dels Grammy i amb dos discos publicats, caldrà seguir la pista d'aquesta artista britànica. Tinc la sensació que ens ho posarà ben fàcil. So easy to fall in love with you. La proposta d'Olivia Dean, que avui ha arribat fins a les perifèries. I és que realment és fàcil gaudir de la bona música des de les perifèries. Tan fàcil com deixar-se portar per un dels discos més importants de Billy Joel, que compleix ara 49 anys. El 1977, el pianista i compositor novaiorquès publicava un dels discos més venuts de la dècada, The Stranger.

0: Amb The Stranger, la carrera de Billy Joel feia un salt qualitatiu. Un disc ple d'èxits com Just the Way You Are o aquest Vienna, que sona així de bé a punt de complir 50 anys.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Tornem als 90. 35 anys té aquesta cançó, Com passa el temps. La banda britànica Simply Red publicava un dels discos que els consolidaria com un dels grups més potents de la dècada. Stars era el títol del disc i d'aquesta cançó que avui ens impulsa fins a les estrelles des de les perifèries.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Baixem de les estrelles, però mantenim el somriure amb el pop lluminós de la mallorquina Maria Jaume, que ens canta sobre l'amor des de la quotidianitat, amb aquesta senzillesa i naturalitat, i amb un simple mà desplom.

0: La música sona des de les perifèries.
1: I des de les perifèries, si hi ha algú capaç d'il·luminar el nostre somriure, és Jamie Cullum. Jamie Cullum tenia aleshores 20 i tants i va publicar un disc, 20-something, que li obriria definitivament les portes del panorama musical més enllà de l'estrictament jazzístic.

0: compositor, cantant, multiinstrumentista amb un talent immens com a pianista, especialment. Un artista amb majúscules, sempre a prop del jazz, però creuant la línia de molts altres estils, un artista crossover, en diuen. El 2003, la seva carrera es consolida amb el segon disc que publica. 20-something és l'àlbum d'estudi d'un artista de jazz més venut al Regne Unit. De fet, Colum va acabar el 2003 sent l'artista de jazz més venut al Regne Unit de tots els temps. Dos discos de platí per un treball ple de joies, com la que hem trobat avui passejant per les perifèries. Una cançó, per cert, escrita pel seu germà Ben Colum i que ens ha omplert d'optimisme. O no? These are the days. Els nostres dies a perifèries guarden sovint un racó de temps per a la música que acompanya imatges. I la nostra proposta d'avui és per la banda sonora d'una pel·lícula que, si no heu vist, us recomanem moltíssim. La pel·lícula es diu Sing Street i narra la història d'un noi de 15 anys, al Dublín de 1985, en plena recessió econòmica, que crea un grup de música per impressionar la noia que li agrada. Un film del 2016 que es va estrenar al Festival de Sundance i que és una petita joia, com aquesta cançó que avui us proposem, o potser us descobrim, a perifèries, i que es diu simplement Up.
1: Oh, it's a song. I mentioned it to you.
2: Oh, you're the kid in the band.
1: It's Saturday at 12 o'clock. Cool.

0: Periferies.
1: La cançó va tenir una segona vida i molt més èxit quan la van fer seva els Top Loader, una banda britànica de rock alternatiu que la va incloure al seu àlbum de debut i la va encertar. Però aquesta que sentim ara és...
2: la versió original.

0: L'original d'una cançó que hem sentit milers de vegades en la versió del Stove Loader, però que va crear i enregistrar el músic nord-americà Sherman Kelly amb la seva banda els Buffalongo el 1970. Segurament els Stove Loader es van inspirar més en la versió del 72 d'Akin Harvest, però aquesta que acaba amb aquest bonic cor de nens és la versió originalíssima. L'heu reconegut, oi? Exacte. Dancing in the Moonlight.
1: Perifèries.

És una de les veus amb més ànima i més personalitat del panorama musical actual. I alhora, de les més potents. Transmet emoció amb cada bocinet de melodia i cada síl·laba que pronuncia i et transporta sense remei. Hem escoltat, ho confesso, una de les meves cançons preferides, i en tinc moltes, de Billie Eilish. Una cançó que va escriure amb el seu germà Phineas durant el confinament, el 2020, i que va publicar il·lustrada per un vídeo animat que és una delícia, igual que la cançó My Future. I el futur ens porta al passat gràcies a la màgia de les perifèries. I portem fins al present una cançó molt versionada. Escrita i interpretada el 1974 pel poeta i músic de jazz, soul i rhythm and blues novaiorquès Gil Scott Heron. 20 anys més tard l'adaptarien des de Liverpool de Christians amb aquest so brutal dels 90, The Battle.

una molt bona manera d'anar acostant-nos fins al límit de les perifèries d'avui. Com sempre, un gust haver caminat amb vosaltres durant aquesta hora des d'allà on sigui que ens escolteu. Avui acabarem el nostre viatge per les perifèries amb la cançó més emblemàtica dels nord-americans Weezer, Island in the Sun, però abans... Sí, des de l'inici posàvem un somriure, ara hi afegim la força de la veu i de la música de Stevie Nicks. El 1981 publicava el primer disc en solitari al marge de Fleetwood Mac, Belladonna, que sonava així. Edge of 17. Amb Stevie Nicks ens acomiadem avui, l'Aleix Alari, qui us parla, Eva Lluch, petons!

0: La música sona des de les perifèries.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha inclòs a l'ordre del dia del ple del pròxim dimarts, dia 6 d'octubre, els recursos del secretari general de Junts, Jordi Turull, i la consellera de Treball, Dolors Bassa, contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los la llei d'amnistia per considerar que el delicte de malversació en quedava fora. En el cas de Turull, el ple debatrà una nova ponència del magistrat José María Macías després que se li tombés la primera, que, recordem, donava la raó al Suprem. La nova ponència val, en canvi, aplicar l'amnistia per malversació a Turull i, més enllà d'això, afirma que el tribunal es va apartar de la finalitat de l'amnistia. Més temes. 8 de cada 10 persones sense llar de Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta al col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic en moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. La directora d'Arrels és Beatriz Fernández.
4: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
3: I els fets delictius s'han reduït un 13% aquest any a Torredembarra. La dada l'ha facilitat la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la torre compti amb un petit parc de bombers. Des del setembre de l'any passat s'han registrat 980 infraccions penals. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials. Demà dijous l'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden ser localment forts amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició

El Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Amb la plaça Catalunya com a epicentre, una vintena d'espais repartits per tota la ciutat acolliran 70 representacions.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: James Randi, un mag i investigador de capçalera que es va dedicar tota la vida a perseguir i a demostrar farses, deia que no hi ha res paranormal en l'univers excepte la nostra comprensió incompleta del que és normal. I avui aquesta idea ens acompanya molt bé, perquè parlarem d'una pràctica que sembla literalment sobrenatural. Persones que aparentment obren el cos amb les mans, extreuen tumors, sang i teixits, i després no deixen cap ferida. La pregunta és, miracle, energia o truc de mans? Avui parlarem dels curanderos, de guaridors, de miracles, de fe, de necessitat, de vulnerabilitat, i d'una de les pràctiques més espectaculars i inquietants del món pseudomèdic, la cirurgia psíquica. Sí, sí, cirurgia psíquica. Aquella escena en què una persona sembla introduir les mans dins del cos d'un pacient, extreure'n teixits malalts, tumors o males energies, i després deixar la pell intacta com si allà no hagués passat res. O sigui, com una operació quirúrgica, però sense quiròfan. Com una visita al cap, però amb sang falsa. Com un miracle, però amb una alta probabilitat que algú porti fetge de pollastre amagat entre els dits. A tot això, realment funciona? No mèdicament, sinó psicològicament. Per què ens pot impressionar tant? Per què algú hi pot creure? I fins a quin punt la fe, l'esperança o l'efecte placebo poden convertir-se en una trampa? Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on mirem els misteris amb curiositat, però també amb guants de làtex.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I després d'aquesta entrada entre miracles, mans sanadores i fetges de pollastre sospitosament terapèutics, saludem el nostre home de ciència de confiança, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vila. Jordi, com estàs?
2: Moment, espera't un segon, eh?
1: Què estàs fent?
2: Estava...
1: Què fas?
2: Tinc una mostra, tinc una mostra d'una pissarra d'aquí dalt als Pirineus, del Ripollès,
1: sí.
2: Que se li ha bloquejat. Se li ha bloquejat l'energia i estava fent una mica d'imposició de mans, picant-la, provava, per alliberar l'energia. No va.
1: Jo crec que has de deixar la pedra tranquil·la, eh?
2: No, després...
1: Jo sé que la pissarra té bloquejos emocionals.
2: Però després li fotré, li aplicaré un cataplasma, eh?
1: Ah,
2: ja
1: vale.
2: Estarà.
1: Bueno, mira, si ha de funcionar... Però jo diria que aquesta pedra deu tenir milions d'anys i ja n'ha vist de tots colors, eh? Jo no sé si ve d'això. Però bé, bueno, escolta. Sí.
2: Però bé, igual que n'han vist de molts colors els curanderos que actuen a diferents poblacions, no? No fa falta que ens anem gaire lluny, de fet.
1: A veure, explica'ns, tens alguna experiència? Tens...
2: Hi has anat mai, al curandero?
1: Jo no hi he anat mai. Mm. Tu sí? Hi has estat?
2: Jo diria que sí, però és que no n'estic segur, perquè de vegades tenen noms que no són... No és allò que hi hagi una etiqueta fora a la porta que digui curandero.
1: Clar, no ho posa.
2: No ho posa.
1: No és un títol,
2: curandero,
1: diguem.
2: Però què és un curandero? No? Un curandero no deixa de ser una persona que guareix, no? Que tu vas allà i tens, jo què sé, pots tenir dolor, pots tenir febre, pots tenir una depressió, tens coses i el vas a veure. Vas a veure i ell...
1: O sigui, en català seria un guaridor, potser,
2: un guaridor,
1: no?
2: Sí, diguem-ne així. Un guaridor. Sí. Hem de canviar el títol, del programa. Ah, t'ho dic ara.
1: Ho
2: dic ara.
1: Bueno.
2: M'he fet tard.
1: Si no, que se'ns enfadarà.
2: M'he fet tard. Clar, on ens els trobem, els curanderos? Jo diré curandero, eh?
1: A veure.
2: És que és més...
1: Tothom coneix curandero.
2: Fa com més de català. Curandero és que cura, no? Del curandero. Que carai.
1: Sí, clar.
2: Sí.
1: No,
2: és un sé que tindrem crítiques, per això.
1: No passa res, les assumirem.
2: Sí. Els curanderos estan a tot arreu del món, vale?
1: Sí? És una cosa transversal,
2: sí.
1: Mundial?
2: Sí, i un curandero pot estar... Bàsicament està allà, hi ha d'haver-hi tres ingredients perquè ell estigui allà. Hi ha d'haver una malaltia, hi ha d'haver-hi poca medicina disponible i hi hauria d'haver-hi també una comunitat que comparteix les creences, no una comunitat que comparteix els seus
1: saber. Sí, o sigui, quan dius creences, creences o la cultura,
2: sí,
1: vols dir?
2: Sí,
1: diguem-ho
2: així, cultura, d'acord.
1: O l'hàbit d'anar a aquest tipus de... No?
2: Exacte. I fa moltes funcions. Té moltes funcions alhora. És a dir, pot ser l'herbolari, pot ser una llevadora, pot ser un conseller, fins i tot pot ser un... Sí, pot fer d'exorcista, eh? O de confident. Fins i tot hi ha llocs que fa de figura religiosa.
1: Clar.
2: Atenció.
1: O sigui, tu dius que el plantejament és que és una figura molt, molt àmplia. algú que cura, que pot curar l'esperit, però també et pot curar la malaltia física, diguem, no?
2: Exacte, exacte.
1: D'alguna manera.
2: Sí, de fet, aquests, els curandius triomfen no perquè la gent no tingui coneixements ni res d'això, vull dir, al final el curandero triomfa perquè la malaltia fa por, no?
1: Sí.
2: I tu quan tens...
1: És una cosa dolenta,
2: sí,
1: no la volem.
2: Clar, tu quan tens dolor, quan et passa alguna cosa desagradable, tu busques respostes, no? Aleshores,
1: sí, clar.
2: Necessites una persona que et doni aquestes respostes. Estiguin, siguin o no siguin encertades. Atenció, eh?
1: Que, bueno, clar, què vol dir encertades? Perquè si et fan efecte, no?
2: Clar. Poden fer efecte el que et digui un curandero? Sí. Per què no? De fet, ja et diré una cosa que sorprèn. L'OMS recorda, o sigui, té un article publicat, que diu que durant molts segles moltes cultures han utilitzat remeis tradicionals, sanadors locals, coneixement empíric. El coneixement empíric és aquell de l'assaig i l'error, eh? Jo provo una cosa, si em funciona la faig. Si no funciona, provem una altra. I totes aquestes cultures doncs, han aportat coneixement a la farmacologia moderna. Vale? I hi ha molts productes que deriven d'aquests productes naturals o fins i tot de coneixement local. És a dir, no és de menys tenir.
1: O sigui, es barreja una mica allò que també n'hem tractat en algun cas, allò de la teràpia alternativa, no? Altres tipus de medicina, o no? Fins i tot l'homeopatia. Però
2: exactament.
1: El curandero com a figura és un personatge que està tot arreu i que pren diferents formes i diferents tipus de teràpies, no?
2: Exacte, i amb el temps s'ha anat actualitzant també, hem de dir. Perquè si abans un curandero podries dir doncs, que era mira, un xaman, doncs ara el tindràs tancat en una casa seva, perquè normalment els trobes a casa seva, no hi ha una oficina de curanderos, no? Ni un gremi.
1: Bueno,
2: no ho sé.
1: No ho sabem, poder n'hi ha alguna i no l'hem trobat.
2: Potser sí,
1: no?
2: Però s'han d'actualitzar en el temps també. I si abans es podia parlar de sants, de malduls, ara també, o de pregàries, no? Ara s'acabarà parlant d'energia, de vibracions, de bloquejos emocionals, com el que tenia la meva pissarra d'aquí dalt.
1: La pedra,
2: sí.
1: Clar.
2: Netejos, o sigui, coses ja que són una mica més New Age. Es coneix com el New Age.
1: Ja, exacte.
2: Vale.
1: Una mica més hippie, diguem, de l'època aquella, no?
2: Sí. Ens n'anem aquí, és que això. El curandero és una figura que està a Catalunya, que ha sigut una figura i tant. Tenim, n'hi ha hagut, segurament n'hi haurà. N'hi ha a Amèrica Llatina, i depèn del lloc on estiguin, també tracten el mal d'una manera diferent, no? Amèrica de Llatina potser es fa més, o Espanya es fa el mal de ojo, no?
1: Sí, o sigui, pel que dius, es barreja una mica a vegades amb la màgia, no? Amb una cosa una mica etèria, potser, oi?
2: Màgia i fins i tot, a vegades...
1: Encanteris,
2: sí, i fins i tot, a vegades, et diria, religió. Ara, si abans hem dit
1: això,
2: que... Fins,
1: bueno, es pot, fe, no? Creença.
2: Sí, es pot deies. Considerar com una figura religiosa, perquè a vegades el curandero no és ell el que cura amb els seus coneixements, sinó que és un esperit que li entra i aquell esperit cura a través seu. O pot passar que una divinitat li hagi donat aquell do. El bo de curar.
1: Li dona aquella força o aquell...
2: Ah, sí. Bueno, això, a veure, si som així pragmàtics, doncs això el protegeix bé, perquè si surt bé, no? És un miracle.
1: Efectivament.
2: Si no surt bé, doncs mira, és que faltava fe, era la voluntat de Déu.
1: Clar.
2: És que no estaves preparat.
1: No hi havia inspiració suficient.
2: És que no vibres, no vibres bé, saps?
1: No vibres amb la freqüència que has de vibrar.
2: Aquí està.
1: Sí. Val. Clar, llavors és el que tu dius, no? Que segurament en altres èpoques el curandero i el metge eren el mateix, i en algunes cultures potser continua sent el mateix encara, no?
2: Segurament, i el savi del poble, totes aquestes gens, doncs, a la persona a qui anaves a buscar les respostes.
1: Exacte, o sigui, exacte, el savi, el druida,
2: sí.
1: No? També, el que feia en el seu moment.
2: Sí, senyor.
1: Escolta, saludem el nostre convidat resident de sempre, que ja en aquesta temporada ja no és convidat resident, ja és convidat, no? Li donem el títol oficial. Sí, home, sí, va, crec que sí, que l'audiència ens ho agrairà. Albert Palou, biòleg i comunicador del Centre Beta. Com estàs?
3: Hola, bona tarda. Bé, he de dir que últimament el concepte de resident s'ha revaloritzat molt des de que el fa servir Bad Bunny a les seves gires.
1: Quan... Veus? Quan... Ara que deixaràs de ser resident com a tal, ara ho voldria ser. Bueno, haurem de... Et donarem una casita, si
3: no. No li va pas malament la vida.
1: No, això és veritat. Escolta, hi has anat mai tu un curandero o què?
3: Jo diria que sí.
1: També diries, o sigui, no ho sabem, estem en el terreny de... molt bé.
3: Hi havia un metge alternatiu a la ciutat de Vic bastant popular i tenia algun familiar que havia anat i que li havia anat bé i un dia vaig decidir provar-lo.
1: I et va anar bé?
3: Sí, em va donar el millor consell que m'han donat mai.
1: Ah, home, doncs mira, i eres, pots saber o no?
3: Sí, em va dir que anés al metge.
1: Bueno, doncs, i et va funcionar el metge? Perquè, clar, llavors, i li vas pagar en aquest tio o no?
3: Sí, sí, sí. Però va funcionar, eh? O sigui, veus? Tot resolt.
1: Cap allà que sí, vas anar. Sí, sí, sí. Perquè un dia, no sé si en podem parlar, però jo a casa meva recordo que també en deien els espatllats, que jo no sé si això té a veure amb els osteòpates, també. O té algun... No? Pot ser que sí?
3: Segurament tira bastant per aquí. Jo crec que el concepte de curandero entra una mica tot. I qualsevol pràctica... El problema és quan hi ha algun tipus de coneixement al darrere que ho sustenti, o el problema és quan directament el que t'ofereixen és màgia. M'he dedicat a buscar un dels casos, ho has esmentat a la introducció, a mi em fascina el concepte de la cirurgia psíquica.
1: Sí, això t'ho volia preguntar, perquè en parlàvem a l'inici. Tu has trobat curanderos? Perquè curanderos propers que facin això, a mi no em sona gaire, No sé tu què has trobat.
3: És una cosa molt de les Filipines, sobretot. És un país on el tema va prosperar bastant i que ha tingut certs moments que s'ha fet popular. Em preguntava què ho ha fet popular. No sé si recordeu, hi havia un humorista no gaire conegut aquí a casa nostra, però molt, molt famós als Estats Units, un humorista així mica passat de volta, que es deia Andy Kaufman.
1: Sí, home, molt... i tant. Va tenir una pel·lícula, un biopic molt famós i molt bo,
3: sí, sí.
1: Realment.
3: Molt recomanable.
1: Del Jim Carrey.
3: Doncs bé, Andy Kaufman era un humorista que forçava molt la broma, forçava molt el sentit de l'humor, i va arribar un moment en el que la gent no es creia res del que se suposava que era la seva vida real. I el que li va passar en un moment donat és que li van diagnosticar un càncer de pulmó molt, molt agressiu.
1: Sí.
3: La gent no s'ho va creure. Es pensaven que era una part d'un gag, però sí, realment era un càncer molt agressiu. I ell era molt donat al curanderisme i a les teràpies alternatives i va decidir viatjar a les Filipines a rebre tractament per part de la cirurgiana psíquica més important de les Filipines d'aquell moment, que es deia Jun Labo, que li va fer un tractament, li va operar el càncer de pulmó. Ja sabeu que la cirurgia psíquica, per si algú no ho situa, és fer una incisió quirúrgica amb les mans per extreure teixits, sí, si hi ha algun problema.
2: Doncs bé, amb les ungles? Amb les mans, tot.
1: Amb les mans, sí, sí. Amb les mans nues. De fet, a YouTube hi ha exemples bastant, bastant sòrdids, diguem.
3: Sí.
1: Però, esclar...
3: El pobre Andy Kaufman, ell va creure realment que s'havia curat després d'aquesta sessió amb Jun Labo. El problema és que va morir al cap d'uns dies.
1: Ja. Es podria fer un especial Andy Kaufman o Man on the Moon, que és la pel·lícula que com dèiem, protagonitzada per Jim Carrey, i en el que es veu aquesta escena, com dius. O sigui, jo recomanaria a tothom que ens escolta que vulgui veure una bona pel·lícula, veu aquesta pel·lícula i també l'escena en com ell va a curar-se, no? I com ell, fins i tot, si, no sé si te'n recordes, Albert, però que veu el truc abans. Però, malgrat tot, la fe l'empeny tant igualment que es deixa fer, no? I que hi creu. I és molt curiós, no? I suposo que alguna cosa de veritat devia anar per aquí. Sí, sí. Tens algun altre exemple d'aquests així?
3: Clar, això, la popularització d'això va generar certa preocupació entre el sector, diguem, mèdic, sobretot als Estats Units. I hi ha hagut metges que s'han... O sigui, hi ha hagut estudis científics que s'han intentat acostar al món de la cirurgia psíquica, però molts des del punt de l'antropologia. O sigui, intentant estudiar el fenomen i el que hi ha al darrere i l'efecte placebo que pot portar. Però alguns metges, un cas paradigmàtic és un senyor que es deia William Nolan, de Massachusetts, que va estar molt, molt, molt dedicat tota la seva vida a intentar lluitar contra les pseudociències i contra específicament els curanderos. Ell va fer seguiments reals de pacients per destapar que cap curació era demostrable, o sigui, no va trobar cap evidència de cap curació de les mans d'un curandero dels que havia estudiat.
1: Sí, va fer un estudi sistemàtic,
3: sí, sí,
1: ben fet,
3: curanderos,
1: i va arribar a la conclusió que res de res.
3: I després va traslladar-se i va estar vivint un temps a les Filipines per estudiar des de dins aquest tipus de pràctica. Va acabar concloent que era un frau del 100%, cosa que era bastant òbvia. I després, al cap d'uns anys, fins i tot la Societat Americana l'American Cancer Society, o sigui, el col·lectiu de metges que treballen en la lluita contra el càncer, van acabar fent un article oficial de declaració d'intencions al voltant de la cirurgia psíquica, en el que destacaven que l'única posició que hi havia davant d'això era un rebuig total, perquè era un frau absolut, i que no s'havia de provar mai, ni fins i tot intentant buscar efecte placebo, que no recomanaven en cap sentit mai provar-ho de cap
1: directament,
3: forma.
1: Directament, eh?
3: Sí, sí.
1: O sigui, d'una forma molt radical, eh?
3: I que era un tema que, bàsicament, era un truc de màgia.
1: O sigui, que al final, si aquests curanderos que dèiem filipins, en aquest cas, haguessin fet com el que vas anar tu, els hi hagués anat més bé.
3: Sí, segurament, sí.
1: Poder.
3: Sí, sí, sí.
1: Si els diguis, no, saps què? Això ves a l'oncòleg que t'ho miri,
3: sí, sí, sí.
1: I poder aniràs més bé, esclar. Però clar, llavors el negoci no hi seria del tot, no? Perquè per recomanar-te que vagis al metge ja hi ha la teva mare, diguem, no sé com dir-ho.
3: Sí, bueno, sí, sí, no acaba de funcionar.
1: En fi, algun altre que vulguis comentar? Tens algun...
3: M'ha semblat molt interessant i ha citat un referent total que és James Randi a la introducció.
1: Sí, home, que n'hem parlat altres vegades i
3: James Randi
1: és un far.
3: També es va ficar amb la cirurgia psíquica. I en aquest cas ho va fer de la mà d'un tòtem, nom de primera divisió, no de la ciència, sinó de la ciència-ficció. Era Arthur C. Clarke.
2: Oh,
1: home,
2: sí. Oh.
1: Compte, que això, sí, sí. Això són paraules majores.
2: Està pujant de nivell, això.
3: Arthur C. Clarke,
1: això és sèrio.
3: Entre altres, autor de 2001, Odissea a l'espai,
1: sí.
3: Obra de referència total.
1: O Blade Runner.
3: Es va liar amb James Randi per lluitar una mica contra la cirurgia psíquica. I això va desembocar, fins i tot, en una demostració en directe en una televisió britànica de James Randi, fent una operació ell a un pacient, que el va posar allà en una camilla, va ficar-li les mans a dins el cos, va sortir molta sang, va començar a extreure trossos de teixit de dins del pacient i quan va acabar ho va fregar tot amb una tovalloleta i, escolta, aquí no havia passat res, eh?
1: Ja.
3: Automàticament bueno, o sigui que... va confessar que eren tot trossets de xai i que eren trucs de màgia. Però...
1: Clar, per tant, James Randi va fer de James Randi i va demostrar com és possible fer veure una cosa que no és, no? En tot cas.
3: Sí, en tot cas.
1: Va fer bé. De fet, James Randi s'autodefinia com a prestidigitador, com a mag.
3: Sí.
1: I un dels seus referents era Houdini. Per tant, estem allà mateix, no? Que el tio sabia fer aquestes coses.
3: Sí.
1: I també tocava diferents pals. Una mica el que dèiem al principi amb en Jordi, que aquesta gent saben fer una mica de tot. Al final és enganyar o fer veure el que no és, no?
3: Sí, en tot cas, de recomanar a la gent que no es deixi ficar les mans a dins, almenys, o que comprovin que s'ho han rentat bé.
1: Sí, és important, eh? De fet, no per casualitat es van inventar els guants de làtex, m'imagino. Jordi, escolta, digues. Tu això de la cirurgia psíquica, tu saps si té alguna mínima base o s'aplica en algun lloc amb una mica més de fonament o alguna cosa que s'hi assembli en la ciència canònica, diguem?
2: Evidentment, la ciència ha entrat només per desmentir-ho, això, perquè s'ha de desmentir,
1: sí.
2: Perquè dit clar i curt i ras és un frau. És un frau que pot arribar a ser molt perillós, perquè imagina't que tu tens una malaltia greu i te'n vas a un d'aquests, com li va passar amb el que ha dit l'Albert, que va tenir un càncer i es va morir, no? Doncs, carai, no vagis allà a fer-te això, perquè no serveix per res. Dit curt i ras. Però mira, sí que la ciència i la medicina ha fet una sèrie d'estudis per veure realment si la cirurgia pot arribar a ser placebo.
1: Clar. O sigui, s'ha provat, en algun lloc?
2: Sí, sí, s'ha provat. Hi ha un cas, que es diu el cas Mosley, que és la cirurgia placebo. És a dir...
1: Cirurgia placebo, eh?
2: Cirurgia placebo, sí senyor.
1: Recordem a la gent que això de l'efecte placebo, la cirurgia placebo, és com, diguem-ne, que és alguna manera és un efecte positiu de la ment, no?
2: Exacte.
1: Que a partir d'una determinada creença de que un remei funciona, encara que no necessàriament funcioni, diguem-ne, químicament, doncs té un efecte determinat, un efecte positiu.
2: Exacte.
1: No?
2: En aquest cas van fer un cas que es diu cas Mosley, en el qual es va fer cirurgia real. Vale? Es va agafar es va fer amb una mostra de 180 pacients. Tots ells tenien tots ells tenien artrosis de genoll. Vale? En un grup, els investigadors, els cirurgians, els hi van fer un rentat artroscòpic. Que jo sé que hi ha una persona d'aquí que segurament sap de què estic parlant.
3: Sí,
1: que es manifesti. Uns quants.
2: O
1: sigui, a tu t'han fet algun rentat, com has dit això?
2: Rentat artroscòpic.
3: Sí, sí.
1: Artroscòpic, t'han fet algun? Fa mal, això? Fa mal?
3: Home, sí.
1: Sona que fa mal, eh?
2: Sí, et fan una incisió al costat del genoll, entren i operen, no? S'atreuen el que han de treure, no? Després, amb un altre grup de pacients, se li va fer un desbridament artroscòpic. En aquest cas vol dir retirar, regularitzar, restituir teixits, vale? que es considerin problemàtics. I un tercer grup, se li va practicar cirurgia placebo. Vale?
1: Veure, i què era? Fer veure que feien alguna cosa sense
2: els
1: fer-la?
2: Els entraven a dins la sala de quiròfan, els hi feien firmar tots els consentiments, els hi feien fer totes les proves, l'extracció de sang, tot el que s'ha de fer. Entraven, els adormien, perquè s'ha de dormir la persona per fer una artroscòpia, no s'ha de moure. Se li practicaven incisions reals, se li cosien aquestes incisions, però no se li tocava res de dins. Vale?
1: Val.
2: I se'l portava cap a planta i allà se li feia fer la recuperació que s'ha de fer en aquests casos, on tots els pacients, tots aquests tres grups, feien exactament la mateixa seqüència.
1: Però clar, representava... Bueno,
2: clar, representava que tens una
1: un
2: artrosi.
1: Un dels grups?
2: Sí.
1: Clar, però un dels grups no se'ls havia fet cap cura.
2: Exactament. Aleshores van...
1: Per tant, se'ls feien fer recuperació
2: amb unes
1: articulacions que tenien artrosi.
2: Exactament.
1: Ostres, és agosarat, eh?
2: És bastant agosarat, però ells volien veure si realment l'operació aquesta doncs té o no té un sentit físic per a la persona, vale?
1: Sí.
2: Això, doncs, els pacients i els avaluadors no sabien, evidentment, quin tractament havia rebut cada persona. I es van valorar durant 24 mesos. És a dir, es feien amb escales de dolor.
1: Vale, dos anys.
2: Sí. Escales de dolor. Simplement, doncs, si tu marques del 0 al 10, quin dolor tens? Tant. Doncs si tu, un pacient, entrava amb un dolor 9, doncs quan sortia d'allà, al cap d'uns dies deia que tenia un dolor 6. Vale? Sí, m'ha disminuït, vale. I tant, no tu menys dolor, exacte. El resultat, ja t'adalanto, Sergi, que va ser demolidor, eh? Els pacients que havien rebut cirurgia real no van pas millorar més que els que havien rebut la cirurgia simulada.
1: Ostres, curiós, això,
2: A nivells de dolor, tots van notar el mateix. Uns els havien operat, els altres havien simulat l'operació. La conclusió, al final, aquest article conclou que en aquest assaig, el rentat artroscòpic, el desbridament, no eren millors que una operació placebo.
1: Imagina't. El poder curatiu de la ment, diguem, eh?
2: Això és incòmode.
1: Sí, perquè deixen en mal lloc també els que inventen el desbridament, no sé com dir-ho.
2: Sí, senyor, però bé. Però ja, no? Clar, és incòmode, però és molt científic, perquè al final s'ha fet un assaig clínic real,
1: i tant,
2: estressat, ben fet, en el qual hi havia potser una sèrie de metges que tenien dubtes sobre aquest tipus d'operacions.
1: Sí.
2: Hi ha intervencions que semblen funcionar perquè el pacient millora després de rebre-les, però és que no demostra que la part tècnica de la intervenció sigui la causa de la millora.
1: Clar,
2: vale?
1: Està clar. Això, sí, és evident. Però també demostra que la ciència s'autoesmena, eh?
2: Exactament. Però aquí entro en el terreny de la cirurgia psíquica, perquè al final aquest experiment ens ha ensenyat que la cirurgia placebo ens ensenya tot el poder que té el ritual. Per les persones. La cirurgia psíquica el que fa és explotar aquest poder, no? Aquest ritual, això de que entro amb les mans, que sembla que t'estigui fent alguna cosa, però la cirurgia psíquica ho fa sense cap control, sense cap evidència i segurament sense cap escrúpol. Vale?
1: Està clar. I a canvi de diners, generalment.
2: Doncs mira, deixar de creure en una pràctica que no és eficaç, sobretot en ciència, costa molt, i per la persona que l'ha dut a terme durant molts anys encara més, imagina't. Dins la medicina científica. Ara bé, imagineu-vos com deu costar això dins el món dels curanderos. No hi ha assajos clínics, no hi ha controls, i els fracassos al final es dilueixen amb la història, es dilueixen en el temps, perquè no se'n parlen dels fracassos. No es parlen.
1: Està clar. Només sobreviuen els èxits, no? La història l'escriuen els guanyadors.
2: Exacte.
1: No?
2: La ciència mèdica s'equivoca, però té les eines i té el coneixement per autocorregir-se.
1: Clar.
2: Això és important.
1: Clar. Aquesta és la idea.
2: I tant.
1: Albert, tens algun altre exemple encara que ens vulguis comentar de curanderisme o d'experiments que s'han fet a l'entorn d'aquest tipus de teràpies, per dir-ho així?
3: Sí, tinc alguns casos curiosos. Abans volia dir que estic reflexionant sobre si, després del que ha explicat en Jordi, si em podria haver estalviat alguna operació de genoll.
1: Home, és que aquí estem, eh?
3: Però bé.
1: Al tanto.
2: Jo ho he deixat anar.
1: Coneguent-te, perquè ets un punyetero, segur que has anat de pago.
3: I
1: si has anat de pago,
3: i amb monges.
1: Ara dius, ep!
3: I amb monges.
1: I imagina't.
2: T'hi van tirar aigua beneïda i el tens, això.
1: Allà.
3: Monges del quiròfan,
1: sí, allà,
3: eh? És una experiència que curiosa, també.
2: Però això és una mica com
1: les cames nues, eh?
2: Com no l'extremunció, això.
3: Sí. Bueno, ho tens allà a punt.
2: Sí.
1: Ho tens tot allà al costat. Sí, és com... Bueno,
3: jo em feia gràcia parlar, jo crec que és just parlar de vegades quan algú fa una pràctica dubtosa, pseudocientífica o directament estafa, subratllar grans estafadors també és una cosa que està bé. I la veritat és que en el món del curanderisme hi ha bastanta gent així d'intencions dubtoses. Però he trobat hi ha un gran estafador, que és un senyor que es deia, o es diu, João Teixeira de Faria.
2: Tens molt bon portuguès, eh?
1: João Teixeira de Faria, eh?
2: Molt bon portuguès.
3: Sí, també conegut com a João do Deus, o sigui, Joan de Déu. O sigui que, veus? Si l'haguessin santificat, tindríem un problema de copyright en un hospital.
2: Sí, tens raó, ara hi pensava, és veritat.
3: Bueno, és veritat. Aquest senyor va ser un dels curanderos més importants, més rellevants i més famosos del Brasil. Era d'un estat que es diu Goiás, al Brasil, i acumulava desenes i centenars de persones que el seguien constantment per les seves capacitats de curar. Ho tocava una mica tot, curanderisme en general, també va tocar una mica la cirurgia psíquica. Va ser estudiat, com una mica en aquesta línia que deia en Jordi també. Hi havia científics que l'estudiaven no com a curador, sinó com a fenomen sociològic. Perquè sempre hi sol haver interès en realment què hi ha darrere d'aquests fenòmens, que a vegades, com explicava en Jordi, poden arribar a través de l'efecte placebo a generar un efecte positiu. El problema de Joao Tuteus és que tot això que feia ho va acabar convertint en una entitat de finalitats dubtoses. I...
1: Que estrany, no m'ho esperava, sí. que això passés.
3: I va acabar sent condemnat a 500 anys de presó.
2: Home,
1: déu-n'hi-do. Això a l'estat portuguès?
3: A Brasil.
1: A Brasil.
3: 500 anys de presó per abusos sexuals.
2: Ep!
1: Val. Per tant, es derivava cap aquí el tema, eh?
2: Estava aprofitant una mica el seu poder, eh?
3: El senyor João Teixeira potser no pretenia curar la gent gaire.
1: Que està clar que tenia efectes secundaris, per dir-ho d'alguna manera, el tema.
2: Mare meva.
3: I després he seguit buscant i he trobat un cas especialment curiós i que podem enllaçar amb un dels capítols que vam fer la temporada passada que parlàvem de mèdiums.
2: Era bo, aquest? Ojo, L'he de veure la gent.
3: Clar, he trobat un cas. Hi havia un cirurgià psíquic i curandero molt popular que es deia Dr. Fritz.
1: Home.
3: Concretament, Adolf Fritz.
1: No té a veure amb les patates, eh?
3: No.
1: Fritz Ravitz?
3: No. El Dr. Fritz. No. Però llavors he intentat buscar coses del Dr. Fritz i he trobat que no era una persona.
1: Ah, com que no?
2: No era una
1: persona. Una meva? Què era?
3: No, era un esperit.
1: Ah! Val, i que es manifestava o escrivia papers o què feia aquest home?
3: El Dr. Fritz era un esperit que... Era l'esperit d'un metge alemany de la Primera Guerra Mundial que podia, a través de mèdiums, manifestar-se i fer cirurgia psíquica.
2: Què més
1: vols? Mèdiums, el que deia, una mica el que deia el Jordi, però al revés.
2: Sí. Que si falles, mira, era ell.
3: No necessitaves l'expert, necessitaves un mèdium que convoqués el doctor Fritz i ell a través del mèdium executava l'operació.
1: I aquí... Val, és com que el senyor Barraquer, diguem-ne, posseís algú.
3: Sí, i, no? I admirés la...
1: Ja entenc.
3: Així és l'oftalmologia.
1: La còrnia, diguem. Sí. Vale. Okay.
3: Llavors, hi ha hagut molts mèdiums i metges. Busqueu, un que es deia Cearigo, molt, molt popular, els germans Wilde, l'Edson Queiroz, tots amb nom així d'entrenador de futbol portuguès, que a través del manifestar el doctor Fritz feien una solució psíquica. Molts d'aquests mèdiums van acabar...
2: Tots.
3: Sí. Es manifestaven i llavors adquirien els poders. He de dir que bastants d'aquests mèdiums van ser acabats jutjats per frau i en algun cas, lamentablement, per homicidi. Per tant...
1: Això hagués passat de voltes, eh?
3: Això va acabar desencadenant amb un posicionament del Consell Federal de Medicina del Brasil on es prohibia explícitament la cirurgia psíquica en aquest país. Ja per suposo evitar casos com aquests o com el del magnífic João de Deus.
1: Diguem que se'ls hi va escapar de les mans i mai millor dit la cosa, eh?
3: Sí.
1: Perquè,
3: sí.
1: Clar, una cosa és aquesta gent a les Filipines que deien, no, jo no et preocupis que t'ho curaré tot, i l'altra és que ja hi hagués un rerefons encara molt més fotut, com això d'abusos sexuals i de coses ja que anaven més enllà del que haurien d'haver anat.
2: Deixem que canvi de tema un moment, eh? És que
1: veure,
2: jo estava pensant ara que el...
1: No sé si hem de canviar de tema, aquí els temes els poso jo.
2: Sí, però és que jo, el de la Terra plana, el capítol de la Terra plana, Jo el tinc fet de la temporada 1.
1: Veus? Clar, és que llavors et queixes. Surs ara amb un CD trencat i què hem de fer? No ho sé.
2: No, però és que, bueno, tinc... és que a més l'he anat ampliant, és molt llarg ja.
1: Però ja en vam parlar, N'hem parlat d'això, ja ho hem dit.
3: Jo porto dies perseguint un expert que el tinc i no aconsegueixo mai que vingui, perquè clar, no fem mai el programa.
1: Però, Albert, ja en vam parlar l'altre dia. Te'n recordes quan ens vam trobar i ho vam estar...
2: Quan ens vam trobar?
1: Ja vam dir... Bueno, vam fer un cafè, si ens vam trobar casualitat, però... Llavors ja ho parlarem.
2: Us trobeu de casualitat moltes vegades, i a mi no em diu...
1: Ja ho parlarem. No, home, no, a veure, Jordi, no t'enfadis.
2: Jo ja veig la temporada 3, ja hi haurà aquí un altre, eh? Ja ho veig.
1: Aquestes coses avorreixen molt els espectadors. No els interessen, aquestes coses. Bueno, va, avancem, que si no, encara ens hi fotrem mal. Aviam, després d'aquest viatge que hem fet per mans miraculoses, fetges de xai, quiròfans invisibles, crec que hem de tornar a la nostra secció preferida, sense que ningú se m'enfadi, que és la del Museu d'Invents i de fenòmens estrafolaris. Tenim amb nosaltres l'home que, si et diu que t'operarà sense bisturí, com a mínim t'ensenyarà abans del tutorial de YouTube. Xavi Gorro, què ens portes avui? Bona tarda, com estàs?
4: Hola, què tal? Molt bones. Com anem?
1: Estàs bé?
4: Estic bé.
1: Està tot bé de lo teu? T'han hagut de curar alguna cosa? Has hagut d'anar al curandero? Tu?
4: Jo vull fer un apunt del vostre programa. Perquè, clar, heu parlat del doctor Fritz,
1: sí,
4: i d'un tal senyor Haribo. Què està passant? O sigui, Fritz les patates i Haribo les xutxes. Què passa aquí?
1: No, no sé, això, l'Albert, no sé on busca la informació, però... És un
4: aquí
1: tema
4: algú,
1: comestible, tot, pel que veig.
4: Sí. Jo no vull dir res, però aquí hi ha algú.
1: Sí, aquí... Propaganda encoberta.
3: He buscat si hi havia el doctor Ravitch per compensar, però no ho he trobat.
1: Ja seria extraordinari.
2: I el Tetous.
1: Semblaria... No sé si confiaria gaire en el doctor Tetous. En fi, va, Xavi, què? No sé, algun bisturí energètic, algun desfibrilador d'aura? Què has vist? Què has trobat?
4: A veure, avui vosaltres heu parlat de xamans, de curanderos, no? De gent potser poc sèria científicament. Jo avui us portaré un metge de veritat, eh? A més, un metge en algun moment reconegut. Un senyor que es deia Albert Abrams, que era un metge estadounidense. Sí, a veure, com el del JJ, però... Sí. La JJ, saps?
1: Sí, un tio amb prestigi, diguem.
4: Un tio amb prestigi, sí, un metge amb una carrera acadèmica brillant, fins que va passar a ser considerat un dels grans estafadors del camp de la medicina, perquè va inventar una cosa que és la radiònica.
1: Radiònica. Vam tractar la radiestèsia, si us en recordeu, o sigui, la radiònica és una altra cosa. Si comença per ràdio, sembla molt molon, no? Era la ràdio d'abans era la quàntica d'ara, potser, no? No ho sé, dic jo.
4: Potser. Però aquest senyor que s'ha de dir que això és una medicina alternativa, que òbviament no funciona per gaire, està classificat com a pseudociència, que bàsicament afirma que es pot diagnosticar i es poden tractar malalties a través de l'ús de dispositius electrònics que manipulen unes suposades freqüències d'energia que el cos humà doncs emet. Val? I que a través d'això doncs, es poden captar les vibracions de les cèl·lules, dels òrgans, i com que aquestes cèl·lules i aquests òrgans emeten vibracions, es capten i provoquen malalties, llavors aquesta màquina, que us explicaré quina és, poden reequilibrar les vibracions i curar-ho tot. En principi, mola.
1: Així, home, sí. Explicat així, sembla magnífic, no?
4: Sí, en principi està bé. En principi està bé.
1: A veure si funciona.
4: Us explicaré primer qui era el senyor aquest. El senyor Abrams va néixer el 8 de desembre de 1863 a San Francisco, Califòrnia, nord-americà, no podia ser un altre lloc. Es va graduar en medicina...
1: Caracol no és de Massachusetts.
4: Massachusetts, exacte. Doncs aquest senyor es va graduar en medicina amb només 19 anys i ho va fer a una universitat alemana. O sigui, a veure, el tio era bo.
1: Bastant precoç.
4: Sí, a més va treballar com a professor de patologia... i va ser president de diverses associacions mèdiques, però què va passar? Doncs que a partir del 1890, diguem que va començar a deixar de banda la medicina convencional i va crear primer un mètode que consistia en colpejar les vèrtebres dels pacients amb un martell per tractar les malalties.
2: Bueno, sí, és allò...
4: com un martell petit, espero.
2: És allò que si et fa mal un braç, doncs et trenco l'altre i ja no et fa mal, saps?
1: Que ja està, i així ja no et fa mal. Home, espero que no fos un mall, diguem.
4: A mi m'ha recordat el capítol aquell del Simpson, que Homer es fa osteòpata amb un cubo de basura, o sigui, troba que hi ha un cubell de basura, un cubell d'escombraries que està bunyaga de tal manera que si caus a sobre t'arregla l'esquena.
1: Ah, sí, és veritat. Sí, sí.
4: M'ha recordat d'això. Però aquest paio deia que això...
1: Però clar, aquest tio era metge i es va graduar o es va diplomar o com fos llavors, als 19 anys, compte, eh?
4: Sí. I va ser professor, va ser metge, però clar, va començar a tirar cap al lado oscuro, diguem. I va crear aquesta teoria de que a través de les vibracions, que ja et picava amb un martell, i a través de les vibracions, bueno, doncs podia saber quina malaltia tenies i tractar-te-la. El 1910 va introduir el concepte de les vibracions electròniques, però va ser el 1917 que va publicar la seva teoria segons les quals les cèl·lules emeten una freqüència específica i que la malaltia, bàsicament, una malaltia era un desequilibri d'aquestes vibracions. I per tractar això, aquest home va crear un aparell. Va crear bastants, però avui ens centrarem en un aparell, que era el dinamitzador. Sí?
1: Dinamitzador, i has dit que la radiònica, no?
4: Sí, exacte. O sigui, la ciència és la radiònica i l'aparell és el dinamitzador. Sí? Vale. Aquest senyor deia, aquest senyor afirmava que podia diagnosticar qualsevol malaltia, però no només malaltia, sinó la religió o el sexe d'un pacient a partir d'una gota de sang, a partir de la seva signatura o a partir d'una foto gràcies a les vibracions que li donava aquesta màquina.
1: Ahà. Sí, era un diagnosticador, el dinamitzador
4: Diagnosticava. Sí. Bueno, ja veurem que no diagnosticava res, però bueno. Bàsicament... Ja.
1: Bueno, sí, era com una mena de ressonància magnètica del principis del segle XX, diguem.
4: Bueno, era una caixa de color, una caixa negra, una caixa, vale?
1: Sí.
4: Bàsicament, que, bueno, estava tancada hermèticament, tenia forma d'aparell científic. Allà es col·locava, en principi, una gota de sang, una mostra de teixit, com deia, una signatura d'una persona.
1: O
4: una fotografia, fins i tot. I aquí, amb aquests elements a dins, l'aparell es connectava a una persona que estava sana, una persona que estava bé, se li connectava una espècie al front, se li connectava un aparato. Llavors, el metge donava una sèrie de cops a l'abdomen del subjecte que estava sa i, basant-se en els sons que produïa, determinava quin tipus de malaltia o quina gravetat tenia la persona original, diguem, la persona a la qual s'havien ficat les mostres. Sí? O sigui, fiqueu-vos en el nivell de locura, eh?
1: Sí, perquè clar, la interpretació de la malaltia en qüestió, en fi, no sé, és una cosa molt, molt, molt subjectiva, no?
4: Bueno, perquè segons ell vibraran diferent.
1: Ja.
4: Que la persona sana vibrarà d'una manera i llavors la insana, diguem, vibrarà d'una altra. Però bueno, bàsicament, clar, quan van veure això, diferents revistes científiques i sobretot l'Associació Mèdica Estadounidenca, doncs va començar a investigar l'aparell aquell i van arribar a la conclusió que bàsicament era un engany. El que van fer va ser obrir l'aparell i examinar-lo, una cosa que el seu creador deia que estava totalment prohibida, perquè deien que si ho feien l'aparell s'espatllava i no es podia tornar a fer servir, però sabeu per què ho deia? Perquè dins de l'aparell, bàsicament, hi havia una sèrie de cables que estaven col·locats a un seguit de bombetes i d'ones que feien una sèrie de sorolls, i això en teoria diagnosticava, però clar, no diagnosticava res, era una màquina que feia llumetes i feia sorolls. Clar, bàsicament...
1: Era un arbre de Nadal encapsulat, diguem.
4: Sí, era un frau, però fins i tot van anar més enllà. Aquesta associació mèdica nord-americana o estadounidenca va anar més enllà i van intentar pillar infraganti d'aquest senyor. I van dir, vinga, va, demostra'ns com funciona la teva màquina, no? I li van donar mostres de sang de pollastre i de tinta vermella, dient-li que era sang humà, i el tio va diagnosticar doncs, càncer, malària, diabetis i diferents malalties més. Que li van dir, a veure, noi...
1: Potser ens has intentat timar, però no ha funcionat,
4: sí.
1: Eh?
4: Sí.
1: Sí, que al final el dinamitzador era com el set d'una pel·lícula d'aquestes de ciència-ficció, de l'Enterprise, allò que són llumetes que s'encenen i s'apaguen, i última hora darrere, res.
4: Sí, però s'ha de dir que, a veure, el dinamitzador aquest no ha funcionat més, però la radiònica sí que és una pràctica que segueix practicant, està classificada com a pseudociència, sense cap base científica, i no és medicina ni res... Però sí que hi ha diferents persones que segueixen creient amb la cosa aquesta, la radiònica, les vibracions i aparells que poden doncs, mirar que no vibres bé i llavors fer-te vibrar bé. Ja ho parlàveu, això, amb el tema del fa uns programes.
2: Ara estava a la pàgina web de radionicinternational.com. No ho dic
1: perquè... Existeix això, és una associació, entenc.
2: I ara estava mirant aquí que tenen un operador, tenen un aparatet que fa un generador de horrón de alto rendimiento.
1: Ah, mira.
2: Que val 1.500 euros,
4: aparell, sí.
1: 1.500 euros. Hi ha algú aquí...
3: Si posem els beneficis del podcast de comprar-ne uns guants, jo crec que aquí encara podem obrir una via.
2: Em trobaria millor, segur.
1: Podríem fer una botiga de radiònica, eh? Què us sembla? Podem provar-ho? Escolta'm, jo què sé.
2: Oh, i tant.
3: Jo ho invertiria tot aquí, eh?
2: Sí, hi ha molts aparells, eh? S'ha de mirar, eh?
1: All in.
2: Sí, sí, tot aquí.
1: Xavi, ho comprem o què? T'animes?
4: Bueno, si voleu... Però que haurem d'anar estafant gent i després fa mandra, et denuncien i tal, eh?
1: També és veritat.
4: Clar, hauríem de comprar la màquina i molts advocats.
1: Sí, bueno, jo crec que acabaríem a l'Audiència Nacional. Bé, doncs, escolteu, amb la radiònica, crec que ens toca tancar l'episodi d'avui, que hem dedicat als curanderos i a la cirurgia psíquica i la placebo. Avui hem vist que la necessitat de curar-se és profundament humana, que buscar consol no és cap vergonya i que l'esperança pot ser una força molt poderosa. Però també hem vist que quan algú converteix aquesta esperança en negoci, quan algú promet curacions impossibles, quan substitueix proves per espectacle i medicina per teatre, llavors ja no parlem de misteri, parlem de risc. La curiositat és bona, la fe pot consolar, però quan parlem de salut, les proves importen i com li va dir el curandero a l'Albert, a vegades val més que vagis al metge. Si algú us diu que pot operar-vos amb les mans nues i sense deixar cicatriu, feu-li una pregunta senzilla. Ho pots demostrar en condicions controlades? Si la resposta és que no, potser el que necessita una operació urgent no és el vostre cos, sinó el seu relat. Gràcies, Albert, Jordi, Xavi i a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos històries, mites, fenòmens estranys i comentaris. I recordeu que la Terra no és plana i si algú us vol extreure males energies amb les mans, com a mínim, que se la renti abans. Fins ben aviat!

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Montornès. L'obra del poeta es sol associar a la de Walt Whitman, del que va ser-ne traductor. Comparteix amb el poeta Whitman un to enèrgic de proclama, quasi religiosa i impacient cant a la llibertat.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.

0: León Felipe va néixer en una família acomodada. El seu pare era notari. Després de llicenciar-se en farmàcia, León Felipe va començar una vida plena de peripècies, començant per la regència de diverses farmàcies en diversos pobles d'Espanya i recorrent a la vegada el territori de l'Estat com a còmic d'una companyia de teatre. Després de 3 anys d'una estada a la Guinea Equatorial, en aquells anys colònia espanyola, treballa com a administrador d'hospitals i va viatjar a Mèxic el 1922 amb una carta d'Alfonso Reyes que li obriria les portes de l'ambient intel·lectual mexicà. Després de la celebració el 2004 dels 120 anys del seu naixement, continua havent-hi partidaris que reivindiqui a León Felipe com un poeta major, superant les dificultats que durant la seva vida tingué per la seva independència de tots els corrents literaris de l'època i la seva condició d'exiliat. Entre d'altres autors, intèrprets o cantautors que l'han musicat, León Felipe forma part del repertori de Joan Manuel Serrat amb el poema Vencidos.
1: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
0: Vencidos. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura. Va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.

0: three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Comencem Jazz It, que ja ho sabeu, és el programa que cada setmana us proposa passejar tranquil·lament pel món del jazz. Sí, sí, jazz, la música de la llibertat. I el nostre primer protagonista d'avui és un clàssic molt clàssic. Aquí trobarem en una faceta no inèdita, però sí poc habitual. Count Basie, aquell músic que sempre ens l'imaginem assegut davant del piano dirigint la seva orquestra. Avui segueix assegut, però aquesta vegada és a davant d'un orgue Hammond. Aquí el teniu, Blues for the Count and Oscar.

Blues for the Count and Oscar, una cançó escrita per Count Basie i per Oscar Peterson, dedicada a tots dos recíprocament. Darrere d'aquesta gravació hi ha, com no podia ser d'altra manera, el productor Norman Granz, i és una sessió que es va realitzar el 26 de juliol de 1952, que era un moment delicat en la carrera de Count Basie. Coincidint amb el final de la Segona Guerra Mundial, les orquestres com la seva, en general orquestres de ball, van entrar en crisi. Eren temps de depressió econòmica i les formacions grosses no resultaven rendibles. A més, els gustos del públic havien canviat i es valoraven, en aquell moment, es valoraven més els cantants. A finals dels anys 40, fins i tot Count Basie va dissoldre la seva Big Band per continuar treballant en formacions més petites, com seria el cas de la que acabem d'escoltar. Això sí, l'any 1952 va arribar Norman Granz i va tornar les coses a lloc. Va fer que Basie reconstruís la seva orquestra amb la vista posada a gires internacionals. I un parell d'anys més tard, el 1954, Basie va incorporar el cantant Joe Williams, amb qui va gravar discos de molt d'èxit, novament. En aquesta sessió de gravació que acabem d'escoltar, Granz va unir a un clàssic, com és Count Basie, amb un pianista que en aquell moment era tan jove com sorprenent, Oscar Peterson. Basie va cedir el piano a Peterson i ell es va encarregar de l'orgue. I el resultat ja l'heu escoltat. Seguim amb un altre blues amb Count Basie d'organista. Aquí teniu Count's Organ Blues.

Aquest 2026, sens dubte ja ho sabeu, estem celebrant el centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. La repercussió d'aquestes dues figures clau en l'evolució del jazz a partir de la segona meitat del segle XX ha eclipsat molts altres centenaris que també celebren enguany. Sembla que el 1926 va ser un any que va repartir molt de talent musical. Ara ens ocupem de recordar a tres figures que van néixer, com Coltrane, al setembre de 1926. I comencem amb un contrabaixista que ho va fer precisament el mateix dia que Coltrane, el 23 de setembre. Es deia Jimmy Wood i us el portem com a membre del grup de Johnny Hodges, que és el saxofonista alt que va estar durant molts anys dins l'orquestra de Duke Ellington. En aquesta gravació tenim a Johnny Hodges en un projecte a nom propi, però això sí, sense oblidar a Ellington. Si no, mireu com es titula la cançó, Waiting for Duke, esperant a Duke.

Johnny Hodges i la seva Big Band amb Jimmy Wood en el contrabaix, Waiting for Duke. Un altre músic que va néixer el mes de setembre de fa 100 anys és un organista, Jack McDuff. El seu nom real era Eugene McDuffie i se'l coneix també com a Brother Jack McDuff o fins i tot com a Captain Jack McDuff. Va néixer a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i inicialment era contrabaixista. Va ser per indicació del saxofonista Willis Jackson, amb qui col·laboraria en diverses etapes de la seva carrera, que es va decidir per l'orgue Hammond. Va tenir una etapa de gran popularitat durant els anys 60 i 70 i va formar part del catàleg de la discogràfica Blue Note. Després d'uns anys difícils, la dècada dels 80, a la dels 90 va remuntar el vol gravant i fent gires internacionals fins a la seva mort l'any 2001. Un fet remarcable és que, en certa manera, va presentar en societat el guitarrista George Benson quan era molt jovenet i iniciava la seva carrera, que després esdevindria brillantíssima. I aquí els teniu tots dos, junts en una de les primeres sessions de gravació de George Benson com a líder, gairebé hauríem de dir com a co-líder al costat de Jack McDuff. Ens porten Rockabye, gravada l'any 1964.

Després de Jack McDuff i George Benson i aquest rockabye que acabem d'escoltar, és el moment de celebrar també el centenari del naixement d'una veu femenina, la de Julie London. El seu nom real era Julie Peck i era una californiana nascuda el 26 de setembre d'aquell any 1926 que avui recordem. Els seus pares eren actor i actriu de vaudeville i ella va començar la seva carrera artística com a actriu de cinema. Un productor discogràfic que es deia Simon Waronker la va sentir cantar amb la seva veu lleugerament greu, tractant-se d'una veu femenina, amb un timbre poc freqüent i molt bonic, i li va proporcionar un contracte discogràfic amb Liberty Records. Així va aconseguir Julie London l'èxit i la popularitat en ambdós camps, la música i la interpretació. La tenim avui amb una cançó que sempre solem relacionar amb Frank Sinatra, una clàssica de Cole Porter, la famosíssima I've Got You Under My Skin, que en la veu de Julie London agafa un aire clarament diferent, molt sensual.

Sí, i vosaltres també esteu escoltant Jazzit. Hem deixat l'estiu enrere. Qui més qui menys, tothom ha recuperat l'activitat habitual i el jazz no n'és l'excepció. El Festival de Jazz de Barcelona escalfa motors i els clubs segueixen amb les seves programacions. I ara mateix el que farem és repassar tres concerts del mes d'octubre en el Club Jamboree de Barcelona que ens semblen particularment interessants, tots tres protagonitzats per saxofonistes alt. El dia 9 d'octubre, hi ha un quartet, podríem dir, intercontinental amb el bateria suís Florian Arbenz, el seu trio i el saxofonista alt nord-americà Greg Osby, un dels més destacats de l'escena jazzística mundial.

Greg Osby. El tindrem en el Jamboree el dia 9 d'octubre. I acabem d'escoltar A Carry for Daddy, una gravació dels Blue Note All-Stars, amb ell, amb Greg Osby com a saxoal, una gravació que van fer l'any 1996 i que, com heu pogut comprovar, és hard bop contemporani. Un altre saxofonista alt molt destacat, membre de la mateixa generació que Greg Osby, és Jim Snidero, nascut a Califòrnia l'any 1958, que actuarà en el Jamboree el dissabte 17 d'octubre. A l'inici de la seva carrera professional va estar un parell d'anys amb l'organista Jack McDuff, que hem escoltat ara fa una estona. Jim Snidero va estudiar amb professors de la talla de Phil Woods o David Lipman, ha guanyat un premi Grammy i ha gravat discos alabats per la crítica nord-americana com a nous clàssics. A més, Jim Snidero també porta a terme una activitat docent de primer ordre amb diversos llibres editats. Un músic imprescindible.

I gairebé per tancar el mes d'octubre, el dia 30, en el Jamborí hi haurà un sexual valencià consagrat a nivell internacional, Perico Sant Beat, que arriba convidat pel trio del guitarrista Albert Vila i l'organista Abel Boquera. Ens portarà un repertori íntegrament original, amb un aire soul evident. Què us sembla si aquesta notícia la il·lustrem amb una balada? Tenim un disc d'en Perico gravat a finals de l'any 2010 amb el pianista portuguès Bernardo Sassetti, que es titula simplement Balades. I aquí teniu Please Tell Me Now, una preciositat.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Fa tot just un parell de setmanes ens il·lusionàvem amb la notícia de l'acord al que havien arribat el taller de músics i els responsables de l'antic club de jazz Milano de Barcelona, en Guim Cifré, la Clara Conill i en Liva Villavecchia. L'acord comportava recuperar l'activitat musical, jazzística, en el local Jazz Sí, que pertany al taller. Però el dia abans de la inauguració, en Guim Cifré va patir un accident de moto que va resultar fatal. I, òbviament, va comportar l'anul·lació de la inauguració, això d'entrada. Avui li hem demanat a en Liva Villavecchia, que també és saxofonista, que ens expliqui la gestació d'aquest projecte i què podem esperar en un futur més o menys immediat. Això ens ha dit.
2: Hola, Jaume, gràcies per la introducció. Mira, jo, saxofonista, vaig conèixer el Guim i la Clara quan portaven el Milano i ens vam connectar de seguida perquè el concepte musical que ells tenien i el tipus de jazz que jo faig se semblaven molt. Llavors, una vegada va tancar el Milano, va començar la idea d'agafar un altre lloc i el lloc més que ens cridava més l'atenció era el Jazz Sí, que havia estat tancat durant un parell o tres d'anys i que tenia un passat molt esplèndid, no? Llavors, bueno, ha sigut llarg perquè hem estat treballant durant més de dos anys sempre amb el Guim i la Clara liderant el projecte, diguem-ne, executiu, i jo com a col·laborador i com a impulsor i a nivell musical i a nivell del concepte que volíem donar-li a la programació del Jazz Sí. La veritat és que la nostra intenció amb el Jazz Sí era que fos un lloc bàsicament de búsqueda, de recerca i d'experimentació i d'intentar omplir un forat que avui en dia, pues, per alguna raó, no hi ha a Barcelona. Jo veig que hi ha molts músics molt ben preparats, molt més que quan jo tenia 20 anys, però quan sents el que fan és, sona com la música que sentia el meu pare o el meu avi, inclús, no? Sona molt a passat, no? I trobo que falta una mica posar-nos al dia amb això, amb el jazz, no? Especialment perquè a totes les ciutats d'Europa, i jo parlo des de Tessalònica, on hem tocat ahir, hi ha festivals de jazz on les sonoritats contemporànies i les sonoritats modernes tenen un paper molt principal. Llavors aquest era el concepte una mica. Tot això, doncs mira, s'ha truncat per la desgraciada mort del Guim just el dia anterior de la inauguració, que ja teníem encaminada, tenim el local fet, i clar, això ha sigut un cop molt fort, i la veritat és que ara doncs, ens estem respirant una mica, intentant assumir aquest cop tan fort, i amb la Clara doncs, ens plantejarem intentar tirar endavant el projecte que era el somni de tota la vida del Guim, no? I bueno, amb això estem. Llavors ja anirem informant perquè crec que hi havia bastant expectativa amb el Jazz Sí i ja anirem donant notícies. Adeu.

0: Hola, sóc la Blau Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jazzy. Som-hi!
1: I acabarem el Jazzit d'avui amb jazz manouix, però en aquest cas per un contratemps. En condicions normals hauríem de tenir ja més o menys tancada la programació de l'edició 2026 del Festival Django, que organitzat per l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, amb el guitarrista Albert Bello al capdavant, durant un cap de setmana de novembre, els darrers 15 anys, ha inundat aquesta ciutat de l'estil de jazz que va crear Django Reinhardt fa gairebé un segle. De moment us podem dir que no hi haurà edició 2026 a causa de problemes de diferents tipus, per exemple, el tancament del Teatre Joventut, on es duien a terme moltes actuacions. Però ens han dit, l'Albert ens ha dit, que s'està treballant per poder tenir una nova edició, però això sí, ja seria en condicional dins del 2027. Esperant que aquesta feina pugui arribar a bon port, acabarem el programa amb la música de l'Albert Bello i de la Django Orchestra. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bona tarda a tots i a totes, benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal, com esteu? Vinga, va, que avui ja és dimecres 30 de setembre, el darrer dia del mes de setembre. Avui l'acomiadarem amb un altre programa ple d'informació, divulgació i entreteniment, així que us convidem a que us quedeu fins les 6 en punt de la tarda, com sempre, de dilluns a divendres, aquí a 91.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Per totes aquestes vies ens podeu escoltar, com deia, fins les 6 o al vespre en territori nocturn. A partir de les 10 podreu tornar a recuperar aquest mateix programa. Com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, de dimecres, no? L'equador de la setmana.
1: Doncs sí, ja estem a mitjans de setmana, com dèiem, un comiat del mes de setembre, ja se'ns acaba un altre mes, i ja demà comencem a ficar el 10, a la data, que això ja com que impressiona una miqueta.
2: Sí, sí, bueno, és el que diem, no? Que ja hi ha certes coses que ja estan a la cantonada, i hem sobreviscut el mes de setembre, que no és poc,
1: Sí, bueno, el mes de setembre a mi m'agrada. Jo pensava que no s'ha dit que anem sobrevisquent a l'any, que també em sembla bé.
2: També hi ha l'any, i si m'apures a la vida... I
1: sí, cada dia, és una qüestió de supervivència. Bé. Doncs a veure, avui, si no ens arriba cap alerta d'aquestes, perquè ja hem vist que Protecció Civil ha activat el Plan Inuncat per demà, tot i que sembla que serà, almenys a la nostra zona, més lleu del que va ser ahir. Ahir, hem tingut avui un dia una mica més...
2: Sí.
1: Light, i demà tornarà a ploure, tot i que sembla que no tan greu com el que va ploure el dimarts.
2: Bueno, esperem, no? Que això que diem sempre, que plogui perquè no faci mal, tampoc.
1: Exacte, i és important seguir també les indicacions. A més, és veritat que a vegades no acaben de ser de tot acurades, però que el dimarts almenys aquí va ser exactament el que vam dir, va caure el que havien dit a les

0: hores a les que havien dit i tot va quadrar perfectament. I si no, sempre podem mirar el radar del Meteocat i poder anar seguint en directe com van, no?, aquestes pluges i si estem pensant en sortir o no, doncs això va molt i molt bé. El que està clar és que aquesta setmana el paraigües ha d'estar inclòs el nostre look, el nostre outfit, ha d'anar amb paraigües.
1: Sí, perquè si no t'agafa allò en un moment donat i...
0: Clar, a mi em posava que avui no plouria i, vale, sí, però bueno, si s'ho usat mullars...
1: Plovisquejat una mica, sí. Però bueno, tampoc molt arribar a xop als jocs, no?
0: No, que després agafem freds.
1: Yeah, exacte.
0: I ja suficient tenim amb el que tenim, que com per posar-nos malalts, que ja hi ha molta gent pobreta que està amb refredats, amb grip, amb Covid i de tot. Bueno, doncs anem a centrar-nos en aquest darrer programa del dia 3 de setembre, aquí a la intersecció, com dèiem, amb els continguts de la tarda. Avui anirem al centre infantil La Peixera, tornarem a parlar d'aquestes inscripcions, insisteixo, perquè el divendres és el darrer dia per poder apuntar als nostres infants a aquest espai de joc, que és dos cops per setmana i amb preus totalment populars, i els nens i les nenes podran jugar, dedicar una estoneta a jugar, que també és molt important, amb altres nens i nenes de les seves edats. A més, els pares i mares també fan com molta pinya en aquest tipus d'activitats. Avui en repassarem com podeu formalitzar les vostres inscripcions i què es fa al centre infantil La Peixera. També avui parlarem del programa Octubre Més de la Gent Gran, perquè demà comença el mes d'octubre i demà dia 1 se celebra el Dia de la Gent Gran. Així que avui, de la mà de la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, descobrirem quines activitats s'han preparat per celebrar aquesta efemèride i, per tant, quines activitats podran assistir especialment la nostra gent gran, però tothom, durant aquest mes d'octubre. Després també parlarem d'una altra programació que arriba a Montornès, que es posa en marxa aquest cap de setmana i que s'allargarà fins al desembre, que és la programació d'espectacles a Montornès Aixeca el Taló. El primer espectacle és dissabte, ja n'hem parlat, hem parlat del Sopa de Pedres, però n'hi ha més, n'hi ha quatre més, que tindran lloc, com deien, doncs, en diferents caps de setmana, tots al Teatre Margarida Xirgo. Avui, de la mà de la tècnica especialista en cultura i festes, la Marta Cordomí, descobrirem quina és aquesta programació. I acabarem també amb música avui, però amb una entrevista musical, no música qualsevol. El nostre company, el Miquel Zafra, avui ha convidat a la intersecció a l'Alba Ruiz, que és cantant i saxofonista. Ens presentarà la seva nova cançó, Beauty in You, que està dedicada a l'amistat i que a més forma part del que serà el seu proper disc, que veurà la llum al desembre. Així que ens podem fer una idea de com sonarà.
1: Que guai, doncs estarem atents, perquè això de cantant i saxofonista és curiós, no? Perquè no pots fer...
0: Clar, les dues coses alhora
1: no pots, eh?
0: Però una cosa després de l'altra, o gravar i muntar les teves peces.
1: Ah, potser té algun talent ocult que no en sabem.
0: Ah, la cosa és que haurem d'esperar uns minutets per descobrir aquestes propostes d'avui, dia 30 de setembre. Espero que es convencin, perquè és... Bueno, jo crec que val molt la pena quedar-se avui. Nosaltres comencem, abans de tot això, amb els titulars del dia. Comencem amb que la primera fase de les obres de la plaça de la Font continuarà durant l'octubre. Els treballs van començar a principis de setembre i inclouen la substitució del paviment, la creació de noves zones d'enjardiment i la modernització integral de les instal·lacions i serveis. En aquesta primera fase s'han aixecat les franges de vorera lliures de serveis per canalitzar-hi les noves xarxes subterrànies. Entre les actuacions principals destaca la substitució de l'antiga canonada d'aigua de fibrociment per una de nova i la renovació de la xarxa de l'enllumenat públic. Així mateix, ja s'han ampliat algunes voreres i s'han reubicat els contenidors de residus. La millora d'aquest espai, més al carrer de Jacint Verdaguer, té un cost d'adjudicació d'uns 708.000 euros, dels quals 500.000 els financia la Diputació de Barcelona. El complex esportiu municipal Les Vernedes ha celebrat una nova sessió de la taula oberta en els darrers dies. Es tracta d'un espai de diàleg directe entre l'Ajuntament, personal tècnic i les persones usuàries de l'equipament. A la trobada es van posar sobre la taula les inversions realitzades aquest any a l'equipament, com ara la construcció d'una escala d'obra a la piscina gran exterior. També es va fer un balanç de les actuacions pendents sobre les que s'està treballant, com per exemple l'arranjament de la zona de l'antic bar. A més de la part informativa, les persones abonades que van assistir a la trobada van traslladar propostes i consultes per millorar el servei. Entre les peticions, va destacar la necessitat d'optimitzar la comunicació i es va proposar l'ampliació de l'horari de reserva de les classes dirigides. La propera taula oberta del CEM Les Vernedes se celebrarà al febrer. L'Oficina de Català iniciarà el nou cicle de tertúlies en català dimecres vinent, 7 d'octubre. Es tracta d'un espai informal on tothom qui vulgui pot passar a practicar la llengua catalana. L'espai, de caràcter mensual, està conduït per la tècnica de normalització lingüística Reyes Barragán. Així ens convida a participar-hi.
2: Jo crec que és un win-win, un guanyar-guanyar, que en diuen. Guanyem perquè aprenem català i guanyem perquè ens relacionem, coneixem, vivim el directe, en viu i no per una pantalla. Això serà el dia 7 d'octubre, comença la primera, a 6:15, les 17:30. Anem a la sala Mugent, a la sala d'entrada, que sí, és on es fan les exposicions. De vegades improvisem i anem a uns altres llocs, perquè alguna vegada hem vingut aquí a Can Saurina i hem fet la tertúlia enmig d'una de les exposicions a viure in situ, el que sí.
0: Com es comptava amb la tertúlia, començarà a 6:15 de la tarda i tindrà una durada aproximada d'una hora. Al Casal de Cultura, no cal inscripció prèvia. I amb l'última cosa, amb la que es deu de quedar és que el Ball de Diables i Drac de Montornès obrirà demà un nou termini d'inscripcions per la colla infantil. S'hi podran apuntar nois i noies entre els 8 i els 13 anys. Per poder formar part de l'entitat, cal omplir les fitxes que a partir de demà estaran disponibles del Casal de Cultura. Es tindrà en compte l'ordre d'arribada. L'associació ja ha avançat que no tornarà a obrir places fins l'any vinent. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Divendres és l'últim dia per formalitzar les inscripcions de l'espai de joc del Centre Infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des d'I3 a 6è de primària, amb el joc com a protagonista. Així ho ha explicat la tècnica d'infància Esther Bello.
3: Nosaltres el que treballem és a través del joc. Per nosaltres el joc és com l'eina que tenim per educar i per acompanyar en el creixement dels infants. Valorem molt l'espai de joc, que moltes vegades haig de dir que ens oblidem que els nens ara mateix estan amb multiactivitats i que està científicament com que si els nens juguen aprenen moltíssim i que han de dedicar estona al joc, sobretot al joc lliure, per creativitat i donar-li el cervell, sí. I nosaltres, per nosaltres, és aquesta la base.
0: L'espai de joc s'ofereix 2 cops per setmana. Bello ha indicat que els infants es dividiran per grups d'edat.
3: Vindran 2 dies per setmana amb grup d'infants de la seva edat. Dilluns i dimecres venen els més petits, que són infants de I3, I4 i 5. Dimarts i dijous venen els infants de mitjans, que són primer, segon i tercer. I dimarts i divendres venen el grup de grans, que és 4, 5, 6è. Per tant, els infants els agrupem per cicles o franges d'edat que creiem que poden tenir un joc similar.
0: El cost de l'espai és de 135 euros al curs amb quotes trimestrals. Al Centre Infantil La Peixera també s'hi duen a terme tallers i sortides durant tot el curs. I a més, els pares i mares han creat el grup Nexa per trobar-se cada 2 setmanes i poder compartir dubtes i inquietuds. Escoltem Esther Bello.
3: En funció de la programació que va sortint i com anem veient també el grup de famílies que al final tenim a Peixera, acaben sortint altres coses perquè veus interessos al barri o perquè hi ha una família que et diu «Ai, com és que no fem no sé quina activitat?» i la montes amb aquella família. Vull dir que al final estem oberts al barri en general. El que passa en la convivència entre els veïns, hi ha coses que surtin engrescadores i llavors van sortint programació paral·lela que acompanya a tota aquesta activitat de joc que fem a Peixera. Fins i tot sortint un grup de pares i mares que s'ajunten, que es diu Nexa, i que s'agrupen aquí cada 15 dies els divendres. Venen per gaudir del joc amb el seu fill, però també per tenir un espai per ells i per elles on es treballen diferents temes. I els nens i nenes juguen i els pares i les mares poden tenir les seves xerrades, el seu espai de debat, i la veritat és que ho agraeixen molt perquè fan tribu.
0: Les inscripcions es poden fer fins al 2 d'octubre, el divendres, al web inscripcions.montornès.cat o de manera presencial al Centre Infantil La Peixera de 3 a 7 de la tarda. Per més informació, també podeu trucar o enviar un número o un missatge de WhatsApp al 617 43 21 91 o enviar un correu a lapaixera@montornès.cat.

Amb aquesta energia nosaltres continuem a la intersecció. De seguida passarem a parlar amb la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, però abans volem escoltar una col·laboració a la darrera de One Republic amb Sophie Tucker, que es diu Tsunami.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Avui tenim com a convidada a la regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, perquè volem conèixer l'oferta d'activitats que s'ofereixen al poble per a aquest col·lectiu. M'agradaria començar parlant del programa Octubre Més de la Gent Gran, perquè un any menys, doncs, aquí al poble es commemora aquest dia de la Gent Gran, que és el dia 1, aquest dijous, però ho fa amb una sèrie de propostes. Natàlia, regidora, per què torneu a apostar per un programa complet d'activitats?
2: L'Ajuntament té clar que la gent gran és una aposta molt decidida, ho tenim molt clar, i portem ja en els darrers anys que a l'octubre sempre li volem donar un impuls a totes les activitats que estiguin relacionades amb gent gran. I aquest any no podia ser menys i continuem amb una oferta intentenca per tothom i que, i que es pugui gaudir.
1: De fet, el mateix dia 1, no?, ja comença com és una barreja entre l'inici de curs i aquesta commemoració del Dia de la Gent Gran, i ja feu un acte a la plaça Pau Picasso que comença a ser tradició.
2: Sí, fem com el toc d'inici, a més coincideix que és dia 1 d'octubre i llavors el que farem és una mostra dels tallers que es faran durant tot l'any, a més de llegir el manifest que sempre es prepara per al dia 1 d'octubre.
1: Natàlia, veiem així el temps una mica estrany. Hi ha previsió, hi ha un plan B per si plou el dijous?
2: Sí, estem treballant en un plan B perquè malauradament donen pluges i si no podem fer-ho a la Pau Picasso ho farem al CEM, on fem les classes de gimnàstica, doncs aprofitarem aquell espai que és molt gran perquè la idea és que pugui participar-hi molta gent.
1: Deies que llegireu també el manifest. Hi ha algun aspecte que en destacaria d'aquest any del text?
2: El manifest, com en els últims anys, el que reclama molt són els drets, no? En aquest cas parla molt dels drets socials i de justícia. Tenen molt clar que les pensions han de continuar a l'alça perquè volen, no?, vides dignes i volen també treballar molt, o sigui, lluitar molt per la sanitat i que hi hagi un bon sistema de salut i de dependència, perquè quan arribes a unes edats ja necessites més del sistema públic i defensen molt. I també una cosa que nosaltres des de l'Ajuntament ho treballem és el dret a decidir, que puguin ser autònoms, que puguin decidir on volen, com volen, no?, viure, i que el tema de les cures sigui una cosa, una decisió pròpia. Nosaltres ho tenim molt clar, que la persona ha d'estar al centre i és una de les coses que parlen en el seu manifest. I sobretot el tema de l'edatisme, la no discriminació per raó d'edat, que és un maltractament que pateix molt la gent gran, i també remarquen molt aquest aspecte.
1: És a dir, reivindicacions, sobretot aquesta independència, no?, que a vegades pensem que la gent conforme va creixent va perdent, i no, tot el contrari, es continua i tenen tot aquest poder de decisió. Tornem a aquest programa d'activitats del Dia de la Gent Gran. Ja hem dit que el dijous mateix es farà una exhibició dels tallers de dansa, però hi ha quatre propostes més. Natàlia, què heu preparat?
2: Pues aquest mateix diumenge, dia 4, hem preparat una sessió de cinema, una tarda de cinema, que després ens agradaria fer una mica de form i comentar, que seria la pel·lícula Vivir dos veces. Està una mica ambientada sempre amb temes de gent gran. En aquest cas parla d'un home que té diagnosticat Alzheimer i tot el que es mou al seu voltant. La veritat és que ja és la tercera projecció que fem relacionada amb pel·lícules que estan amb estereotips de gent gran, i va molt bé perquè ens fa reflexionar i ens fa comprendre, no?, moltes situacions que de vegades les tenim normalitzades però que no hauríem de tenir-ho i hauríem de treballar-les.
1: Potser la mateixa gent gran, no? A vegades, no sé, després en els fòrums que feu, si han sorgit comentaris, reflexions...
2: Sí, la mateixa gent gran treuen reflexions. La pel·li que vam veure al juny, que bueno, una mica es basava en persones grans que les obligaven a ficar-se a residències i s'aprofitaven i treien els diners i les propietats... Bueno, pues la gent, no?, el dret a decidir, no?, pues la impotència de no poder fer el que volien, i llavors sí que surt un bon debat.
1: Tot i això, que estem parlant de la programació de la gent gran, és una projecció d'aquesta pel·lícula, Vivir dos veces, que no ha de ser només per públic de la gent gran, això que quedi clar.
2: Ha de ser per tothom, perquè tots hem d'agafar consciència, perquè al final la gent gran jo crec que és una part molt valiosa de la nostra societat, igual que altres etapes de la vida, igual que sempre tenim molt clar que la infància s'ha de defensar, doncs la gent gran igual, I jo crec que ha de ser una pel·lícula perquè tothom pugui venir i tothom puguem reflexionar, que és l'única manera de poder avançar.
1: Dèiem que és diumenge a Teatre Margarida Xirgo i que no cal reservar cap tipus d'entrada, només allà...
2: No, no cal reservar l'entrada, és anar allà i agafar seient.
1: Perfecte, doncs primera proposta d'aquest programa del Dia de la Gent Gran, diumenge, una projecció de la pel·lícula Vivir dos veces al Teatre Margarida Xirgo, però hi ha altres propostes, com els passejos que et tornen a la biblioteca del Més que Ciència, aquestes ulleres, no?, passejos virtuals.
2: Sí, és una proposta molt xula, perquè dona oportunitat a gent del municipi que potser té problemes de mobilitat que puguin conèixer part del nostre patrimoni i d'altres indrets. És una proposta que és molt interessant i que la biblioteca torna a portar i faran dos passes. El dia 8 d'octubre, el dijous 8 d'octubre, es podrà anar a la biblioteca i fer aquesta activitat.
1: Que és només posar-se ulleres. Hi ha gent que ens ha dit, bueno, és que a mi fa una mica de cosa, no?, això de veure alguna cosa que no estic realment allà. Jo crec que és una experiència, bueno, molt xula.
2: És molt xula, de fet, jo les he provada perquè quan va venir el Dani a explicar-nos les vam provar i pots pujar al castell de Sant Miquel sense moure't i és molt interessant perquè és molt realista i pots veure moltes coses que potser no es podrien veure sense aquestes ulleres.
1: Clar, clar que sí. D'aquí de Montornès, com deia la Natàlia, d'altres indrets d'Espanya, serà la biblioteca, una creació que més ha fet el Dani Ametller també d'aquí, de Montornès, i ja hem tingut algun altre cop, però molt interessant poder comptar amb aquesta proposta. Què més, Natàlia? Què més heu pensat per aquest mes d'octubre?
2: Sempre una cosa que fem tots els octubres és una caminada pel municipi, coneixent el patrimoni, i com no, aquest any també tornem a fer aquesta caminada popular. La gent es podrà apuntar perquè hi ha un aforament màxim, perquè si no, no podríem donar la qualitat que volem, i es podrà apuntar a través dels canals de WhatsApp que tenim o bé en el casal a les hores d'atenció que hi ha la Saskia, la nostra dinamitzadora, per poder fer aquestes passejades.
1: Que, a més, és una caminada que crec que la gent repeteix igualment, vull dir que agrada molt.
2: Agrada molt i hi ha gent que de vegades els expliquen coses de Montornès que no coneixien i és molt interessant perquè creiem que coneixem el nostre municipi però hi ha indrets que si no t'explica la seva història no la coneixes i a la gent això li agrada molt.
1: Aquí serà el dia 14 d'octubre, ben aviat sortirà per poder-nos apuntar aquesta caminada per conèixer Montornès. I una altra proposta que també sempre té molt bona acollida, Natàlia, són els espectacles que porta entre bambalines, que és de l'Hermandat de Nostra Senyora del Carmen.
2: Pues sí, són un espectacle que, com no vagi ràpid a treure entrades, volen perquè la gent els hi agrada molt i ja fa anys que ofereixen la seva obra al mes de la gent gran. I nosaltres encantades de que puguin oferir i que la gent del municipi pugui gaudir, no?, d'aquesta obra de teatre. Estem molt agraïdes a l'Hermandat perquè sempre, més són elles que s'ofereixen, i sabem sempre que a l'octubre tenim entre bambalines.
1: Que a més, en aquest cas, també és fet per gent gran, no? Perquè el grup de tres bambalines ja són, jo crec que deuen ser a partir dels 60 anys o per aquí deuen anar.
2: Sí, sí. A més, el perfil de persones que col·laboren i que estan allà fent teatre és un perfil de persones grans. I també és una manera de donar-nos compte que l'edat no té límits i que és un número i que tinguis l'edat que tinguis pots fer moltes coses. Jo crec que és molt important també el missatge que donen, no? Que és, bueno, que perquè siguis gran no vol dir que hagis de deixar de fer coses.
1: Clar, clar que sí. De fet, algunes han començat ja de molt gran a fer aquesta activitat al teatre. Doncs si voleu veure-les, com deia la regidora, les entrades s'hauran de reservar ràpid. Serà l'Espai Cultural Montbarri el dia 24 d'octubre, tot en aquest mes, amb motiu del Dia de la Gent Gran. Crec que hem fet un repàs per tot el programa.
2: Sí, encara queda per posar data, però estem acabant de treballar per fer un acte de presentació de tot el Servei d'Atenció Integral de la Gent Gran que s'està treballant i que es posarà en marxa també amb el centre de dia, que ja, bueno, si la gent surt de passejar ja veu que està molt avançada la seva construcció. Estem acabant de perfilar una mica aquesta presentació, però quan tinguem dades ja la donarem, ho farem al teatre perquè volem que vingui tothom a conèixer, no?, el servei que volem oferir a tota la gent gran del municipi.
1: Molt bé, doncs parlarem llavors un altre dia d'aquest tema. Avui hem repassat tota aquesta programació amb la regidora gent gran, Natàlia Segura. Natàlia, moltes gràcies per haver fet uns minuts.
2: A vosaltres.
1: Ens anirem veient aquesta setmana, aquest mes d'octubre, i tornarem a parlar. Moltes gràcies.
2: A vosaltres. Cavallers anem pujant,
1: trencant per universitat. I nosaltres ens quedem escoltant la darrera cançó de Sexeni amb un concepte molt maco com Malalt de somnis, així es titula. Ens quedem escoltant aquest grup en català.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ara ens anem a la nova programació d'espectacles de Montornès Aixeca el Taló, perquè ja el tenim aquí. I fins al desembre, Montornès acollirà 5 propostes del Teatre Margarida Xirgo. La tècnica especialista en cultura i festes, Marta Cordomí, ha passat per la ràdio, per aquí per Ràdio Montornès, per presentar-nos-les. L'escoltem parlant amb la nostra companya Núria Catxan.
2: El Sopa de Pedres és el tret de sortida d'aquesta temporada, a finals d'any. És un espectacle que vam poder veure en diverses ocasions en diversos dels certàmens on acudim per agafar idees o per agafar propostes. És un espectacle que fa molt temps ja que gira, d'Engruna Teatre. És infància, són titelles, però he de dir que com a persona adulta també es poden gaudir perfectament. Infància a partir de 4 anys. És un espectacle que va al voltant de la situació de les persones refugiades que per motius bèl·lics o... Per tant, com podeu veure, molt actual.
3: Molt actual.
2: De vibrar amb l'actualitat. Això, unes circumstàncies d'haver de fugir d'unes bombes, d'unes circumstàncies molt complicades, en aquest cas d'una guerra, i la vivència d'aquesta persona en arribar a un altre lloc, en un altre país que no és el seu, i les peripècies per sobreviure i per poder ser acollida com a persona refugiada que és, que ha patit un munt. No? És un espectacle molt bonic, ens va encantar i vam proposar de seguida poder disposar-lo el més aviat possible.
3: Sí que és veritat, Marta, que la companyia Engruna Teatre sempre és una companyia de referència, no?
2: Sí, la veiem amb diversos muntatges, tots molt xulos, jugant molt amb les titelles, i sí, fa molts anys que van i és garantia d'èxit i de qualitat sobre l'escenari.
3: Doncs temes d'actualitat que arriben també en aquest darrer trimestre al Margarida Xirgo. Avancem una mica, del 3 d'octubre anem al 18 d'octubre.
2: Sí, el 18 d'octubre repesquem una proposta que vam tenir la temporada passada i que no va ser possible per indisposició d'una de les persones intèrprets. Es tracta de Bufa, de Bellaterra Música. En aquest cas és un espectacle per a petita infància, que en diem, que són els infants més menudets de les famílies, recomanat per a partir del voltant d'un any fins a 5 anys. Per tant, molt menudets i acompanyats de persones adultes. És un espectacle musical, molt cuidadet, també amb efecte visual, amb proximitat, amb algunes traces de dansa també. Creiem que serà molt bonic també de viure aquest espectacle per aquestes petites inicials intromissions dels més menuts de la casa. Sí, és bastant, jo crec, diria que és molt visual i musical, que serà atractiu per a aquests infants. Sí.
3: Uh-huh. I gaudir, clar, de l'espectacle en família.
2: Uh-huh.
3: Doncs, a més, amb la possibilitat de gaudir del teatre al matí, que també aquesta versió pels més petits jo crec que és molt adient, no?
2: Sempre és complicat, no?, afinar l'horari, perquè realment cada família s'ho munta com vol o com pot. Amb els més menuts de la casa, doncs, a vegades hi ha petites migdiades que encara es mantenen al matí o, sobretot, havent dinat, no?, i que estem parlant ja de mitjans d'octubre, que ja l'hàbit el millor el tenim més en un sentit de que els matins són més aprofitables i a les tardes doncs ja potser hi ha més recolliment. Llavors la proposta sigui en aquest tipus de públic, sí, era doncs a mig matí, poder gaudir a l'escenari d'aquí del Margarida Xirgo, i per això dèiem que no s'acostés molt a l'hora de dinar, que sol haver de ser un dinar d'hora, i poder així afavorir que aquestes famílies puguin visitar el nostre teatre i després poder dinar encara a les hores habituals.
3: Com veiem, el Montornès Aixeca el Teló és molt variat i per totes les edats. A continuació parlarem d'una proposta que arriba de la mà de Titall Teatre i que, a més d'oferir al teatre, també ens ofereix la possibilitat de fer un col·loqui, que això també a Montornès agrada. Es tracten de les memòries de la guerra, no?
2: Sí, és un espectacle que hem pogut veure a Llinars i tot recentment també es podrà gaudir a Llinars. De tota manera, també la idea és que és molt extrapolable a molts altres pobles. Llinars tampoc és pas lluny i, de fet, les circumstàncies que s'expliquen a l'obra doncs, es van poder reproduir en moltes de les persones que van haver de viure la guerra civil al segle passat aquí en aquest estat. És una obra amb monòleg, amb un sol intèrpret sobre l'escenari, però que alhora ens explica una situació que va poder viure molts xicots del nostre país, haver de ser llistats o cridats a la guerra i viure això que tan complicat es fa de viure, no? Per això també ens agrada poder, no només veure aquest espectacle, que jo crec que serà molt nutritiu en un sentit de poder copsar com va poder viure en aquest una persona molt concreta de Llinars, però ja et dic extrapolable, aquella situació. Per això, posteriorment a l'obra, hi haurà l'ocasió de poder fer la conversa en col·loqui postfunció i rumiar una miqueta més al voltant de tot això. Tall Tall Teatre el lidera la companya, la Reis Barragán, d'aquí de l'oficina de català, que tenim allotjada aquí també al Casal de Cultura, i és una obra a cura d'ella i el seu equip i creiem que és molt recomanable. La recomanem a partir de 12 anys també perquè doncs, té aquests punts molt sensibles, però alhora també molt recomanable de poder recordar tot el que va passar en aquells anys, aquells terribles anys al nostre país. Sí. I com es va, no? Com d'alguna manera es van recollir aquestes memòries, aquestes cartes creuades que tantes coses expliquen d'aquelles terribles circumstàncies.
3: Molt interessant. Dissabte 7 de novembre a Montornès, aixeca el teló. Després donarem detalls de com fer-nos amb les entrades, que ja les podem adquirir. Avancem una mica més, seguim al mes de novembre i el dia 22 arriba una altra proposta també interessant.
2: Sí, és l'amor de la meva diva, aquest joc de paraules que ens fa la Núria Clotet. La Núria Clotet és una artista molt polifacètica, tant barreja la música com un punt de clown i aquest humor també tan seu, no? Aquest espectacle també ha voltat bastant i ens agrada molt de poder-lo acollir aquí. En el marc de les proximitats del dia de l'erradicació de les violències masclistes, la Núria ens proposa un espectacle, això, que juga amb humor i música en directe, ella com a única intèrpret sobre l'escenari, i que ens jugarà una miqueta amb aquest humor, però alhora la seva vivència, com a, no, vull dir, amb tot el que ha pogut patir al llarg de la seva vida, com a dona i també com a persona que ha pogut tenir unes dificultats en matèria de salut mental. Ella aborda aquests dos temes i és molt interessant que sobre l'escenari juguem amb aquests conceptes, amb aquest toc d'humor de supervivència necessària i alhora amb aquest joc de música. Un espectacle molt entretingut que recomanem per a persones a partir de 16 anys i justament per això també en paral·lel oferim el servei de canguratge per a aquelles persones que tinguin nens i nenes al seu càrrec de 3 a 12 anys que puguin fer servir aquest servei mentre els adults poden gaudir d'aquest espectacle. Això és el diumenge 22 de novembre, és a les 6 de la tarda.
3: I arriben els concerts, perquè és veritat que ja tocant a desembre, el Montornès aixeca el teló, ens fa sempre aquesta mirada cap a la música. En aquesta ocasió es tracta d'un concert de Nadales.
2: Sí, convoquem les dues germanes Nederman, la Meritxell i la Judit, cadascuna tenen els seus projectes propis, més al voltant d'una sonoritat de jazz, més al voltant d'unes sonoritats més un punt més llatines. En aquest cas s'ajunten les dues germanes, mai més ben dit, amb un dinar de Nadal, com qui diu, i ens proposen aquest replanteig que fan o aquesta interpretació que preveuen de Nadales populars catalanes. I sobre l'escenari doncs, gaudirem amb elles acompanyades de grans músics que en conjunt ens proposen això, la interpretació de Nadales que més que una setmaneta abans de que l'estiguem gaudint cadascú a casa nostra, doncs el Nadal, eh?
3: Doncs ja sabeu, el 19 de desembre a les 7 de la tarda al Margarida Xirgo. Marta, les entrades com les podem comprar? Perquè ja podem comprar-les.
2: Sí, les entrades estan disponibles a la web, entrades.montornès.cat. Jo animaria a tothom a que les agafi el més aviat possible, no fos cas que es quedessin sense.
3: Molt bé, no ho deixem per al darrer moment.
2: Exacte.
3: Recordem. Tota
2: manera, segurament n'hi haurà taquilla també, eh?
3: Clar, hi haurà taquilla, sí.
2: Sí.
3: Doncs Marta Cordomí, tècnica especialista en cultura i festes, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montornès.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I ja que estem amb la cultura catalana, doncs anem amb una cançó més, amb música en català, d'unes noies que han estat a les festes de la Mercè, que últimament s'estan tornant molt populars, que no sé si és per tots els públics, també us he de dir, potser els nens i les nenes no cal que escoltin la cançó. Són així, gamberres, són les al·lèrgiques al pol·len. I des d'aquesta setmana tenen nova cançó, nosaltres us la portem ara, es diu Pepepe.

0: Són al·lèrgica del pol·len. Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quereu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a la suerte del discurso.
12: Així, reivindicatives, es presenten al·lèrgiques al pol·len en una nova cançó. Nosaltres continuem amb música, però ara per conèixer el més nou d'Alba Ruiz ho fem de la mà del nostre company, el Miquel Zafra.

0: Aquesta tarda a la intersecció ens posem amb aquesta música que ara avui descobrirem qui hi ha darrere d'aquest tema musical que estem ara mateix escoltant, Beauty in You. Donem la bona tarda. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Estem parlant amb la cantant i saxofonista Alba Ruiz Torres. Bona tarda, Alba. Benvinguda a la intersecció.
1: Gràcies, moltes gràcies per acollir-me.
0: Bueno, hem escoltat aquest tema i t'haig de dir que m'ha sorprès moltíssim, perquè si jo escolto aquest tema amb els ulls tancats i no veig els crèdits d'aquesta cançó, podríem estar parlant amb una cantant internacional.
1: Bé, gràcies pel comentari. La veritat és que no sé si ho vaig fer pensant en això, però sí, és veritat que m'he inspirat amb cantants, doncs, estil Norah Jones, John Mayer, i sí que és veritat que hem aconseguit una miqueta aquest so, jo crec.
0: Ha estat tot una descoberta, descobrir la teva veu i aquesta essència musical, que volem saber més coses sobre tu. Quan comences amb això de la música?
1: Uf, fa bastant de temps, la veritat, perquè jo als 8-9 anys vaig començar com a fer classes extraescolars, i cap als 9-10 ja tocava el saxo, que és el meu primer instrument musical, diguéssim. I des d'aleshores, doncs, a poc a poc, de l'escola de música, al conservatori, del conservatori, a la carrera, al superior. I doncs ara, un cop acabat tot el procés, és quan m'he llançat a fer el meu primer disc, molts anys després, no?, de començar a estudiar música.
0: Mm-hmm. Ens ha agafat l'estiu pel mig, hem descobert el teu tercer single, aquest que estem ara parlant, Beauty in You. Com ha estat l'acollida de moment d'aquests temes que has anat presentant?
1: Aviam, tota la resta emergent sap que al principi, doncs, no la coneix moltíssima gent, no? Aleshores, estic molt contenta perquè la gent propera està gaudint molt de la música que estic fent, i a poc a poc hi ha gent que, de sorpresa o perquè li enviem un correu o pel que sigui, escolta la música, i la rebuda sempre és molt, molt positiva, no? Com molt de sorpresa, de, ostres, estàs fent aquesta música, quants anys tens? Ostres, que xulo, no? I estic contenta.
0: Hem de dir que aquest és el tercer single, un treball discogràfic que veurà la llum el 4 de desembre. Nosaltres ja tenim ganes de, bueno, emplaçar-te de nou per parlar un cop estigui publicat aquest treball discogràfic, que portarà per títol Move Ahead. Seran 7 cançons i segurament nosaltres, si tu vols doncs agafar aquesta invitació, segurament tornarem a parlar amb tu per descobrir més cançons que contenen aquest treball discogràfic, que m'imagino que no estàs sola i també hi ha molta gent darrere que t'ha acompanyat en aquest procés.
1: Clar, no, jo encantada de la proposta, i ja parlarem amb més estona per davant quan surti l'àlbum, però sí, hi ha moltíssima, moltíssima gent darrere, molts companys, sobretot de la carrera, que són gent amb la que treballo actualment en diferents projectes i que van assumir treballar amb mi una miqueta a fons perdut, entre cometes, per treure aquesta música de forma altruista i després veure cap a on la podíem, diguéssim, conduir, no? El fruit que després tindria tot això, però tinc darrere una banda de nou músics que són increïbles, i gràcies a ells això sona com sona.
0: Aquesta tarda a la intersecció estem descobrint a Alba Ruiz Torres.

0: Doncs ja podeu escoltar la qualitat que té aquest tema musical de l'Alba Ruiz. Aquesta tarda està parlant amb nosaltres sobre aquest tercer single. Alba, ara escoltàvem el teu saxo, hem comentat que ets cantant, saxofonista. Si has de decidir, has de triar, amb què et quedes més? Amb quina faceta et quedes més o et trobes més a gust?
1: Mira, actualment estic de vegades cantant més que tocant, però ha anat a èpoques durant la meva vida, perquè jo vaig començar tocant molt més, de fet vaig començar estudiant saxo clàssic i després em vaig passar una miqueta a lo que seria el jazz i la música moderna, i el tronc principal dels meus estudis ha sigut el saxo, però actualment treballo com a profe de cant, he fet molts cursos de cant i he après molt de tècnica, i diguéssim que ara em trobo molt còmode combinant les dues. Hi ha èpoques que es dona més, doncs, que em surten més concerts cantant, i d'altres que em surten més concerts tocant, no? No. Normalment combino.
0: Ara que estàs parlant de concerts, tens a la vista, abans de la presentació del teu treball discogràfic, fer algun concert?
1: Mira, per aquí, per Barcelona i voltants, ara mateix tinc dos programats, però no són ben bé amb aquest projecte, perquè jo amb el guitarrista que esteu sentint, el Xavier Domènech, Javier Vallès, que em lio amb el cognom, doncs amb ell estic treballant també a duet des de fa molts anys, com que anem fent concerts així de més de petit format, i tocarem ara el 7 d'octubre al Gran Torino, i després estem també, bueno, estarem uns altres músics a la Jazz Cava el dia següent, el 8 d'octubre, obrint una jam. Vaig fent concerts per aquí, per la zona.
0: Escolta, Alba, si algú vol conèixer-te més, i ara que t'està escoltant i està escoltant la teva música i descobrir els temes que estàs presentant per aquest nou treball discogràfic, aquest primer treball discogràfic que presentaràs, Move Ahead, on et podem seguir la pista?
1: Doncs a totes les plataformes, realment. Tinc el meu Instagram, que és @albarruiz.sax, i allà està tot a l'enllaç de la meva vida, estan tots els enllaços a les cançons, però si no, buscant al YouTube el meu nom, us sortirà, si no també, òbviament, a Spotify, si poseu Alba Ruiz Torre. I jo, per exemple, estic fent servir una altra plataforma, actualment faig servir Cubus, i allà també estic, vull dir, estic a tot arreu, la distribució està a tot arreu.
0: Doncs ja sabeu, ja l'escolteu, Alba Ruiz Torres presentant la seva música, aquesta cantant i saxofonista que ens presenta aquest single, el seu darrer single, Beauty in You, però nosaltres estem amb ganes de descobrir tot aquest treball discogràfic que es presentarà al desembre. Ja parlarem amb ella més endavant. Move Ahead, aquest treball discogràfic de l'Alba Ruiz Torres. Alba, ha estat un plaer que hagis passat aquesta tarda per aquí, per la Intersecció.
1: Molt bé, moltes gràcies, la veritat que ha estat molt a gust, i ens veiem quan surti l'àlbum.
0: Perfecte, fins a la propera, una abraçada.
1: Gràcies.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I abans de marxar, portem alguns consells per aprendre a reciclar les ulleres perquè ens anem canviant com ha de ser. I després què fem? On les hem de llançar? On les hem de portar? Doncs avui, de la mà de Cada Residu Compte, us expliquem.
2: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compte. Marta Rubió, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, què tal, Txell?
2: Avui ens acompanyarà també la Marta per parlar d'un tema que fins ara no havíem abordat i que pot semblar poca cosa, però no ho és. Molta gent dels que estem aquí, jo mateixa la primera, portem ulleres en el nostre dia a dia. També, encara que no tinguem problema de visió, doncs també en podem portar per ulleres de sol, per exemple. I aquest és un residus més que generem. Què en fem? Què hem de fer amb les ulleres que ja no necessitem, Marta?
3: Doncs mira, quan les ulleres es trenquen o quan la graduació ja no ens serveix, sovint no sabem què fer amb elles, com tu bé has dit. Les guardem en un calaix i fins i tot moltes vegades acaben a l'abocador. Però hi ha opcions que són molt més sostenibles.
2: És veritat, i aquest és un problema important perquè les ulleres estan fetes de materials que si no gestionem bé doncs poden acabar contribuint a una major contaminació. Però a veure, no patim, perquè hi ha ni alternatives, Marta, expliquem-les.
3: Exacte, mira. Una de les solucions més interessants és donar una segona vida a aquestes ulleres. A Catalunya existeixen diverses iniciatives dedicades al reciclatge i reutilització d'aquestes ulleres. Una de les més destacades és Òptics pel Món, una organització sense ànim de lucre que recull ulleres usades per distribuir-les a les persones necessitades, tant a Catalunya com a altres parts del món. Des del 1999, Òptics pel Món disposa d'un centre de reciclatge d'ulleres a Terrassa. Allà classifiquen i emmagatzemen el material òptic, optomètric, procedent de donacions per posar-lo a disposició de persones que en tenen necessitat.
2: Molt bé, doncs aquesta iniciativa no només contribueix a la reutilització d'ulleres, sinó que també ens ajuda a reduir residus i a proporcionar una millor qualitat de vida a les persones que necessiten una correcció visual però no tenen accés a noves ulleres. I no només això, també hi ha programes de reciclatge que es centren a aprofitar els materials d'aquestes ulleres, com el plàstic i el metall. Així, fins i tot si estan trencades, podrem reciclar-les i els materials es podran reutilitzar en altres productes. Com es fa exactament això, Marta?
3: Bé, les ulleres estan compostes principalment de plàstic i metall i cada material es recicla de manera diferent. Per exemple, el plàstic pot ser reciclat per produir nous productes, com a peces de joguines, mobiliari o fins i tot parts de cotxes. El procés de reciclatge del plàstic consisteix a triturar les ulleres velles i netejar-les i després fondejar-les per formar nous materials.
2: Això seria el plàstic, però també tenim, hem dit, metall. El metall com l'acer o l'alumini, que podem trobar en moltes ulleres, en moltes muntures, també es pot reciclar i reutilitzar. Són materials molt valuosos perquè es poden fondre i convertir en altres productes com parts d'eines, caixes de metall o fins i tot altres ulleres podríem fer-ne, no, Marta?
3: Exactament. I no hem d'oblidar els vidres. Si les lents estan en bon estat, es poden reutilitzar. Però si no ho estan, algunes iniciatives els reciclen també. Es poden triturar i convertir en material per a la fabricació de paviments o fins i tot en materials per a la construcció. Així que malgrat que les lents d'ulleres no són tan fàcils de reciclar com el plàstic o el metall, es pot fer un bon ús dels materials quan es reciclen correctament.
2: Això és una gran notícia perquè ens explica que el nostre gest de separar i portar aquestes ulleres a un punt de recollida, una òptica, per exemple, que també n'hi ha molts, o en alguna entitat com aquestes que us hem explicat, doncs té un ús, I a més, cada cop més ciutats i indústries estan adoptant tecnologies per fer que el procés de reciclatge sigui més eficient. Així que si teniu ulleres velles, no les tireu, donem-los aquesta segona vida, no, Marta?
3: Totalment, sí. A més de reciclar-les, també hi ha altres maneres de donar-los una nova utilitat. Si estan en bon estat, per què no donar-les a algú que les pugui utilitzar? O fins i tot donar-les a una organització que les repari per enviar-les a persones que les necessitin arreu del món.
2: És una manera també de contribuir a la solidaritat al mateix temps que ajudem al medi ambient. I si teniu dubtes, com deien, les òptiques que trobareu al vostre poble o a la vostra ciutat us poden donar consells d'on podeu deixar-les, Marta?
3: Exacte. Aquesta és una gran idea, de fet. A vegades no sabem on dur-les, però amb aquests punts de recollida i les iniciatives que ja existeixen, tenim opcions molt més que ho faciliten tot i són de gran utilitat. Així que abans de llançar-les, assegureu-vos de mirar si teniu alguna opció alternativa a reciclatge o donació, de donació a prop.
2: Perfecte, Marta, moltes gràcies. Segur que avui hem après moltíssim sobre què fem aquestes ulleres velles que tenim a casa. Jo en tinc unes quantes. A veure si quan arribo em poso a classificar una mica les que poden ser d'utilitat o les que puc portar en algun punt per reciclar. Gràcies, Marta. Fins la propera.
3: A tu.
2: Adéu.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Nosaltres també marxem. Moltes gràcies per haver-nos seguit. Continuarem demà amb més informació a partir de les 5. Que vagi bé.
4: Fins demà, Mireia.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
5: La llimona. La llimona és un dels pocs cítrics que es troben gairebé tot l'any al mercat i, tot i que no es sol menjar mossegats com la resta de les seves parentes, té molts beneficis per a l'organisme i usos de la cuina. La llimona, Citrus limon, és el fruit del llimoner, arbre que, tot i no saber del cert si prové d'Àsia o de l'Índia, va ser introduït a la península pels àrabs i actualment es cultiva tot el món. La fruita és ovalada i existeixen moltes varietats, però a Espanya la que més es consumeix és la de mida gran, pell groga, rugosa i gruixuda, molt aromàtica i sense masses llavors a l'interior. És molt poc calòrica i destaca sobretot pel seu contingut en vitamina C, potassi, flavonoides i àcids orgànics. A més, a la part blanquinosa entre la polpa i la pell s'hi troben la major part de les pectines, una fibra que també pot ajudar al bon funcionament de la microbiota intestinal. Pels seus components, se li atorguen propietats antioxidants, digestives, reguladores del colesterol, per millorar el funcionament del sistema immunitari i ajudar amb l'absorció del ferro, entre d'altres aplicacions medicinals i cosmètiques. De fet, aquesta fruita al segle XVIII, al conservar-se força bé diverses setmanes a temperatura ambient, es consumia a les llargues travessies marineres per prevenir l'escorbut, malaltia que apareixia quan es patia dèficit de vitamina C. La llimona no sol consumir fresca per la seva excessiva acidesa, tot i que hi ha persones que sí la mengen com una fruita qualsevol. Normalment, s'utilitza com a condiment per a molts plats o per preparar refrescos i batuts. A la cuina pot

Segur que us venen de gust per tancar un bon àpat. Enriqueix els teus plats amanint-los amb un raig de llimona fresca, que a més de ser beneficiosa, aportarà aroma i sabor.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. L'èxit de El foc de la joventut va marcar un punt d'inflexió. Elizabeth Taylor encara era una adolescent, però la Metro-Goldwyn-Mayer ja la considerava una de les seves joves estrelles amb més projecció. El contracte amb l'estudi va significar també entrar de plena al sistema i una formació artística que es desenvolupava pràcticament al mateix temps que la seva carrera. Però la seva vida professional i personal canviaria amb Richard Burton, en qui protagonitzaria una de les relacions més cèlebres. Junts van encapçalar Cleopatra, convertint-la en una de les estrelles més cotitzades del món. Liz Taylor va protagonitzar una carrera excepcional, dos Òscar i una llegenda que encara avui en dia forma part de la història del cinema.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: I hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Elizabeth Rosamund Taylor va néixer el 27 de febrer de 1932 a Headwood, Londres. Els seus pares eren nord-americans, Francis Lane Taylor, marxant d'art, i Sarah Viola Wormbrack, que havia desenvolupat una carrera com a actriu teatral sota el nom de Sarah Southern. Taylor va tenir un únic germà, Howard, 3 anys més gran que ella. La família Taylor havia establert la seva residència a Londres l'any 1929, on Francis havia obert una galeria d'art a Bond Street, un dels principals carrers de Londres, en el districte del West End. En un principi, Bond Street era coneguda pels seus marxants d'art i les seves tendes d'antiguitats, al voltant de la seu londinenca de la casa de subhastes Sotheby's i de la societat.

Facultat de Belles Arts, present al carrer des de la seva fundació l'any 1876. El cercle familiar estava relacionat amb importants personalitats del món de l'art i de la cultura. La seva mare havia abandonat l'activitat escènica després del matrimoni, però va tenir un paper important en la formació artística de la seva filla. Liz va estudiar a l'escola Byron House, desenvolupant també una gran afició per l'equitació, una activitat que conservaria al llarg de la seva vida.

El 1939, davant la imminent Segona Guerra Mundial, la família va decidir abandonar Anglaterra i tornar als Estats Units. Sara i els dos fills van marxar primer i es van establir a Califòrnia. El pare s'uniria a la família poc després. Aquesta fugida a Los Angeles va situar Liz en el centre de la indústria cinematogràfica. La seva mare va començar a buscar-li oportunitats professionals i la nena va passar per nombroses audicions. El 1942, amb només 10 anys, Elizabeth Taylor va debutar al cinema amb There's One Born Every Minute, sota la direcció de Harold Young. Poc després va ser contractada per la Metro-Goldwyn-Mayer, l'estudi que acabaria convertint-la en una de les grans estrelles juvenils de Hollywood. El 1943 va aparèixer a Lassie torna a casa, compartint pantalla amb Roddy McDowall i Mickey Rooney. La pel·lícula va contribuir a donar-li visibilitat i a consolidar la seva posició dins de l'estudi. Un any després arribaria el seu primer gran punt d'inflexió, El joc de la joventut, al costat de Mickey Rooney i Donald Crisp. Taylor interpretava Velvet Brown, una adolescent anglesa obsessionada amb els cavalls que somia participar en el Grand National, convertint Taylor en una estrella adolescent.

Durant la segona meitat dels anys 40, va aparèixer a El coratge de Lassie, La vida amb el pare, Cíntia, Júlia se porta mal i Donetes, totes elles entre 1946 i 1949. A la nena que havia arribat a la Metro amb 10 anys, la pròpia Metro començava a preparar-la per a papers més adults. Així que el 1950 va protagonitzar El pare de la núvia sota la direcció de Vincent Minnelli i al costat de Spencer Tracy i Joan Bennett. En aquest film, Taylor interpretava Kay Banks, una jove a punt de casar-se. La pel·lícula va ser un èxit comercial. A només 18 anys va contraure matrimoni amb Conrad Nicky Hilton Jr., hereu de la família hotelera Hilton. El casament es va celebrar el 6 de maig de 1950. Un matrimoni molt breu i problemàtic, que només va durar 8 mesos. El 1951, l'actriu va protagonitzar Un lugar en el sol, dirigida per George Stevens amb Montgomery Clift i Shelley Winters. El paper d'Angela Vickers li va permetre allunyar-se definitivament de la imatge d'actriu adolescent i va suposar un salt qualitatiu en la seva carrera. La seva relació d'amistat amb Montgomery Clift es convertiria també en una de les més importants de la seva vida.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: No satisfeta amb el seu primer matrimoni, Taylor es casa novament el 21 de febrer de 1952 amb l'actor britànic Michael Wilding, 20 anys més gran que ella. Fruit d'aquest matrimoni neixen els seus dos primers fills, Michael Howard i Christopher Edward, el 1953 i el 1955. Professionalment, Taylor va continuar treballant intensament. Va protagonitzar Ivanhoe, The Girl Who Had Everything, Rapsòdia, L'última vegada que vaig veure París i Gegant, aquesta darrera dirigida per George Stevens, on va compartir protagonisme amb Rock Hudson i James Dean. La pel·lícula va convertir-se en un dels grans títols de Hollywood dels anys 50. Taylor també va mantenir una estreta amistat amb Rock Hudson, una relació que adquiriria una dimensió especial dècades després, quan l'actor es convertiria en una de les primeres celebritats afectades públicament per la sida. El 1957, l'actriu va protagonitzar L'arbre de la vida, al costat de Montgomery Clift. La seva interpretació li va proporcionar la primera nominació a l'Oscar a millor actriu. L'Acadèmia la tornaria a nominar els 3 anys següents. El matrimoni amb Michael Wilding finalitzaria aquell mateix any.

Poc després del seu divorci, Taylor iniciaria una relació sentimental amb el productor Mike Todd. La parella es va casar un 2 de febrer. Todd va ser una figura important en la seva vida. Pocs mesos després va néixer la seva filla Elizabeth Frances, coneguda com a Lisa. Taylor semblava haver trobat una nova estabilitat sentimental, però el matrimoni tindria un final tràgic. El 22 de març de 1958, Mike Todd va morir en un accident d'avió a Nou Mèxic. Taylor, que en un principi havia de viatjar amb ell, finalment no va pujar a l'avió. La mort de Todd va deixar Taylor profundament afectada. Després d'aquest succés, Elizabeth va iniciar una nova relació amb el cantant Eddie Fisher, amic íntim de tot i marit de l'actriu Debbie Reynolds. La relació va provocar un enorme escàndol a Hollywood. Taylor i Fisher es van casar el 12 de maig de 1959. Professionalment, Taylor vivia un dels moments més importants de la seva carrera. El 1958 havia protagonitzat La gata sobre la teulada de zinc, sota la direcció de Richard Brooks, amb Paul Newman i Burl Ives. El paper de Maggie Pollitt li va proporcionar una nova nominació a l'Oscar.

El 1959 va protagonitzar De sobte l'últim estiu, compartint elenc amb Katharine Hepburn i Montgomery Clift. Gràcies al treball realitzat en aquest film, Taylor va rebre una tercera nominació consecutiva en la categoria de millor actriu protagonista i va guanyar el Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Però el premi encara havia d'esperar una mica més. A Una dona marcada, dirigida per Daniel Mann, l'any 1960, Taylor interpretava Gloria Wanders, una dona atrapada en una relació destructiva. L'Acadèmia va considerar que la seva interpretació era mereixedora d'endur-se l'Oscar a millor interpretació femenina protagonista. Un any molt important per l'actriu, ja que també va començar a rodar-se una de les produccions més complexes de la història de Hollywood, Cleopatra. El productor, Walter Wenger, va oferir a Liz el paper protagonista amb un salari extraordinari $1 milió. Taylor va acceptar, passant a convertir-se en la primera actriu en superar la barrera del $1 milió per a una pel·lícula. El rodatge va començar sota la direcció de Ruben Mamoulian, però la producció va patir greus problemes sent substituït per Mankiewicz, que ja havia treballat amb Taylor a De sobte l'últim.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Durant el rodatge de Cleopatra, Taylor va conèixer a Richard Burton, que interpretava el personatge de Marc Antoni. La relació sentimental entre Taylor i Burton va començar mentre tots dos encara estaven casats. L'escàndol va tenir repercussions internacionals i va convertir la parella en una de les més fotografiades del món. Cleopatra finalment es va estrenar el 1963 amb Taylor, Burton, Rex Harrison i Roddy McDowall. La pel·lícula va ser un dels grans espectacles de la història del cinema i va consolidar definitivament Alice com una de les estrelles més poderoses de Hollywood. Aquell mateix any va protagonitzar Hotel Internacional, al costat de Burton. El matrimoni entre Taylor i Eddie Fisher finalitzaria el 1964, 5 anys després d'haver-se casat. Però no contenta amb haver passat 4 vegades per l'altar, el 15 de març d'aquell mateix any, Elizabeth Taylor i Richard Burton es van casar a Montreal. Un matrimoni que va treure rendiment no només a la seva relació personal, sinó també a la professional. Durant la segona meitat dels anys 60, Taylor va continuar treballant intensament amb Richard Burton.

El 1965 van protagonitzar Castells a la sorra sota la direcció de Vincent Manelli. El 1966 arribaria el gran triomf interpretatiu de Taylor, Qui té por, de Virginia Woolf, dirigida per Mike Nichols i basada en l'obra de Where I'll Be. Taylor donava vida a Martha, una dona atrapada en un matrimoni destructiu amb George, el personatge interpretat per Burton. En aquest film, l'actriu va abandonar deliberadament la seva imatge glamurosa per construir un personatge físicament i emocionalment devastat. Aquesta interpretació li va proporcionar el seu segon Oscar a millor actriu protagonista. També va guanyar l'equivalent als Premis Britànics a millor actriu. Després arribaria l'Amansiment de la Fúria, sota les ordres de Franco Zeffirelli, Reflexos en un ull daurat, de John Huston, i Los Comediantes, de Peter Glenville. Aquests van ser anys amb una activitat frenètica per l'actriu. El 1968, el tàndem Taylor i Burton tornen a aparèixer junts a la pantalla a Boom, amb Joseph Lucy al darrere de les càmeres. També, durant el mateix any, es va estrenar Cerimònia Secreta, al costat de Mia Farrow i Robert Mitchum.

amb l'inici dels 70 va protagonitzar l'únic joc de la ciutat de George Stevens amb Warren Beatty encapçalant l'elenc d'actors. Dos anys després treballa amb Michael Caine i Susanna York a Joc de Tres. Per aquesta producció, Liszt va obtenir l'Os de Plata a millor actriu al Festival Internacional de Cinema de Berlín de l'any 1972. Aquell any va coincidir novament a la pantalla amb Burton a Bajo el Bosque Lácteo, una producció que va passar sense pena ni glòria. Un any després va protagonitzar Una hora en la noche i Dimecres de cendra de Larry Pierce, acompanyada de Henry Fonda, un treball que li va valdre una nominació al Globus d'Or. Curiosament, aquell 1973, Taylor i Burton van protagonitzar el film per la televisió Se divorcia él, se divorcia ella, una pel·lícula premonitòria del que succeiria poc temps després. El 1974 es va produir el primer divorci de Taylor i Burton, després de 10 anys de matrimoni. I diem el primer divorci, ja que la parella va tornar a casar-se un any després a Botswana, concretament el 10 d'octubre de 1975. El matrimoni només va durar uns mesos més i el 1976 es va divorciar per segona vegada. Poc després, el 4 de desembre de 1976, es va casar amb John Warner, polític republicà de Virgínia.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Durant aquesta etapa va reduir considerablement el seu ritme de treball. El 1976 va protagonitzar El pájaro azul sota la direcció de George Cukor i l'any següent Melodia nocturna de Harold Prince. El seu setè matrimoni va finalitzar el 1982, després de 6 anys de convivència. Abans d'aquella ruptura, però, Taylor havia començat a experimentar el teatre de Broadway. Va debutar dalt de les taules del Martin Beck Theatre el 7 de maig de 1981 amb The Little Foxes, de Lillian Hellman, interpretant Regina Giddens sota la direcció d'Austin Pendleton. La seva actuació li va proporcionar una nominació als Premis Tony a millor actriu d'una obra de teatre i al Theatre World Award. El 1983 va protagonitzar a Broadway Private Lives, de Noel Coward, acompanyada per Richard Burton. Malauradament, el 5 d'agost de 1984, Burton va morir a Suïssa, víctima d'una hemorràgia cerebral. La mort de l'actor va afectar profundament Taylor. Arran de la malaltia del seu amic Rock Hudson, l'actriu va començar a implicar-se en la lluita contra la sida, sent la principal portaveu pública de l'organització AMFAR per la investigació sobre aquesta malaltia. Taylor va parlar públicament sobre el VIH i la sida quan encara existia una forta estigmatització.

a partir de mitjan anys 80, va treballar principalment en televisió. Durant aquesta etapa també es va desenvolupar la seva relació d'amistat amb Michael Jackson. Les dues estrelles compartien l'experiència d'haver conegut la fama des de molt joves i d'haver crescut sota l'extraordinària pressió mediàtica. La seva amistat es va fer cada vegada més estreta i es mantindria durant dècades. El 6 d'octubre de 1991, l'actriu es torna a casar amb Larry Falkenska a Neverland, la propietat de Jackson. Aquest va ser el seu vuitè i darrer matrimoni. El 1993, l'Acadèmia de Hollywood li va concedir el Jim Henson Humanitarian Award en reconeixement a la seva tasca humanitària. El 1994, Taylor va intervenir als Picapiedra, donant vida a la mare de Vilma. Aquest seria el seu últim llargmetratge cinematogràfic estrenat en sales. El 1996 posava punt final al seu vuitè i últim matrimoni. Elizabeth Rosman Taylor va morir el 23 de març de 2011, als 79 anys. Amb la seva desaparició acabava la trajectòria d'una de les grans figures del Hollywood clàssic. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Entre caixes i bancs, tots són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que els darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.
3: Sintonitzes Ràdio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, sir.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

passat mes de maig, però la qual no havíem fet cas, prou cas, fins ara. És el nou disc de Tammy Crest. El vam sentir en el primer programa d'aquesta temporada, ara fa 3 setmanes, però doncs calia tornar-hi a escoltar més temes d'aquest disc, que realment doncs és un disc important, és un disc especial. Asikel. Fan 20 anys, 20 anys de Tammy Crest, aquesta banda nascuda al nord de Mali, a la frontera del desert, o en el desert, al desert del Sàhara, i que és una de les bandes de música de blues del desert, doncs actualment més potents. Tammy Crest, graven amb Glitterbeat Records, que és qui ha publicat aquest disc Asikel. Hem sentit aquest tema i ara ve el que ha estat el single, alhora és el vídeo, un vídeo que val la pena veure'l i en el qual es denuncia com en aquella zona del món, o sigui, en el sud del desert del Sàhara, doncs els conflictes desplacen la població, una població nòmada com són els Tuareg i que s'han vist abocats, s'han vist obligats a establir-se en camps de refugiats tant a Mauritània al sud com al nord, el que és això, el que és el nord de Mali en la frontera amb Algèria. El tema es diu Imanin.

Tammy Crest, des del disc Acicel, i aquest tema Imanin, en el qual, com dèiem, explica l'èxode que ha viscut el poble tuareg degut als conflictes bèl·lics i sobretot provocats pels jihadistes enfrontats a l'exèrcit i als mercenaris en aquella zona del Sahel o ja a la porta del propi desert del Sàhara. De la pròpia ciutat històrica de Timbuktu, doncs han hagut de marxar a viure a camps de concentració, que són els que mostren en el vídeo d'aquesta cançó. Anem a buscar, però, un tema anterior d'un disc que ja té gairebé 10 anys, el dedicaven a la seva ciutat, allà on van néixer, Kidal, també una petita ciutat al nord de Mali, Tammy Crest.

L'altra novetat que vam introduir en el primer programa i el que no havíem seguit és un disc ara sí publicat durant l'agost, perdó, juliol d'aquest any, és aquesta cantant de Mali, Ma Damba, filla d'un griot. De fet, ella té tota la tradició dels Djelilia, de la música, doncs, de la música tradicional i la tradició oral d'una família de griots. El seu pare, Djeli Baba Sissoko, era un dels griots dels importants a la regió de Bamako, i ella doncs segueix tot plegat. De fet, viu a França des de ja fa uns anys, també donada la situació que es viu a Mali, i ella doncs el que fa és, amb aquest disc, és tornar en l'escena d'una manera, doncs, això com cal, amb una presència i un disc ben produït i amb una força important. Tabolo Koura es diu el disc, i hem sentit un tema que encara no havíem... Bueno, vam sentir un només, ara en van dos més. Aquí va el segon, Símbol.

Madamba és el nom d'aquesta dona cantant de Mali que ens porta aquestes històries, aquestes epopeies de les tradicions mandinga i bambara des de Mali. Ho fa doncs, amb la fórmula que toca, que és doncs, amb aquest ngoni, aquesta guitarreta, aquest petit llaüt, les carbasses i alhora potser aquí l'innovació és un acordió. Perquè, de fet, el guitarrista que l'acompanya i que els hi fa els arranjaments i les produccions és el francès Thierry Fournel. Bé, Madamba, que, com dèiem, és un disc important perquè la torna a posar a l'escena quan ja té més de 60 anys i ho fa amb un disc com cal, però, de fet, fa ara 7 o 8 anys també en va fer un altre que va tenir una important repercussió i molt bones crítiques. És aquest, Hakilikele, Madamba.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta aquesta setmana ja la vam presentar també en el primer programa de la temporada. És aquest llançament de Real World Records, La Missy, el seu segon disc, de fet, el primer llarga durada, que es diu Let Us Clap. Aquesta dona, que és una activista dels drets per les dones a l'Àfrica, doncs i amb un discurs rupturista, amb un discurs feminista, però alhora també amb una estètica futurista i amb instruments tradicionals, fa un disc realment increïble. Let Us Clap, aquest primer tema com ja l'havíem sentit, però en canvi aquest no. No Organs in Heaven.

FM. La Missy, una descoberta que de fet han dit que era el primer disc de llarga durada i no és així, n'hi ha un de 2019, però aquest és el que la llença arreu del món a través de Real World Records. Aquesta dona que ve del nord de Ghana i que actualment viu a Accra, per tant no forma part d'aquella diàspora de l'Àfrica, sinó que viu allà i treballa a través d'una fundació en l'empoderament de les noies en una societat patriarcal com és la seva del nord de Ghana. De fet, doncs, la Missy, el seu discurs en aquest disc és claríssim. Ella vol aprofitar i aplaudir les tradicions de les dones de Ghana com un mitjà d'empoderament social i de transformació de gènere a l'Àfrica. La Missy, que a més fa una música, doncs, diguem-ne que molt atractiva. I, com tornem a dir, el seu disc es diu Let Us Clap, edita Real World Records, i hi ha temes com aquest altre, Pain K.

Cima Funk torna a Barcelona i promet tornar a posar del revés la sala Paral·lel 62. Ja va venir fa uns anys, va fer suar a tothom d'una manera increïble amb aquesta barreja de funk i de música afrocubana. De fet, ve a presentar el que és el seu quart disc sencer, de llarga durada, sencer. Això que hem sentit era el Rompelo de l'anterior El Alimento, però han acabat de publicar un que es diu Te Toca, i en el qual hi ha un altre tema que podríem dir que li va igual de bé. Cocinarte, Cima Funk, serà a la sala Paral·lel 62 el dia 9, divendres, dia 9 d'octubre. Cima Funk a Barcelona. Cocinarte.

I pel nostre record no marxem de Cuba, sinó que anem a buscar un disc que va ser publicat una setmana com la passada, de l'any 97. L'any que ve farà 30 anys aquest disc, i és el Buena Vista Social Club, publicat un 16 de setembre de l'any 1997, quan Ray Cooder doncs, va anar a Cuba amb Wim Wenders per gravar un documental i van acabar doncs, fent el documental, sí, però alhora també fent un disc i retrobant tota una generació de músics com aquesta. Buena Vista Social Club. Chan Chan. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Anna Tobias és una poetessa jove. Al marge d'escriure poesia, també fa música. Ella fa espectacle amb la seva pròpia poesia i també n'ha fet amb les obres d'altres poetes, com és el cas de Gabriel Ferreter. Per l'autora, la música i la poesia són el mateix. És una autora que va sortir de l'impuls del Festival de Poesia de Pontós i ha publicat el seu llibre Càlam. Escoltarem el seu poema, Jo Juglar, primer recitat, com sempre, i després interpretat per Judit Nederman. Jo Juglar, he vist un estel, però no sé si volava. He vist paraules córrer a perdre's. He vist guerrejar persones que s'amen. He vist plorar el gessamí. He vist tants rostres encerats que he tingut por. I he vist la por als teus ulls. Però també he vist volar un estel. I a tu t'he sentit cantar. I he vist tantes portes obertes on ningú no s'atreveix a entrar. He advertit la contrastada semblança que ens apropa a mi i a l'ametller. He vist la soledat tan ben envoltada. He vist camins plens de fruits, joiosos de llum, i les seves gents caminant-hi a les palpentes. Però també he vist volar un estel i he vist la rugió d'un petó i la placidesa en un anyó. Ben sabut, si jo fos joglar, cantaria poesies als quatre vents, contant tot el que he vist, incopsable.

0: de poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Benvingudes de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui darrer programa del mes de setembre, un altre matí, així també una miqueta ennuvolat avui, que ens trobem aquí a Ràdio Montornès amb aquests dies que estic conduint el programa jo mateixa, Emília Toledo, però sabeu que sí que m'acompanya una de les veus que no hi falta tots els matins des de fa, no sé, 30 anys. Quants, Miquel? Bon dia.
2: Bon dia, Mireia, què tal? Com estàs?
1: No, 30 no, vaig però començar ahir. Sí, home, 15? Potser sí.
2: Jo crec que porto una setmana.
1: Que mentiré, que mentiré. Ara no pots mentir perquè a la ràdio la carta tenim tots els programes.
2: Pensa una cosa, que si diem el temps que jo porto aquí, hi haurà gent que entrarà en depressió.
1: Per què? Però i el guai que és poder dir, doncs mira, porto tants anys fent aquesta feina, aquí escoltant. Home, és una feina molt divertida i acompanyant a la gent, Miquel.
2: Hi ha persones que pensen que he nascut aquí ja.
1: Home, no crec que tant, eh? Bueno, jo et podria veure, fixa't.
2: Aquí, no? Sí, quan sí, era bebè.
1: Sí, sí, jugant per aquí, sí, sí, amb la taula.
2: Sí, aquí vaig prendre coses, el meu primer biberó i tot.
1: Bueno, bueno, doncs res, no vulguis dir res.
2: No sé si estàs anys, veient sí, per darrere d'aquí, per la part de, que tinc del clatell, que m'està sí, sortint com una antena. Ja? Ho veus?
1: T'estàs mimetitzant, no? M'estic
2: mimetitzant, sí.
1: Jo el que veig, Miquel, és que tinc un mosquit per aquí que...
2: Doncs sí, aquest bueno, matí ens han entrat uns quants, perquè sí, jo també tenia algun en el meu sí, petit estudi.
1: I cada any són més grans, o què passa? No sé, jo són enormes
2: és
1: els mosquits tigres.
2: L'evolució del mosquit tigre. Sí, mira, bueno, fa poc parlàvem d'aquest mosquit, d'aquest tipus de mosquit. Precisament aquest cap de setmana parlava jo del mosquit tigre, que feia anys, o sigui, ara ja és molt conegut,
1: sí,
2: però aquest mosquit no es coneixia.
1: No.
2: I ha estat un mosquit com invasor, no?, en certa manera, i cada cop tenim més, si
1: més,
2: és veritat.
1: Més. Sí. I més grans, i són, bueno, horribles. Bueno, doncs que si escolteu alguna palmadeta en algun moment, que sapigueu que és la caza contra el mosquit. Bueno, doncs avui darrer dia de setembre, ja està, ja ha passat aquest
2: mes. Ja ha passat el mes de setembre. Bueno, estem en el darrer dia, espera,
1: ens queden unes quantes hores, però avui ja és com dia de fer una mica de reflexió, i a mi em fa pena perquè setembre és com un mes supermaco, no sé vosaltres quina sensació teniu, però a mi m'encanta setembre.
2: A mi també m'agrada molt.
1: No sé, abril i setembre i juny m'encanten.
2: I aquesta temporada que entrem de la tardor també. Ja ho parlem moltes vegades amb la Núria, que la tardor és una de les meves estacions preferides.
1: Ja m'ho crec ja. Ahir, per cert, quan vaig anar a buscar el cotxe, després de tota aquesta pluja i de l'aire que va fer, tenia una fulla ja marró allà al capó del cotxe i vaig dir, serà una senyal de la tardor? M'està dient, ei,
2: doncs sí,
1: que ja estic aquí.
2: Ja estan caient, sí, sí.
1: Sí,
2: sí, sí, ja fa setmanes a més, també, perquè com tenim aquest temps així que, tot i que tenim altes temperatures, però també a nivell als arbres i de més ja comencen a notar que què passa, no? Què ens està passant?
1: Sí, de moment, bueno, continua
2: i comencen
1: calor,
2: a perdre aquestes fulles i a començar també, no encara no és molt evident el tema del canvi de color, però...
1: No, encara, és que no, jo no he vist com així els arbres taronges encara, però ahir veure aquesta fulla vaig dir, ui, pues mira,
2: sí, ja queda,
1: sí,
2: ja queda
1: més atenció
2: queda menys per aquestes,
1: a la natura,
2: per aquests canvis i per veure i gaudir de la tardor, no? Allò.
1: I per què t'ha agradat tant la tardor, Miquel?
2: Doncs perquè m'agrada, no sé, possiblement m'agrada aquesta humitat que té la tardor, normalment, no? Aquesta humitat, aquests canvis de colors. Fixa't que és totalment contrària a la primavera, o sigui, la primavera és naixement, i la tardor
1: sí,
2: és com mort, no? En
1: sí,
2: certa manera.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, celebrem també coses relacionades precisament amb això,
1: clar,
2: no?
1: Amb
2: la mort,
1: amb,
2: no?
1: Amb el calendari de la natura.
2: Però, bueno, és com un tancar el cicle, no?
1: Sí, sí,
2: és
1: sí.
2: És un
1: sí,
2: tancar el cicle.
1: A mi el que més m'agrada, a part dels colors, són els panellets.
2: Bueno, estan molt bons,
1: és
2: sobretot
1: clar,
2: si es fan a casa, no?
1: Clar, sí. És que a casa meva els panellets estan molt bons.
2: Hem
1: i
2: de dir
1: ja porto...
2: que Pastichelli no només fa...
1: Sí. Fa trufes
2: tots
1: el que
2: li
1: presentis,
2: però
1: eh?
2: També fa panellets.
1: Oh, i uns ruscons de Reis, però bueno, això ja ho parlarem un altre dia, en tot cas. Bueno, doncs a mi

0: quan tanquem el mes, mirar quines coses han passat aquell mes, però no, coses com rares, com curioses, com randoms, no? Així de... ja sabem l'actualitat normal.
1: Cada dia passant
0: sí,
1: un fotiment de
0: sí,
1: coses.
0: Sí, moltes, moltes. Però t'he portat una notícia que, a més de ser curiosa, crec que ens pot venir bé. I que, bueno, te n'adones que s'investiguin certes coses va molt bé. I és que hi ha una empresa tecnològica que ha presentat un pla global. Això sí, s'ha d'invertir 10 milions de dòlars, és una mica car, però, escolta, si ho aconsegueixen es poden arreglar el dia, eh? És 10 milions de dòlars a l'any per combatre el canvi climàtic, que, si parlem de canvi climàtic, ja no sembla tant 10 milions de dòlars.
1: Això seria I com una startup, no?
0: Bueno, sí, ells necessiten aquests diners per cada any poder fer el que us explicaré, que diuen que pot ajudar a combatre aquest canvi climàtic, i només necessiten les peles de l'ou, la càscara de l'ou.
1: Sí.
0: Doncs l'estratègia que ells proposen a aquesta empresa consisteix a processar de manera massiva, a tope, un additiu alimentari comú com és les peles de l'ou. És un mineral, o sigui, les peles amb un mineral que el que fa és endurir-les encara més perquè no es trenquin tant, i així les poden fer pols i polvoritzar aquesta pols, unes partícules diminutes que no notaríem nosaltres, directament a l'atmosfera, i això el que faria és reflectir la llum que ens arriba del sol cap a fora, i així no tindríem tanta calor aquí dins.
1: Però això ja ho han provat? Vull dir, això ja està demostrat que funcionaria?
0: No sé, ells han presentat el pla, entenem que sí, no? Que almenys ho haurem posat a mitja escala, clar, a petita escala.
1: Clar, això, aquí està, en laboratori, provar això, potser sí que funciona, no? I que reflecteix aquesta llum
0: també
1: del sol.
0: També
1: entenc
0: que 10 milions de dòlars no donaria per tota la Terra, que seria un pla per intentar, doncs, això, fer una prova gran i veure si funciona.
1: Això és com crear una altra capa d'ozó, no? Però aquesta seria com una capa d'ou.
0: Clar, i però a més biodegradable, perquè són minerals i ous que això es desfà, no és contaminant i reflectiria la llum i la calor. Ah, has vist? Qui pensaria,
1: mira,
0: tu, que això es podia
1: tenim
0: fer amb l'atmosfera, ous?
1: Mira, entre els satèl·lits que tenim volant, que no sé si has vist, però cada cop n'hi ha més.
0: Sí, jo vaig anar a veure els estels aquest estiu, un parell de cops, i tota l'estona, que és allò que es mou? Ai, que és allò? És que tota l'estona hi ha satèl·lits passant?
1: Sí,
0: molt heavy.
1: Doncs això, entre satèl·lits i l'Elon Musk, també, que ens està enviant cada 2x3
0: els
1: seus...
0: Sí, el seu supercoet més gran.
1: Coets,
0: no sé
1: a veure si... No sé.
0: Mira, aquest senyor ja està a la presó. Ja està. Algú havia de dir. No passa res. Aquests uns quants més, eh? Uns quants més. Bueno, jo ara per saber
1: tots els que es van reunir ahir amb el Trump, no?, per dinar, de totes les tecnològiques que estan darrere de les empreses de la IA.
0: Bueno, és que, en fi, Miquel, jo havia començat molt content al matí, no m'enfadis d'aquesta manera.
1: Tot això havia començat per quants anys portava jo aquí a la ràdio.
0: I no ho has dit encara, però no passa res, ja investigarem. Jo potser no havia nascut i ja estàs aquí, Miquel.
1: Doncs és probable, fixa't tu, jo ja he perdut el compte i tot.
0: Ai, bueno, podeu buscar la ràdio i la carta, no estan tots, jo crec, des de l'inici, però sí que hi ha des de molts anys enrere, a radio.montornès.cat, on també podeu trobar seccions noves des d'ahir, podeu descarregar-les. I si ens voleu acompanyar en aquest dimecres, en aquest matí fins a les 12, recordeu que estem al 91.2 de l'FM i també a l'aplicació mòbil i al canal de la tele de Ràdio Montornès. I a la nit, al territori nocturn d'una a 3, podeu tornar-nos a escoltar.
1: Però també et poden escoltar per la tarda, a la intersecció.
0: També a partir de les 5, estic amb el Sergi. Avui un programa, bueno, com sempre, molt interessant. I a més, no només em podran escoltar a mi aquesta tarda, sinó a tu també, Miquel.
1: És que estem a tota hora, a tot arreu.
0: Sí, això diu una de les promes, i és que és veritat. Aquí estem pràcticament tot el dia per acompanyar-vos a vosaltres. Bueno, el Sant va anar bé ahir?
1: Molt bé, la veritat és que sí.
0: M'alegro.
1: Vam fer un sopar especial, perquè a casa tinc un altre Miquel, i vam fer un sopar especial.
0: Molt bé. Doncs
1: avui
0: saps quin sant és?
1: Doncs no.
0: És Sant Jerónimo avui.
1: Ah, Jerónimo,
0: sí,
1: mira.
0: Sí, i això vol dir que avui és el Dia Internacional de la Traducció.
1: Per què Sant Jerónimo?
0: Està tot lligat, ara ho veuràs. El Dia Internacional de la Traducció és avui, dia 30 de setembre, i el que vol és destacar el valor que té aquesta professió en el món, que cada cop està més globalitzant, no? Però, clar, ara parlàvem precisament d'aquesta intel·ligència artificial i així, jo crec que estan perdent precisament aquest valor les persones traductores, perquè amb un mòbil o amb qualsevol dispositiu, fins i tot aquests auriculars, no?, que ja fa anys que funcionen, suposo que van millorant el seu funcionament, però que tu parles, no?, la persona et parla en el seu idioma i tu ja t'ho tradueixen directament a la teva oïda.
1: Sí, sí, sí. Això ja diuen que falta molt poc perquè tu puguis posar-te un dispositiu d'aquests i no tinguis la necessitat de saber cap idioma en concret.
0: Ens trobarem més tontos, eh?
1: Bueno.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Però que no em vull enfadar, això venia perquè Sant Jerónimo és el patró dels traductors i les traductores, perquè és qui se suposa que va traduir la Bíblia a l'hebreu, al llatí i al grec. Així que, per això avui és Sant Jerónimo, se celebra el Dia Internacional de la Traducció. Però avui també és un dia internacional que a nosaltres, els que estem en aquest mitjà de la ràdio, com que ens toca molt, és el Dia Internacional del Podcast, que cada cop n'hi ha més. La gent escolta molts podcasts. I no sé si, Miquel, si tu tens alguna recomanació, perquè jo sé que tu algun escoltes.
1: Escolto diferents, sí, però incloem, o sigui, podem incloure aquí també aquests podcasts que hi ha ara, que es fan també en vídeo?
0: Sí, no.
1: Perquè hi ha de tot. O sigui, el podcast no només és àudio, ja s'ha convertit també en part imatge.
0: Sí, però no són vídeos o imatges molt editades. És a dir, és un vídeo on tu només
1: és una conversa, veus allà...
0: I jo, de fet, veig alguns així també. Bueno, no els veig, els poso de fons, no? I vaig fent coses per casa, em solen acompanyar. Doncs sí, no sé, quins veus? Va, perquè tu segur que
1: tens de
0: coses interessants.
1: Jo us recomano un que es diu ARPA Talk. ARPA? Talk,
0: sí,
1: no? En anglès. Serien com converses d'ARPA, no?
0: Vale.
1: Però són entrevistes a diferents personatges. M'agrada. Quan el vaig descobrir m'agrada. Em sembla prou interessant.
0: Això m'ha recordat a les TED Talks, que també eren com les precursores del podcast, que eren conferències que es van
1: començar a gravar. Sí, també són interessants.
0: No?
1: També n'he vist alguna. També podríem considerar-ho.
0: Eh?
1: Considerar com un podcast, no? Perquè són de coneixement, de diferents temàtiques. I és apropar-te, doncs, a això, a conèixer i descobrir nous temes, no?
0: Sí, sí.
1: Em sembla interessant.
0: De fet, un podcast que va patar moltíssim va ser Crims, ara que estic pensant.
1: També.
0: Va començar, no? Crims, el búnquer, tot aquest, i ja després també ha passat a la tele, ha passat a vídeo...
1: Sí, sí, i totes les plataformes que hi ha de podcast, que tenim, doncs, a Podimo, no?, que... Tenim moltes, moltes, moltes. Tenim iVoox, també, una plataforma de les pioneres de... dels àudios, en aquest cas àudio, i després també tenim a YouTube. Doncs...
0: Jo YouTube ho consumeixo bastant, m'agrada, crec que... I vídeos llargs també, ja estic una mica farta de reels
1: i
0: de coses.
1: Pots trobar qualsevol temàtica,
0: de psicologia, d'art, d'història, de geografia, entrevistes... És que qualsevol cosa que se't passi pel cap... Gent que no diu res, parlant una horeta... Bueno, pues t'entreté una mica. Està guai, està guai.
1: Sí.
0: Bueno, doncs avui és el Dia Internacional del Podcast, podeu descobrir, a veure si trobeu algun que us agradi. I també avui és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la Distròfia Muscular de Cintura. Sempre hi ha com un dia que ens recorda alguna malaltia o que ens fa visibilitat sobre aquesta malaltia. En aquest cas és una malaltia neuromuscular que afecta, doncs, a milers de persones a tot el món, que es caracteritza per la feblesa de la cintura pelviana o escapular, i per tant, doncs, el que fa és ocasionar problemes de mobilitat. I avui també és un dia que, quan he llegit com a títol, m'ha fet com molta gràcia, molta il·lusió, i pensava que tindríem aquí una conversa superinteressant i potser una mica pujada de tot, però després he vist que no. Perquè és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Què us sembla, això? Doncs és un dia proclamat per la Center for Inquiry, que és una organització dels Estats Units, com no, tot el que és una mica estrany sempre que va venint d'allà, que promou la ciència, la raó i els valors humanistes. L'origen d'aquest dia del dret a la blasfèmia el trobem en l'aniversari d'una publicació que es va fer a Dinamarca, d'unes caricatures sobre Mahoma, i que, clar, va provocar una gran polèmica al país, no?, entre el de l'islam, els que no... I bé, al final el que ens ve a dir aquest Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia no és tant el poder insultar algú, sinó més la llibertat d'expressió, de, bueno, poder-te ficar al final una mica així entre cometes amb les religions i tal, i que, bueno, doncs sigui algo més acceptat. Jo pensava que anava d'insults la cosa i em havia emocionat,
1: no,
0: saps?
1: No, el que passa que tal com estan les coses a dia d'avui, la pell està molt fina, eh?
0: Sí.
1: Qualsevol
0: cosa
1: pot ser susceptible de blasfèmia.
0: Sí. Així que, bueno, vull que sapigueu que tenim aquest dia. Va bé, si voleu insultar algú, això ja per vostra cuenta. No digueu que us hem animat des d'aquí. I a més, avui de ser Sant Jerónimo, que explicaven el patró dels traductors i les traductores, també Santa Sofia i Sant Girola. Així que avui, felicitats a tothom que celebra el seu sant. I anem a parlar una mica de música, Miquel, perquè tenim a Jorge Drexler, que ha estat nominat a un Grammy pel seu nou disc Taracá, que és com un... com està aquí mateix, està aquí, en el present. I bé, jo pensava que hi havia una cançó que es deia així, m'ha dit el Miquel, no. Això és el nom del disc.
1: És el treball del disc,
0: tota
1: sí.
0: La raó.
1: Hi ha cançons molt xules, he escoltat així per sobre. M'agrada molt Jorge Drexler, m'agraden molt les seves cançons també.
0: Té una manera d'expressar-se com molt propera, no?
1: Sí, molt natural, sí. Molt humana i també amb molta actualitat, amb temes de molta actualitat, amb la seva opinió, amb el que ell pensa. I això són les seves cançons, no? Les seves lletres. A banda de la música, que també està molt bé, amb els músics que l'han acompanyat a produir aquest treball discogràfic, però tenim una cançó que hem triat que porta per títol Hay alguien ahí. La AI és de Artificial Intelligence, d'intel·ligència artificial. O sigui, escoltem el tema que alguna cosa ens vol dir sobre aquest tema.
0: Vinga, doncs som amb Jorge Drexler.

0: aquí tenim la cançó de Jorge Drexler.
1: Sí, d'aquest disc, que recordem
0: pregunta,
1: que té un
0: hi ha
1: Grammy.
0: Ahí, sí.
1: A vegades no hi ha ningú.
0: Bueno, hi ha
1: un
0: sí,
1: mico hi ha, tocant
0: hi ha
1: els platets.
0: Hi ha xips, hi ha uns elements electrònics i tal que tenen informació i que ens diuen allò que saben, no?
1: Sí, o que li hem ensenyat nosaltres.
0: També, clar, per, òbviament, per tota la informació
1: clar,
0: que
1: no
0: hi ha...
1: No sé si, heu fix, si us heu fixat, tu, Miquel, no sé si has utilitzat mai ChatGPT o qualsevol d'aquestes sistemes d'intel·ligència artificial, però quan tu fas alguna pregunta... Mai tanquen la conversa. Sempre intenten continuar preguntant. Vols
0: ah,
1: algú més? Vols
0: aprenent.
1: Que digui no sé què? Vols que tal? I tot això ho guarden, ho sí. guarden, ho guarden, no? I fa que creïs també una mica d'addicció, perquè si ells et van donar una conversa, doncs tu no? Continues, no?
0: Sí.
1: Jo vaig preguntar l'altre dia...
0: És una miqueta embaucadora, la intel·ligència artificial.
1: Et diu el que vols escoltar.
0: Sí.
1: Sí, però clar, tu preguntes. Jo vaig preguntar, què puc fer amb maicena i no sé què, no? I llavors et donen una recepta. Vols que et busqui no sé què? Vols que et digui tal? Vols que... I és que, no, ja està, ja m'has contestat el que jo volia saber, punto. No necessito res més. Que, per cert, tampoc us ho recomano. Una recepta que em va donar...
0: Em va no, sortir bé.
1: No.
0: Però no és culpa de l'intel·ligència artificial.
1: Bueno, és que a vegades s'inventa moltes coses, eh? Heu d'estar també... Ojo,
0: sí,
1: perquè...
0: també és veritat, sí, que a vegades...
1: No us en refieu del que sí. es digui. Vosaltres heu de comprovar.
0: Totalment, totalment.
1: Bueno,
0: encara els algoritmes han de millorar.
1: Han de millorar, han de millorar. Mm. Anem a repassar aquella per Montornès aquests dies, que avui tenim moltes coses de les que parlar. Comencem parlant de la primera fase de les obres de la plaça de la Font, que continuaran aquestes properes setmanes. Els treballs van començar a principis de setembre i inclouen la substitució del paviment, la creació de noves zones d'enjardiment i també la modernització integral de les instal·lacions i dels serveis. En aquesta primera fase s'han aixecat les franges de vorera lliures de serveis per canalitzar-hi les noves xarxes subterrànies. Entre les actuacions principals destaca la substitució de l'antiga canonada d'aigua de fibrociment per una de nova i la renovació de la xarxa d'enllumenat públic. També s'han ampliat algunes voreres i s'han reubicat els contenidors de residus. A més, com haureu vist, no són les úniques obres que s'estan fent al centre del poble. Al carrer de Jacint Verdaguer també s'estan fent actuacions. Ara s'ha instal·lat una canalització d'aigua provisional per evitar tallar el subministrament al veïnat mentre s'elimina la canonada existent, que és també de fibrociment. El següent pas serà l'enderroc d'una de les voreres per passar les noves línies subterrànies d'aigua, enllumenat i telecomunicacions. La millora d'aquests dos espais té un cost d'adjudicació d'uns 708.000 euros, dels quals 500.000 els financia la Diputació de Barcelona. Demà, ja vam parlar aquí ahir a les mañanes, es posarà en marxa el programa d'activitats d'octubre amb més de la gent gran. I és que demà és el dia de la gent gran. Per commemorar-ho, durant el mes vinent es faran 5 activitats pensades per a aquest col·lectiu. La primera serà demà mateix, amb una mostra dels tallers de gimnàstica i de balls a la plaça de Pau Picasso o, en cas de pluja, al pavelló municipal. La següent proposta, inclosa en el programa, serà la projecció diumenge de la pel·lícula Vivir dos veces al Teatre Margarida Xirgo a 6:15 de la tarda. El 14 d'octubre, a 9:45, els veïns i veïnes que vulguin podran seguir una caminada pels carrers de Montornès amb el guiatge del tècnic municipal de Patrimoni Històric, Ferran Díaz. I finalment, la companyia de teatre de l'Hermandat Nostra Senyora del Carmen, Entre Bambalines, oferirà un espectacle el 24 d'octubre a l'Espai Cultural Montbarri. La regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, ha destacat que el manifest del Dia de la Gent Gran d'enguany se centra en la reivindicació de drets.
2: Parlen molt dels drets socials i de justícia. Tenen molt clar que les pensions han de continuar a l'alça perquè volen, no, vides dignes i volen també treballar molt, o sigui, lluiten molt per la sanitat i que hi hagi un bon sistema de salut i de dependència, perquè quan arribes a unes edats ja necessites més del sistema públic i treballa i defensen molt. I també una cosa que nosaltres des de l'Ajuntament ho treballem és el dret a decidir, que puguin ser autònoms, que puguin decidir on volen, com volen, no? Viure, que el tema de les cures sigui una cosa, una decisió pròpia. Nosaltres ho tenim molt clar, que la persona ha d'estar al centre i és una de les coses que parlen en el seu manifest. I sobretot el tema de l'edatisme, la no discriminació per raó d'edat, que és un maltractament que pateix molt la gent gran i també remarquen molt aquest aspecte.
1: Recordem que demà tindrà lloc la primera activitat del programa Octubre Més de la Gent Gran. Serà al matí a la plaça de Pau Picasso. I el l'Oficina de Català iniciarà el nou cicle de tertúlies en català dimecres vinent, que queda una setmaneta, el dia 7 d'octubre. Es tracta d'un espai informal on tothom qui vulgui podrà passar a practicar la llengua catalana. L'espai, de caràcter mensual, està conduït per la tècnica de normalització lingüística a la Reyes Barragán. Així ens convida a participar-hi.
2: Jo crec que és un win-win, un guanyar-guanyar, que en diuen. Guanyem perquè aprenem català i guanyem perquè ens relacionem, coneixem, vivim el directe, en viu i no per una pantalla. Això serà el dia 7 d'octubre, comença la primera, a 6:15, les 17:30. Anem a la sala Mugent, a la sala d'entrada, que sí, on es fan les exposicions. De vegades improvisem i anem a uns altres llocs, perquè alguna vegada hem vingut aquí a Can Saurina i hem fet la tertúlia enmig d'una de les exposicions de viure en situ, el que sí.
1: Com escoltàvem, la tertúlia començarà a 6:15 de la tarda i tindrà una durada aproximada d'una hora, al Casal de Cultura. No cal inscripció prèvia.
3: Las mañanas de Radio Montornès.
1: I què podrem escoltar avui a les mañanes de Ràdio Montornès? Doncs mira, avui ja, que és dimecres, ja han passat com els dos pitjors dies de la setmana, ens enfoquem en el cap de setmana, perquè tenim propostes molt interessants. Tindrem la 7a edició del FOAM, el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, dissabte al Centre Juvenil Espúndic, i nosaltres hem parlat amb el Víctor Camacho, un dels organitzadors, per conèixer com serà aquesta nova jornada. I també el dissabte tindrem Sopa de Pedres, d'en Grona Teatre, un espectacle, sobretot és familiar, però podem anar, com sempre, adults. A veure-la, serà el Teatre Margarida Xirgo, encara hi ha entrades, a partir de 5 euros. I avui, per descobrir aquesta proposta, parlarem amb una de les actrius i membre de la companyia, l'Anna Farriol. A partir de les 11 ens visitarà una nova col·laboradora de les mañanes de Ràdio Montornès, la Mònica Garrido, que porta una secció sobre ecologia, avui centrada en la tardor, doncs amb aliments de proximitat i accions que podem fer des de casa per respectar la nostra natura. I acabarem amb una nova secció de Somos lo que sentimos, amb Yasone Sánchez. Avui la terapeuta ens porta o ens descobrirà l'ull de tigre, que és una pedra que tothom coneix, però potser no sabem exactament per què serveix, i les seves variants, perquè també tenim l'ull de falcó i l'ull de bou. Així que avui descobrirem totes tres. Això és el que tenim fins les 12. Passem ara a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia, Jordi Urios.
4: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat a Barcelona amb temps inestable i probabilitat de precipitacions disperses que podrien ser més freqüents a la tarda i podrien venir ocasionalment acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, s'esperen valors màxims de 30 graus a Igualada, Manresa i Rubí, 29 a Barcelona i Sabadell, 28 a Mataró, Vic i Vilanova i la Geltrú. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira del territori, podria inclús incrementar-se una mica més a partir del dissabte, i en qualsevol cas les temperatures començarien a baixar lleugerament a partir de demà, podrien fer-ho més cap al cap de setmana. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable tendint a bufar de component sud-est al litoral a les hores centrals. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà. I avui, pel que fa a Montornès, en qüestió de serveis, tenim la farmàcia Mugent com a farmàcia de guàrdia, ubicada a l'avinguda d'Ernest Lluch número 7. I també recordem que per emergències tenim el telèfon 112 o el de la policia local d'aquí de Montornès, al 93 572 1110.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: conèixer com serà la setena edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, el FOM. I tenim amb nosaltres a un dels seus organitzadors, el Víctor Camacho.
1: Encantat d'estar aquí.
0: I nosaltres, perquè ja és una activitat anual, pràcticament comença a ser una tradició, però recordem que sorgeix dels pressupostos participatius Joves Cosmos. Això vol dir que tu, amb un grup, decidiu com a joves presentar aquesta proposta, però crec que la part encara més interessant és que els altres joves us continuen votant. Víctor, com rebeu això?
1: Home, la veritat que amb molta il·lusió, perquè al FOM ja, com dius tu, és la setena edició, i veure que cada any la gent segueix confiant en nosaltres, la veritat que fa il·lusió.
0: Home, i tant que sí. Perquè hem vist, ja hem pogut veure l'horari, és un horari tot el dia, el Centre Juvenil Sputnik, el dissabte 3 d'octubre. Però, Víctor, hi ha novetats aquest any?
1: Sí, mira, aquest any portem un par de novetats. Una és els mini 4x4, que són, hi haurà un taller de muntatge pel matí i després hi ha una competició amb un circuit especial i muntat pel FOM. I després, totes les activitats de tot el dia i tanquem amb un concert d'un grup de rock, que és la primera vegada que ho fem així.
0: Ostres, de rock, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs tot el dia, com dèiem, des de les 10 al Centre Juvenil Sputnik. Aquestes són les novetats, però hi han coses que no poden faltar a cada edició del FOAM. Víctor, qui trobarem?
1: Bueno, com sempre, hi ha torneig de videojocs, que és la part que monto jo, de Mario Kart, de Smash, però també portem, com sempre, torneig de Magic i totes les activitats del matí, que és el joc de la Oca gegant, el paraulògic, a l'espai de Beyblade, que ja porta uns anys que té molt d'èxit, amb un torneig de Beyblade en si, escacs i torneixos baix.
0: Clar, clar. O sigui, tu portes la part de videojocs.
1: Sí, sí, jo porto sempre la part de videojocs. I una cosa que tampoc he dit, que se m'ha oblidat també, que sempre ve el Víctor Mame, que és un ja habitual al FOAM, que farà un espectacle amb piano.
0: Ah, això està molt guai, no? Aquest quiz per intentar adivinar les cançons dels anime.
1: Sí, sí, com a novetat també aquest any ho posem a l'hora de dinar amb el ramen gratuït perquè així la gent pugui dinar i tenir un espectacle a aquesta hora i que no sigui tan parat a aquesta horeta que mengem.
0: Que guai. Escolta, Víctor, i tu com tries quins videojocs portareu?
1: Bueno, la veritat que cada any més o menys fem el mateix perquè veiem que la gent li agrada. Jo personalment m'agrada molt els videojocs i estic una miqueta al tant del que li agrada a la gent ara i no. I estem oberts a propostes, com sempre. Aquest any portem jocs nous, però no es farà torneig. I si veiem que tenen èxit, l'any que ve podem fer alguna coseta nova.
0: Això està molt bé, no? Rebre una mica de feedback de la gent. Víctor, tu portes des de l'inici?
1: Sí, bueno, jo porto des del FOM 2, pràcticament des del principi, sí. Sí, ja fa anys.
0: I la resta del grup, sou tots sempre els mateixos, han anat canviant, heu agafat gent?
1: Bueno, jo crec que de l'inici jo crec que sóc el que més anys porta, però sí, aquest any tenim bastant gent nova i més jove, que aporta també relleu generacional, però sí que la base es manté, ja fa anys que portem uns quants i la veritat que molt contem amb tot l'equip.
0: Clar, això al final és ajuntar-se uns amics, bueno, i com dèiem al principi, no? Fer una proposta, i ara ja et veniu molt per la mà, però que la gent li continuï agradant tot això i que a més es va sumant, ens deies, no? El paraulògic, però també hem vist escacs, no? Subbuteo, al final heu aconseguit com ajuntar molts col·lectius aquí.
1: Sí, sí, bueno, l'objectiu del FOM és aquest, no? Fer un festival d'oci alternatiu, tal com es diu el propi festival, és d'ajuntar no només videojocs i anime i tot això, sinó també jocs de taula, el Magic, que fa uns anys que ja porta el FOM que funciona molt bé, el Beyblade també, i ara doncs, aquestes carreres que t'he dit abans de mini 4x4, crec que pot ser una novetat xula i que a poc a poc anem ampliant el FOM en diferents activitats, clar que sí.
0: Clar que sí. Escolta, Víctor, això hem dit que forma part dels... Bueno, sorgeix, no? Amb els pressupostos participatius joves, es fa el Centre Juvenil Sputnik... Però és només per joves?
1: No, clar que no. Ja ve gent des dels 4 o 5 anys fins a gent de gran, ja, que acompanya els joves o que ve individualment. Jo, personalment, amics dels meus pares, també que venen, que els agrada també l'estil, també venen i tenen 40, 50, 60 anys, i poden gaudir del FOM com qualsevol altre.
0: Clar, perquè arribem allà, si no volem, per exemple, participar en cap torneig, no? Tindrem joc lliure, no? És a dir, podrem agafar jocs, podem anar des de les 10 a les 10, ojo, 12 hores, i tenim un espai més o menys lliure.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es fa, a cada hora es fa els tornejos, com ja, bueno, suposo que la gent haurà vist l'horari, però el FOAM està obert per tot el món en tot moment aquell dia i es poden jugar a tots els jocs que tenim muntats torneig, sempre es pot practicar abans i es pot provar i estem nosaltres allà per ajudar a qui no sàpiga jugar però vol participar, doncs també a conèixer jocs nous, tant de físics com videojocs, per suposat.
0: Ah, clar, o sigui, això és important, perquè potser diem, no, jo vull anar i vull aprendre a jugar, vull jugar aquest joc. Bueno, doncs tenim l'oportunitat d'aprendre, perquè, clar, no? Potser ens fa com una mica de cosa, doncs no, allà podem.
1: Sí, clar que sí. De fet, pels matins fem això, per exemple, aquí a l'horari es pot veure que es pot aprendre el subbúter, els escacs, el taller de muntatge dels mini 4x4 també t'ensenyen com muntar-ho i com funciona tot, el màgic també, doncs això, tant pel matins ja aprenen a jugar i per la tarda a torneig, perquè tot el món pugui participar.
0: Mm-hmm. I si, Víctor, ja ens ha agradat el joc o ja sabem jugar i volem anar a un torneig, ens hem d'apuntar?
1: Sí, bueno, aquell mateix dia, la gent que vulgui participar, nosaltres tenim les llistes obertes i parlem amb qualsevol de l'organització i s'apunten i a l'hora del torneig, que sigui, es fa sense problema.
0: No, sí, que allà directament, oi?
1: Sí, allà directament, no cal ni fer inscripció a ningú qüestionari ni res. Nosaltres aquell mateix dia ja veiem la gent que hi ha i que vol participar i ho muntem tot.
0: Genial, doncs 7a edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, al FOAM, al Centre Juvenil Espúndic, el dia 3 d'octubre, de 10 a 10. Víctor, jo crec que més o menys hem repassat la programació, però no sé si vols acabar de convidar la gent a que s'animi i que passi per Centre Juvenil Espúndic.
1: Home, clar que sí. Jo, com ja veterà del FOAM, si es pot dir així, la veritat que em fa molta il·lusió que cada any s'ompli de gent a l'Espúndic i podem gaudir del festival tots junts. I jo animo a tot el món el dia 3 d'octubre, que si no m'equivoco és dissabte, pot ser? Sí, efectivament. El dissabte a estar tots allà i gaudir de l'experiència, que si algú no ho ha provat, pues, l'anima a venir, que segur que s'ho passa molt bé.
0: Genial, doncs ens veiem allà i per cert, la setena edició, això vol dir que hi haurà una vuitena, una novena?
1: Home, en principi jo crec que si la gent li agrada i continua votant, nosaltres estem disposats a fer-ho, per suposat.
0: Doncs esperem que així sigui, de moment aquesta setena edició. Víctor Camacho, un dels organitzadors del FOAM, el Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquesta nova edició.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ens veiem allà.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.
1: Avui parlem de teatre perquè en la programació de Montornès aixeca el taló per al darrer trimestre de l'any. Començarà el dia 3 d'octubre i ho farà amb un espectacle de titelles titulat Sopa de Pedres. És una producció d'Engruna Teatre i avui tenim amb nosaltres una de les membres d'aquesta companyia i també actriu, l'Anna Ferrió.
2: Què tal?
1: Doncs molt bé, contenta i agraïda que hagis tret uns minuts amb nosaltres per parlar d'aquest espectacle. Com dèiem, dia 3 d'octubre a les 18:50 a Teatre Margarida Xirgu, un espectacle que és familiar, però que em sembla que té un missatge molt important tant per petits com per grans. Anna, quina història podrem veure Sopa de Pedres?
2: Mira, doncs, Sopa de Pedres, al final, no deixa de ser un conte popular a moltíssimes cultures i el que parla, sobretot, és de la cooperació, no? D'estar obert a compartir amb qui tens al costat. Nosaltres la versió que sabíem era la del Xisco Boix, i el que vam voler és que en aquesta versió del Xisco Boix el protagonista és un soldat i ens quedava una miqueta lluny, no?, del nostre imaginari actual. I el que hem decidit és convertir aquest personatge, aquest protagonista, en una nena refugiada que fuig de la guerra, que això sí que és molt actual i que tots tenim un imaginari molt concret en aquest sentit.
1: Doncs sí, que a més és un espectacle que no és nou, diguéssim, no és nou d'aquest any, ja porteu anys de gira. Malauradament, continua sent, no?, un personatge que tenim molt a la ment. És un espectacle en què ha estat premiat a molts llocs. Com feu arribar aquest missatge, dèiem, no?, que sobretot per famílies, per infants, com és el llenguatge que utilitzeu?
2: Mira, com que la protagonista és una nena, els infants s'hi veuen molt reflectits, no?, i a més és una nena refugiada, que, com deies tu ara, malauradament és un tema que sempre està de moda i sempre és actual. Nosaltres, quan vam estrenar l'espectacle, hi havia molt candent el conflicte, la guerra de Síria, i teníem molt clar que l'Alma, que és la protagonista d'aquesta història, era siriana. Però és que amb els anys que fa que fem aquesta producció, doncs ha sigut siriana, ha sigut afganesa, ha sigut palestina, ara podria ser perfectament una nena marroquina, no? Que també busquen un lloc on poder veure millor. Vull dir que clar, al final és un tema que és molt actual i que els nens i nenes pot ser que tinguin molts companys de classe que hagin viscut experiències com aquesta protagonista.
1: Clar, clar, i la idea és aquesta cooperació, no? Parlaves d'aquesta sopa de pedres.
2: Sí, sí, exacte, no? I com també l'obra parla molt de com ens posicionem nosaltres com a societat davant d'una persona que passa per totes aquestes vivències i que arriba a casa nostra, que arriba als nostres carrers i que té unes circumstàncies molt determinades, no?
1: Què utilitzeu? Com és la posada en escena? Perquè jo he vist no, el teaser, he vist l'Alma, però també hi ha actrius, no?, sobre l'escenari.
2: Sí, sí, sí, som dues actrius que fem múltiples personatges, doncs, per representar tota la gent que es va trobant el protagonista, no?, que és aquesta nena, l'Alma, aquest titella, i anem fent uns intercanvis de barrets i de jaquetes i això per poder cobrir tots els personatges que s'anirà trobant, els personatges que es troben al seu país d'origen, els personatges que es troba durant tot el seu viatge i quan arriba a casa nostra, a Europa.
1: Sí, sí. Bueno, he vist, no sé, música, ombres... Sí, quina és la posada en escena que teniu?
2: Sí, nosaltres amb els nostres espectacles al final anem investigant amb múltiples llenguatges, no? Doncs en aquest en concret doncs tenim el titella, que és el protagonista, però també tenim això, les ombres xineses, tenim el teatre de text i tenim múltiples llenguatges que en general com a companyia ens ajuden a explicar la història que volem, no? No ens quedem en un llenguatge en concret, sinó que pensem molt bé què és el que volem explicar i busquem la manera, el llenguatge, les eines per poder-ho explicar de la millor manera. Llavors, en tots els espectacles d'Engruna hi ha una barreja de llenguatges molt multidisciplinar en aquest sentit. Sí, sí.
1: Bueno, clar, és una manera també, no, de que els més petits i petites no desconnectin, que estiguin allà pendents.
2: Sí, i els grans també, perquè moltes vegades, no, ens pensem que el teatre familiar no ha d'agradar o no ha d'interpel·lar els adults i al contrari, no, és una manera diferent d'explicar les històries perquè la canalla la pugui entendre, però això no vol dir que els adults no hi puguin connectar, al contrari. També és una manera diferent d'explicar històries que coneixem com a adults, però moltes vegades com que ens les expliquen o les expliquem amb uns altres llenguatges i connectem des d'un altre lloc. És molt interessant també com a adult, i jo us convido molt, en els adults que ens estigueu escoltant, que encara que no tingueu canalla al voltant, us deixeu també impregnar per aquest tipus de llenguatges i pel teatre familiar, perquè té moltíssimes coses a oferir també.
1: Sí, sí, la veritat és que segur que ens sorprèn. I a més que després és un debat segurament que podem portar-nos a casa, no? O parlar,
2: sí,
1: en aquest cas, amb els nostres fills, filles, nebots, amb
2: qui anem. Totalment. Totalment, al final nosaltres creiem que no hi ha temes que no es puguin parlar amb la canalla, sinó que s'ha de trobar la manera de poder-ne parlar, però els nens, i no són tontos els infants, i se n'adonen de què passa al seu voltant, simplement que hem de trobar les paraules, els codis, per poder-ne parlar amb ells, per poder-los explicar la realitat, no?
1: I Anna, hem parlat de que heu rebut premis a Igualada, al País Basc, però i el públic, ara que porteu ja anys fent Sopa de Pedres, esteu de gira, què us diu després de l'obra? Quin ha estat el feedback que us han donat?
2: En general m'agrada moltíssim, i sí que el que en rebem molt també són els pares que diuen, ostres, esteu provocant converses, no? Esteu provocant converses a l'hora de dinar o a l'hora de sopar, perquè nosaltres el que fem és posar preguntes sobre la taula, no? I poder generar aquestes converses en família i per què es comporten així, pues com es comporten això, o hi ha aquest nen o aquesta nena de la meva classe que li ha passat això, no? Vull dir que, en general, tenim molt bona rebuda en aquest sentit, perquè és una manera d'explicar temes molt, molt importants, però molt, molt difícils de comprendre, d'una manera en què aquestes converses es poden portar a terme i pots tenir un debat, no, amb la criatura i explicar-li d'una manera més senzilla què és aquest tema tan complicat com és la crisi dels refugiats, les guerres, la cooperació, no, tot en aquest sentit. I després d'això que et deia, no, que hi ha moltes famílies que ens venen, ostres, és que, no sé, l'Alma és palestina, oi? I dic, doncs mira, aquest any és Palestina perquè la guerra que s'està parlant més és la de Palestina, no? Però l'any passat la que es parlava més era l'Afganistan. I és una manera també que els adults se n'adonen de lo actual que és i la mala sort que tinguem que aquest espectacle sigui sempre tan actual.
1: Doncs sí, sí, sí, suposo que continuaré fent perquè, com dèiem, és un tema, no?, que tenim molt,
2: sí,
1: sobre la taula.
2: Sí, sí, sí, sí, esperem que sí, sí, sí, esperem que duri molts anys perquè gaudim moltíssim portant-ho arreu.
1: Doncs si el voleu veure, que sapigueu que no ens hem de moure de Montornès, com dèiem, avui estem parlant de Sopa de Pedres, d'Incluna Teatre, el dia 3 d'octubre, al Teatre Margarida Xirgo, a les 18. Podeu comprar les entrades a entrades.montornès.cat. Avui estem parlant amb l'Anna Farri, una de les seves actrius. Anna, què els diries a la gent perquè vingués a veure l'espectacle?
2: Que siguin oberts a venir també, encara que no tinc canalla, la veritat, perquè sóc ferma defensora que el teatre familiar és per tothom, no només per les famílies que tenen canalla aquí a acompanyar i que com a adults sense canalla al voltant també poden venir i que els esperem amb moltes ganes.
1: Doncs queda dit al Teatre Margarida Xirgo el dia 3 de les 18. Anna i Ferrer, moltes gràcies per haver-nos avui acostat a aquest espectacle que podrem gaudir a Montornès. Que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn, a Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Radio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Amigo Menginal.
1: Continuem a les mañanes escoltant Lucas Grases, perquè recordem que estan de concerts aquesta setmana a l'Estadi Olímpic i amb ells anirem en passeig amb una cançó que m'encanta, que diu que és igual això de tenir molta pasta i tal, que el millor és tenir temps i jubilar-se i ja està. M'encanta.
2: Això és el que t'agrada, el tema de la jubilació.
1: Sí, està molt bé. Escolteu la lletra perquè està molt, molt xula. Doncs bé, després tornarem a les 11 després de les notícies ja amb una nova secció aquí a les mañanes amb la Mònica Garrido, d'una secció conduïda per a la nostra companya, la Núria Cachán, i després escoltarem a la Yasone Sánchez, terapeuta, avui per parlar sobre pedres minerals, concretament l'ull de tigre. No marxeu, nosaltres ens quedem amb Jubil Armado, Casgrasses.

Arístides Maillol va néixer el diumenge 8 de desembre del 1861 a Banyuls de la Marenda. A part de donar nom a un carrer de Barcelona, va ser tot un artista, pintor, gravador i un dels més importants escultors europeus de principis del segle XX.

0: Arístides Maillol va néixer fa 150 anys a la Catalunya Nord, al Rosselló, concretament a Banyuls-sur-Mer, altrament dit Banyuls de la Marenda. Se'l considera francès, però ell se sentia prou català, a més de fer servir la nostra llengua amb el seu cercle més proper. Ja des de molt petit, Arístides va mostrar un gran interès per l'art i als 13 anys ja va culminar la seva primera obra, pintant una marina. Als 18 va publicar una revista, La Fig, de la que n'era l'únic redactor, impressor i il·lustrador. Malauradament, també va ser l'únic lector i diguem que el projecte no va anar gaire més lluny. Després d'una estada a Perpinyà, va marxar a París, on després de bastants intents va ser admès al curs de dibuix i pintura de l'Escola de Belles Arts, el 1885. Van ser els seus primers passos com a artista i de seguida va ingressar al grup dels Navís, un moviment artístic postimpressionista inspirat per Paul Gauguin. Serien amics ben propers i també amb la resta de la cúpula del grup.
1: Paris, Paris, t'es ma seule famille.
0: A partir del 1895, Arístides Maillol va començar a orientar-se cap a l'escultura, alhora que s'interessava pels tapissos. Ell mateix es va liar a preparar els seus propis tints per als seus tapissos, tot buscant les plantes necessàries a les muntanyes de Banyuls, en excursions on es feia acompanyar d'un vell arborista. Això del vell arborista no hi ha qui s'ho cregui, perquè realment qui l'acompanyava era una joveneta que aviat es convertiria en la seva dona, Clotilde Narcís. Amb ella es va instal·lar a París i va criar el seu fill Lucien, alhora que Arístides enfortia els seus vincles amb els integrants del moviment Naví. Tot i que els seus tapissos eren prou ben rebuts, va haver de deixar aquest art perquè li malmetia la vista. D'aquesta manera, es va dedicar amb cos i ànima a l'escultura, molt influenciat pel seu amic Gauguin. Les seves creacions eren solemnes i senzilles, principalment centrades en el nu femení. La feina anava donant els seus fruits i el 1899 va conèixer el príncep Emmanuel Vivesco, que el recomanaria a la que seria la seva primera mecenes, la princesa Vivesco de Romania. Gràcies a ella, Arístides va realitzar la seva primera exposició a la Galeria d'André Vollard, el 1902. Poc després va conèixer el comte Harry Kessler d'Alemanya, que seria el seu mecenes més important. El 1905, Arístides Maillol va tenir el seu primer gran èxit gràcies al Saló de Tardor de París, on va exposar l'escultura Mediterrània. Va ser el trampolí a una fama que faria que les seves obres viatgessin a Nova York, Berlín, Chicago i als Països Baixos. A més, constantment rebia encàrrecs d'obres vàries i il·lustracions. El 1909, per encàrrec del comte Kessler, va realitzar les escultures Le Désir i La Cycliste i Les Quatre Saisons per un col·leccionista rus. Arístides Maillol ja tenia prestigi i fins i tot va regalar la Mediterrània a la ciutat de Perpinyà. Però les coses estaven a punt de torces. Va esclatar la Primera Guerra Mundial i l'amistat amb el comte Kessler d'Alemanya el va perjudicar temporalment fins que va quedar clar que Maillol no era col·laboracionista. Amb les aigües més tranquil·les, l'estat francès va fer-li el 1923 el primer encàrrec, una rèplica en marbre de l'escultura a la Mediterrània. El 1925, Maillol va marxar a exposar als Estats Units, aprofitant la seva època daurada. El 33, a Suïssa es va exposar la gran retrospectiva de la seva obra, que també viatjaria a París en els següents anys. Arístides Maillol era un artista aclamat mundialment, però que s'apropava al final de la seva carrera. Al llarg dels anys 30, va crear monuments a diverses ciutats europees, fins que el 1939 es va retirar discretament a la seva casa de Banyuls. Allà va començar la seva última estàtua, l'Harmonie, que malauradament mai quedaria acabada. El 27 de setembre del 1944, Arístides Maillol va morir en un accident de trànsit quan tornava de veure un amic. Només 10 persones van anar al seu enterrament, però moltes més han gaudit de la seva obra. Sense anar més lluny, a Barcelona hi té un carrer i el 2009 la Pedrera li va dedicar una extensa exposició per apropar-nos una mica més la figura de tot un artista, Arístides Maillol.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.